0: del Papa, que com, no, sí, que com a cantaire, si estàs en una coral que t'interessa cantar davant del Papa, pues, no, és una llàstima, mm, però si la lies
1: barrejar, però què vol dir la...
0: És el que anava a dir, barrejar la política la... amb la religió.
2: I que després el Papa, el tio, va anar a fer el discurs i va fer un bon tros en català.
0: Sí. Però... diuen que el van veure sopant una miqueta amb tomàquet. I botifarra.
1: Era una broma?
2: Sí. Mm. Hi ha un vídeo del Papa fent Chic 7.
0: Correcte.
1: Hi ha molts.
0: És el millor. És el millor. Bueno, no, en realitat no.
2: Ja,
0: però fa gràcia.
1: Però risas.
2: És el millor dins de què?
0: Dins de lo pitjor.
3: Sí, correcte.
0: En una escala de 0 conillet de Pasqua, 10 Hitler?
1: Pues no està tan mal, no? Clar, és que si és aquest el barem...
3: Que sigui un 6 no està tan mal.
0: No està mal. No sé si jo sé... Mira,
3: no? Que tens mia nota.
2: La idea d'avui és parlar del Mundial, d'acord?
0: Mundial!
1: Perfecte.
2: Especialment de les coses que no van dins del futbol.
0: Vale.
2: Llavors no sé si per començar voleu fer la predicció i llavors ja ens enfanguem amb totes les
0: coses. Ah, el Mundial!
2: Hi ha hagut moltes... Ha passat moltes coses fora de, del camp.
0: El Mundial.
2: Esperem que l'Edu acabi l'himne del Mundial.
0: No l'he escoltat encara, eh? Estic encara aquí una miqueta enfadat.
1: Però si hi ha una cançó, l'himne de Curaçao, l'has de veure.
0: L'escoltaré ara. Quins nervis.
2: Aneu xerrant al
0: Google,
2: al YouTube.
0: Vale, però clar, una pregunta. O sigui,
1: vale,
0: és que he fet zero deures.
1: Vale, un moment, espera't. Arnau, a quins tres països es celebra el Mundial? Es va fer la setmana
3: Atlanta
1: passada.
3: Atlanta és aquest any.
1: Què diu? Què? Atlanta està jugant ara a Espanya a Cabo Verde.
3: Ah, Atlanta,
1: o sigui, molt bé.
3: Vale.
1: Mira, veus? Està... És Atlanta.
0: Ah!
1: Vale?
0: Ah, està jugant Barça contra?
1: Països, Espanya, molt bé. Tot i que hi ha molts del Barça, eh? Vull ja, dir que podríem...
3: Paco Barça, la lliga...
2: I Espanya i dir Barça no està tan lluny.
3: No, no.
1: No, però països.
0: Sap greu, però no són...
1: Hi ha tres.
3: Estats Units.
1: Estats Units. Portava una samarreta. Pots parar? No saps si està dalt o a baix a sobre.
0: Ah, sí, però és com...
2: Sí, Estats Portava Units i el Madrid de dalt i el Madrid de baix dels Estats
0: Units. Claro.
2: És que aquesta conversa la vam tenir ja fa una setmana.
0: Sí, la vam tenir fa una setmana, Arnau.
2: Sí. Doncs
1: pues per això Canada. Esperava que molt bé.
2: Canada i...
1: Oh, Canada, oh, Canada.
2: Canada i...
3: Alemanya.
0: Una lira.
2: No, vale, li he fet un bigotet, però rotllo...
0: Ah,
2: rotllo
0: mexicano. El de Hitler és així, Arnau. El de Hitler és així. Quan el fem així és mexicano.
1: Però si ja no baixa una mica.
2: Estava fent ja la corba.
3: Perdó.
1: Aquests
2: tres països. Ja tinc la cançó.
1: Vale.
3: I també l'Arnau m'ha fet bigotet, que és veritat, que té tota raó, però he pensat que l'únic...
1: I jo fent tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri. I diu, Alemanya!
0: Hauries de llançar el barret.
3: Al voltant, no?
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
4: We're ready.
6: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
4: We are ready.
6: We're ready.
4: We are ready.
7: We are

0: És que estic una mica impressionat negativament.
1: Sí.
0: Clar, és que estem parlant és mundial, l'any que li toca a Canadà, Mèxic, no? Estats Units.
1: Sí.
0: Que ho faci la Shakira, fantàstic. Però no em dóna vibes de mundial.
2: I què volies? Què esperaves tu?
0: No, no esperava res de la Shakira, que vols que operi.
2: No, de cançó del mundial, què esperes que hi hagi?
0: No sé, no sé, no esperava això. No, està mal. Però, bueno,
3: no, com a, està mal.
0: No em dóna vibes. No em dóna vibes de Canada. No sé.
2: Però per què t'has de donar vibes de Canadà?
0: Pues perquè aquest any fa Canadà.
2: Però és del Mundial, és de tots.
0: Mm. Vull dir, quan... Saps què passa? És que l'última vegada que vaig estar com connectat al Mundial...
2: El 2010. I que clar, era Àfrica i feia guaca guaca guaca.
0: Clar, llavors tinc com...
2: Si aquest nen pensa fa 16 anys...
0: Sí, però jo què sé, en el meu imaginari pensava que l'himne d'aquest... No, em relacionava amb la cultura del país...
2: Sí, que sortís...
0: Sí, una trompetita, una trompetita.
2: Uns mariachis per allà.
1: És que apuntaria.
0: O, no sé, d'Amèrica pel mundo.
2: O sigui, un Benito de Punta Cana, vols dir, no?
0: No sé, és que no sé què esperava. No sé, uns cascabells de Reno.
2: A mi em joderia més que hi hagi Bad Bunny, que no té sentit que estigui allà.
0: És que el conillet de l'Antot, ara no es pot treure el tema de la casita.
2: Vale, però que l'has tret tu dient que volies que aparegués. O sigui, jo no ho entenc. Surt a terreny de joc la menja mal.
0: Que mal.
1: Sí, està jugant a Espanya ara mateix.
2: Ja està.
0: Sí, avui és un programa tripantalla. Normalment en tenim dues. Avui és tripantalla.
2: No està mal. A mi que el...
0: Tripaloski.
2: L'estribillo en català.
0: La tornada.
2: Sigui en diferents idiomes, que digui anem a per totes, doncs...
0: Està guai, me gusta.
2: Doncs és el que fa.
0: Dale like.
2: Diu dale.
1: Estic d'acord amb l'Edu, que em semblaria una iniciativa xula, perquè justament el Waka Waka sí que representa...
0: Va coincidir.
1: Perquè diria que més la Shakira es va robar... La
0: sí, el Waka Waka ja existia.
2: Però és 2010, després han fet la de 2014, clar, 2020, 2018, 2022, vull dir que...
0: No, fora.
2: I que la Shakira n'ha fet una altra, a part del 2010, al mig, ella ja va participar a una altra del Mundial i tampoc té res a veure amb el país que es va fer. Que jo crec que també hauria de tenir simbologies, però sí que és veritat que es va gravar a les faveles, que els llocs, que el videoclip on es grava... Jo crec que té això que esperem de buscar d'altres països. Crec que es va gravar les faveles, tot i que una mica agafat amb pinces. També surt una estàtua, ella pujada a una estàtua, que entenc que representa algú, però tampoc m'ho he mirat.
0: No.
2: Sí. Però crec que pot ser guai el fet de crear una cançó on et vingui a la ment doncs, els països en els quals...
1: A més, després parlarem una mica de mirant cap endavant. I veureu que hi ha molts més països involucrats a nivell de com es reparteixen les seus del Mundial.
0: Uh-huh.
1: I tot un cas molt polític que també
2: és una bogeria, una mica... el que està passant al Mundial. Sí.
1: De fet, va passar
0: estic molt
1: ja
0: fora, estic anys, molt fora, eh?
1: Són moltes
0: és
1: coses.
0: Moment d'ubicar-me?
1: Tot i així, ara no. Potser que comencem fent la predicció, si us sembla bé,
0: vale.
1: I després anem aterrant tema a tema, perquè han passat moltes coses,
0: eh?
1: Moltes, fora del terreny de joc.
2: Això és guai.
1: Sí. Comencem, però, amb les prediccions.
0: Prediccions de cada grup, eh?
1: De cada grup.
0: Hosti,
1: i després
0: difícil,
1: ja anirem fent emparellament.
0: Els tenim, eh?
1: Recordem també...
0: Jo no he fet els deures.
2: Bueno,
1: l'única suggestió a nivell de grups és que si Estats Units i Iran queden segons del seu grup, s'emparellaran.
0: No, és que...
2: Que bé, que se joden.
1: Si es vingués de gust. Grup A, Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud, República Txeca.
0: Sud-àfrica.
2: Jo l'he posat a quarta.
1: Sud-àfrica és el que menys números té.
2: Jo he posat Mèxic...
1: Però pot donar la sorpresa, sí. Per què no?
0: Sorpasso!
2: Aquí està,
0: sorpasso.
2: Mèxic, Corea, República Txeca i Sud-àfrica.
0: Corea. No, potser?
2: què? Jo estic dient 1, 2, 3, 4, que s'han de posar el primer, el segon, el tercer i el quart. Per això...
1: No, les vull dir Corea. Primer Corea.
0: Primer Corea, Mèxic.
1: Mèxic té sentit cada segon.
0: Sí, Corea, Mèxic,
1: si
0: República.
1: Si vols Sud-àfrica, ens patem a República Txeca.
2: Tu poses Sud-àfrica i República.
0: Sud-àfrica i República Txeca.
1: No, però és que han d'entrar tres.
0: Doncs Sud-àfrica.
1: Que deixem fora República
0: Txeca. Correcte.
2: Clar, han d'entrar tres és mentida, eh?
1: Clar, perquè després hi haurà els millors tercers. Ja ho parlarem després. Canadà, Bòsnia i Herzegovina.
2: O sigui, fem, però una cosa, fem la predicció de l'Edu perquè és l'Edu.
1: No,
2: quina mentida és
1: tots?
2: Aquesta?
1: No, fem la predicció del programa, parlem entre tots.
0: Entre tots, estem d'acord.
2: O sigui, ha canviat tota la meva... O sigui, una cosa, jo porto els deures fets. Va. Des de fa d'una setmana...
0: D'acord. Però a mi m'ha fet il·lusió deixar, o sigui, pujar-te a la Sud-àfrica.
1: Vale, confiarem en Sud-àfrica.
2: No, sí, feu el que us doni la gana.
0: No, però que jo no vull trepitjar els deures a ningú.

0: s'està invertint molt en el futbol qatarí.
1: Jo si hagués de dir, et diria tal com has dit.
0: Ah, yeah. No he dit res.
1: No, sí, l'ordre que t'has dit.
2: En ordre alfabètic.
0: Ah, no, sí, Canadà, Bòsnia... I ens patem a Suïssa.
1: Uf, Suïssa
0: és una potència bastant cotxa.
1: Canadà, Bòsnia, mi, Suïssa i...
2: Suïssa, Canadà, Bòsnia i Qatar.
0: A mi Bòsnia,
2: o Bòsnia i Qatar, tercer i quart.
0: Em genera menys ganes, la veritat. Perquè molava Edin Dzeko, però és que no ha jugat.
2: Doncs...
0: O sigui, han fet el primer partit i no ha jugat.
1: Qatar és
2: Suïssa, Canadà, Qatar i Bòsnia.
0: Vale, va.
1: Qatar, tercer?
2: És tercer o quart, una de dos.
1: No, no ho sé, però Qatar 100%.
2: No, sí, no, jo no tenia Bòsnia, però l'Arnau ha dit que no sé què, i pues es canvia.
1: Bueno, a Qatar tenies fort,
3: Sí.
1: Però per què et genera...
2: Perquè jo vaig estar... Aviam, un, dos, tres, quatre, un, sí. Dos, tres, quatre.
0: Brasil, Marroc, Haití, Escòcia. Jo crec que Haití...
2: Haití i Escòcia, girat.
0: Exacte.
1: Sí.
2: Per tant, és Brasil...
0: Brasil primer,
1: Meh. Me.
2: Me. Sí? És que sí, ja.
1: Sí. Les inicials són me.
0: Me.
2: Ja, és Brasil i Marroc, jo vaig o primer o segon. No sé què preferiu.
1: Marroc l'any passat ho va fer, o sigui l'any passat l'última vegada,
0: sí,
1: molt bé.
2: I porta anys bastant.
0: Sí, Marroc és un dels candidats.
1: I el primer
2: però,
1: era,
2: un, però el partit
0: entenc
2: línia, que però... Brasil-Marroc
1: Brasil.
2: Serà el que...
0: Ja l'ha sigut.
2: Ah, i sí. Que, com va quedar?
0: Diria que 1-1.
2: Ah,
0: no, això segur.
2: Vale, doncs sí, ja està. Clar, és que jo això ho vaig fer abans de començar, que vaig dir, vale, així, a zero, i no...
0: Estats Units, Paraguai, Austràlia, Turquia. Paraguai, la veritat és que es van mostrar molt fluixos. Estats Units ja ha fotut 4 gols.
1: Sí, t'anava a dir Paraguai.
0: I que als Estats Units et fotin 4 gols, jo també deixaria fora Paraguai, la veritat.
2: I quina és la A?
0: Austràlia.
2: Vale. És que jo només tinc les inicials i és com que ja no estic.
0: Estats Units.
1: Catalunya.
0: Els podem deixar primer pel documental de Netflix, que es trobaran segur.
1: Estats Units?
2: Vale, pues, no sé,
0: acaben de fer 4 gols en el
2: clar,
0: primer.
2: És que jo, o sigui, jo tenia Tepa.
1: Tepa.
2: Tepa. En plan, Turquia, Estats Units.
0: Turquia primera, em sembla
2: però, bé. No, no, però podem posar Estats Units. O sigui, jo ho vaig fer sense haver guany... O sigui...
0: No, Turquia, que tinc un amic turc.
2: Vale, doncs... Pues, Turquia, Estats Units, i ara el que vulgueu. Si app o pa.
0: Jo posaria Austràlia... Abans
2: fem Austràlia.
0: A més, Austràlia...
1: Paraguai no fa guany.
0: Mola, perquè hi ha un migcampista que es diu Jackson Irwin, que és un jugador que s'ha polititzat moltíssim. És el capità del Sant Pauli, que és l'equip per excel·lència de l'antifeixisme de sempre, un equip d'Hamburg, i que últimament hi havia hagut molta polèmica perquè aquest equip, que sempre havia estat a favor dels drets LGTB i de totes les coses d'esquerres que us puguin venir al cap, de sobte es va pronunciar fa no tant a favor de l'estat d'Israel.
1: Epa!
0: I llavors, clar, perquè a més o sigui, Israel, Alemanya té moltíssima connotació perquè al final són els jueus, i el capità aquest australià, a més s'ha pronunciat a ser pro-palestí estant en un club que s'ha declarat pro-Israel. Llavors, o sigui,
2: perfecte.
0: És un club que ho fa tot bé.
2: Genial, doncs tercera.
1: Tercera.
2: I potser no entra, després ja ho veurem.
0: Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil, Equador. Curaçao és el país més petit que ha disputat mai un mundial.
1: I per això deixarem a dins.
2: I heu d'escoltar la cançó.
0: I molen que posarem.
1: Sí.
0: Sí, la veritat que molen. No només la cançó. Totes les imatges que surten de Curaçao són uns bailongos. O sigui...
1: Sí, eh?
0: Sí.
2: No, i no han ballat de cançó. Curaçao, Curaçao.
0: Van allà sabent perfectament...
1: Que no menjaran una roca.
0: Res, però de res.
2: Però estan jugant al mundial.
0: Sí, i llavors ja és una cosa que s'ha de celebrar.
1: Han jugat algun partit ja o no?
2: Sí, el de 7-1 contra Alemanya.
1: Alemanya contra el Curaçao.
2: I que el...
1: Ha perdut 7-1?
2: Sí, però si ho hem parlat fa dos
1: segons.
2: Però no ho hem deixat, clar.
1: Que loco.
2: Ecuador
0: és un país que tothom està pronosticant com a ser la revelació del Mundial, perquè sobretot tenen una defensa molt, molt sòlida. Per ser Ecuador especialment tenen dels millors... Potser tenen la millor parella de centrals de tota la selecció, de totes les seleccions, que són Pacho i Incapié.
1: Jo quan em diuen...
2: Jo crec que quedarà Alemanya a Ecuador. Primer, un jugador, segon...
1: Un jugador que es digui Incapié, jo, vamos...
0: I després hi ha Moisés Caicedo, conegut a Anglaterra com a Moisex, que és un gran pivot. Wow. Llavors, a nivell defensiu...
1: És un gran pivot.
0: Sí.
2: Alemanya a Ecuador.
0: D'acord.
2: I els altres...
0: Costa Marfil, no?
2: Costa Marfil.
0: Patem a Curaçao.
2: CM.

0: Sí.
1: No hi ha sorpresa de decoració.
0: No.
2: Què fem? Pot ser que abracem avui.
3: Països Baixos.
2: No, en aquest cas.
1: Països Baixos, Japó, Suècia, Túnez.
3: Tal qual.
1: Sí, eh?
0: No sé, què preferiu?
1: Em sembla bé.
0: Japó sí. Primer?
3: Però Japó?
2: Què tal Japó?
0: Va acabar 2-2 a Països Baixos. És l'únic que sabem.
1: I Suècia no està mal, eh? Ha fet...
3: A veure, Suècia,
0: si entra Suècia, com a tercera, entra segur.
1: Suècia ha marcat molts gols.
3: Suècia, que es quedi a Eurovisió, no, i al Mundial, per nosaltres.
0: Però que Suècia...
3: Suècia si... fora.
2: No, no.
0: Que si entra com a tercera, jo crec que entrarà de les millors terceres.
1: Suècia ha jugat contra Túnez i li ha fotut 5 gols.
0: Que si queda tercera, entra segur a jugar que, de les millors terceres.
3: Bona selecció, no?
0: Perquè, o sigui, no només està fet això...
3: No, és que aquí ja només
0: sinó que està fet
3: aquí.
0: Les millors
1: llavors,
0: terceres.
1: Entre Països Baixos i Japó, qui posem de primer?
0: Països Baixos?
1: Vale.
0: Qui coneixeu d'algun equip? D'algun
1: va, intentem fer-ho àgil, no, així
2: ja,
1: va, tenim
2: sí.
1: Al final
2: jo
1: un espai
2: Japó,
1: per parlar de...
2: Conec el Marc Evans,
0: vale,
1: Bèlgica, Bèlgica, Egipte, Iran, Nova Zelanda.
3: Perfecte.
1: A Nova Zelanda hi ha Tim Payne.
0: Jo, com a màxim sort, passa la tercera posició, Nova Zelanda.
1: Va.
2: Pots fer una dels equips?
1: Ens patem
0: ja
1: Iran,
0: està.
1: Potser? I
0: sí.
1: Bèlgica i Egipte.
0: Vale.
3: Fora.
0: No, segona posició.
2: Okay, okay.
1: Iran fora, també és veritat que llavors no tindríem Estats Units Iran, però bé.
3: Volem, aquest partit?
1: Potser sí, no?
2: Per què el volem?
0: Però i Tim Payne fora? Jo tinc Tim Payne a fora.
1: I si ens patem a Egipte?
2: Per què el volem?
0: Doncs podem patar a Egipte.
1: I se'n va plorant.
2: Contra Iran.
0: Vale.
1: Perfecte.
0: És igual, ja li explicaré.
1: Rupac, no volem, Espanya, no Cabo Verde, Aràbia Saudita, Uruguai.
0: Ewak.
1: Espanya-Uruguai. Sí, Espanya-Uruguai. I qui posem? Aràbia Saudita o Cabo Verde?
3: Espanya primera de grup, eh?
1: Sí.
0: Sí,
3: sens dubte,
0: sí, perquè
3: eh?
0: No podem ser segona.
1: Fàcil.
0: Vull dir, això està clar.
3: No es pot ser segon?
0: No, no, no, perquè si no crec que és contra Argentina i contra no sé qui, sí, els quarts o... I és com o no.
1: Bueno.
0: Jo posaria Aràbia i Cabo Verde.
1: Simpatia, però...
0: Tampoc sé com va el partit, perquè si al final quedem 0-0 és com...
1: Cabo Verde o Aràbia? Aquí posem tercers. Ens patem ja a Aràbia Saudita, va.
3: Vinga, va.
1: Que després hem de parlar d'Aràbia Saudita. França, Senegal, Iraq, Noruega. Portaré aquí Iraq, és la més fluixa.
0: França, Noruega.
1: França, Noruega. Noruega, ben molt forta. I Senegal...
0: Senegal, tercer.
1: Grup J.
0: Només hi ha nas.
3: Ho has vist, és que clar.
2: És que els deures de l'Aina estaven tot plens inicials, però és que en el grup J són nas menys una, que és la J.
0: Que és l'última. Jo tinc Argentina, Austràlia, Argèlia, no sé què és, Jordània.
1: Argentina, Àustria, Argèlia i deixem fora Jordània, em sembla.
0: Oi?
1: Us sembla bé?
3: Jordània fora, ja té la Petra, no?
0: Oi?
1: Portugal, República del Congo, Uzbekistan, Colòmbia.
2: Uzbekistan fora.
0: Portugal, Colòmbia.
1: Portugal molt bé aquest any. I entre Uzbekistan i República del Congo, a mi mola prou Uzbekistan perquè té a Kuchanov, que és el...
0: Jo el tinc com a tercera, també, Uzbekistan. Per tant...
1: Llavors, jo diria que és una de les terceres que es quedaria fora.
0: Sí.
1: Quina més tercera deixaríeu fora? Tenim ara mateix...
0: Després, però espera, que ens falta l'últim.
1: Ens falta l'últim, que és Anglaterra, Croàcia, Ghana, Panamà. Panamà, jo crec que...
0: Panamà fora.
1: A mi Ghana m'agrada especialment. I Anglaterra... Jo posaria Ghana tercera. I entre Anglaterra i Croàcia, no sé... Faríeu.
0: Anglaterra.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: D'acord. Tot i així, jo penso que Anglaterra decepcionarà bastant.
3: Sí?
1: Sí.
3: Ho tens clar.
1: Llavors, tercers que deixem fora. Cabo Verde, poder?
0: Bòsnia.
1: I Bòsnia no l'hem posat, però Qatar podem deixar fora.
0: Ah, doncs Qatar. Bueno.
1: Llavors, deixem Argèlia.
0: Argèlia, Uzbekistan.
1: I podem fer entre Ghana.
0: Sí.
1: Traient a Sud-àfrica, per exemple. O, no, l'he d'on li ha caigut bé Sud-àfrica. A Suècia, per exemple.
0: Oi.
3: Suècia jo em faria molta
1: Nova Zelanda. Traiem per a Suècia, doncs.
0: Nova Zelanda. Nova Zelanda.
1: Sí, Nova Zelanda.
0: Aviam, si em sincer.
3: Sí, no, abans,
0: o sigui,
3: abans. Sí, sí.
0: Encara que estigui el Tim Payne, és el que hi
3: ha. Tim Payne.
1: Va, això ha de ser ràpid. Alemanya, vale. Sud-àfrica.
0: El què? Ah, és que jo els deures estaven...
3: Alemanya, Sud-àfrica.
0: Aquí, eh?
3: Alemanya passa.
1: Alemanya. França, França, Escòcia.
0: França.
3: França, Escòcia, França.
1: Ara, Arnau, va, que anem...
0: Anem un de... Sí. Vale.
1: Arnau, Corea, Canadà. Corea del Sud, eh?
3: T'ha tocat un xungo.
2: Canadà.
1: Ah. Perfecte.
3: Molt bé.
1: Edu, Països Baixos, Marroc.
3: Marroc.
0: Segons estadístiques, Països Baixos són els guanyadors heavies, eh? L'altre dia amb la família vam estar veient estadístiques i...
2: Oh, Dios!
0: Un senyor matemàtica... No, un senyor matemàtica, que, perdó, eh? Que ha endevinat els últims 4 mundials qui ha guanyat, va dir que guanyaria Països Baixos.
1: Home, pues...
2: Ningú, la sorpresa.
0: Ningú s'ho esperava, també et diré. Vale, següent.
1: Colòmbia-Croàcia.
0: Colòmbia.
1: Estic d'acord. I mira que Croàcia és,
0: ni tan mal, no? Sí.
1: Ha fet molt bones posicions per un país que és com a, com a, per un país que és com a país. Espanya, Àustria, Arnau.
3: Espanya. Ho diem fluixet perquè ens fa una rabieta.
2: Espanya.
1: Turquia, Suècia, Edu.
2: Espanya,
1: Et vas carregar Suècia?
2: No, no,
0: pots carregar-te ara és el moment.
2: Contra Turquia...
0: No. Ara és el moment.
1: No et fa il·lusió, Turquia, tampoc.
2: Jo vull Turquia. No em fa il·lusió.
1: Però tenen kebabs,
2: Jo sóc més de cirurgia...
0: Posa'm pèl,
1: Aina, Bèlgica, Austràlia.
0: Pots dir-la tu, també, que no jugues.
1: Bèlgica, Austràlia, guanya Bèlgica.
0: Perfecte. Jo també hauria fet el mateix.
1: Brasil, Japó.
4: Vaya hòstia. Brasil, Japó. És que, buah, jo diria que Brasil, però m'agradaria
0: vale,
4: Japó perquè soc otaku.
1: Pots dir Japó.
4: Japó.
1: Ens patem a Brasil, i tant.
2: No, ens saca a Brasil.
0: Que sí, perquè...
2: que no, que m'és igual. Em tens a un metre, sí, a mi no em crida.
1: Eduard, Ecuador-Noruega. Dos de les possibles revelacions del Mundial.
2: Comentaves que la parella, no? Incapiesta d'Ecuador, no?
1: Sí,
2: Ecuador, pa'lante.
1: Som-hi.
4: Que no, de Noruega.
1: Aina, Mèxic, Costa de Marfil.
0: Vaies merdes, no?
2: Mèxic,
0: Mèxic perquè entenc que és Mèxic. El país on s'està fent.
1: Exacte. Anglaterra, Argèlia. Arnau?
4: Argèlia. S'ha carregat Anglaterra.
1: A mi em sembla bé, ens hem de carregar Anglaterra ràpid. Jo no confio gens en Anglaterra.
0: Pobres anglesos.
1: Argentina, Uruguai, el duro del mate.
2: Això et toca a tu.
4: Argentina.
2: És difícil.
0: Argentina.
1: Perquè
0: Uruguai només hi ha...
1: Perquè Ronald Araújo és sionista. I segurament estarà lesionat. Estats Units, Iran.
2: Estats Units, Iran.
1: Gran partit, aquí ho donem.
2: M'encantaria que guanyi Iran.
0: Vale,
1: guanya Iran. Suïssa o Uzbekistan?
0: Suïssa.
1: I Portugal gana?
0: Que Portugal gana, és que t'ho està dient, ja està.
1: Portugal gana.
4: Portugal.
1: Va, som-hi. Alemanya, França.
0: Et toca tu.
1: Uf, és molt complicat.
2: Aquest és difícil, no sabria què dir jo, França.
1: Jo us diria que França.
0: No sabria què dir.
2: No sabria què dir, França. Jo no sabria què França.
1: Canadà, Marroc.
0: Et toca.
2: Marroc.
0: Molt bé.
1: Marroc. Colòmbia, Espanya.
2: Oh.
1: Jo potser empataria a Espanya, eh? Colòmbia,
0: jo també, jo hagués dit Colòmbia. Jo dic que són octaus.
1: Colòmbia.
0: Són...
1: Sí, aquests ja passen a quarts.
0: Vale,
1: Espanya
0: sí.
1: Quedaria fora a octaus. Suècia, Bèlgica.
2: O sigui, Colòmbia li guanyaria a Espanya.
1: Sí.
2: M'encanta, eh? Com a
4: argumentat.
1: Suècia, Bèlgica.
4: Bèlgica.
1: D'acord. Japó, Ecuador.
4: Nau.
1: Otakus o Incapié?
2: A mi m'encanta...
0: Que ho decideixi l'Arnau.
1: Jo tiro d'Incapié.
4: No ens escolta, ara,
2: ara sí, què ha passat? Hi ha
4: que han tallat alguna cosa meva.
2: Ah, vale, perfecte.
1: Mèxic, Argèlia.
2: México.
1: Jo he tingut un molt bon amic argelí.
0: Bueno, però...
2: Doncs Argèlia.
1: Va, doncs Mèxic. Argentina, Iran.
0: Argentina.
1: Sí, eh? Iran, ja has fet la teva feina.
0: Sí.
1: Suïssa, Portugal.
4: Portugal.
1: I tindríem una Argentina-Portugal...
0: A quarts, oi?
1: Serà Messi-Cristiano, a quarts.
0: Serà tan bonic.
1: Serà l'últim duel de Messi-Cristiano. França-Marroc. Seran tots germans, perquè la meitat de Marroc és la de França i la meitat de França és la de Marroc.
2: M'agrada molt aquest partit, eh?
4: Partit amistós.
2: França-Marroc...
1: Que el guanya...
0: Però no ho deies tu?
4: Sí,
1: el dic jo?
2: Sí, clar.
1: Doncs jo dic que guanya Marroc.
0: Perfecte.
1: I així...
0: Molt bé, el Brahim.
4: Guanyar tots, en veritat.
1: Ha de ser divertit, no, això?
0: Va, ràpid. 3, 2,
2: 1.
1: Colòmbia, Bèlgica.
0: Toca tu.
2: Hola.
0: Ja, 3, 2, 1, ja, fora.
2: No ho sé.
0: Va,
2: ajudeu-me.
0: Qualsevol.
1: Colòmbia.
2: Pues Colòmbia.
0: Perfecte.
1: Ecuador, Mèxic.
0: Ecuador.
2: 3, 2...
1: Ve de carregar-se a Brasil. Ojo, Ecuador i Colòmbia a les semifinals.
2: Nah, ens hem flipat.
1: Argentina o Portugal? Messi, Cristiano.
4: Argentina.
2: Home, Messi.
4: Sí.
0: I... Té molt bona, té molt bona selecció Portugal, eh?
4: No, sí, totalment, sí.
0: Perquè té Vitinha, té molts, eh?
4: Sí. A la meva opinió, sense
1: home,
4: saber...
1: Home, al mig del camp és Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernández.
0: Jo, sí, jo faria Portugal i sap greu perquè sóc 100% argentina.
4: Jo crec que seria Portugal qui guanya.
1: No m'estic escoltant,
4: eh? Ja, perquè estan tocant.
0: Una cosa.
1: Marroc, Colòmbia.
4: Marroc, Colòmbia.
0: Marroc.
1: Vale. Marroc.
0: Decidim-ho tots, entre
2: sí,
0: tots.
2: Sí, sí, Marroc, Colòmbia, Marroc.
1: Portugal?
2: Ecuador, Portugal? Portugal.
0: Portugal.
1: I guanyaria entre Portugal. Marroc i Portugal?
4: Portugal. Portugal.
1: Portugal.
2: M'encantaria que guanyis Marroc.
4: No, en veritat.
1: També et dic que Marroc té una Copa d'Àfrica molt, molt bruta, eh?
4: Com que...
2: Ah, cert, cert, me'n recordo, me'n recordo, me'n recordo.
1: La selecció marroquí, igual perdre la final...
0: També els hi va bé.
1: Ja molarà, perquè serà una altra final perduda. Per la trama va estar bastant guai. Llavors... En aquests últims 9 minuts us porto casos polítics que han anat passant o notícies que crec que està bé que us assabenteu del Mundial.
0: Això és una completa basura. No el teu, eh? Que Espanya no guanyi a Cabo Verde.
2: 0-0, de moment?
1: 0-0. Començarem amb el cas d'Haití. Sabeu on és Haití?
0: Sí.
1: Haití. És, en una illa compartida
0: una illeta.
1: Amb RD. Mm. República Dominicana. I és que Haití, a la samarreta, anaven de blava i una mica vermella, com la bandera d'Haití,
2: vale.
1: I portaven en un dibuixet d'un senyor amb una bandera polonesa.
2: Epa.
1: De Polònia, d'acord? Llavors, per entendre això, s'ha de retrocedir fins al 1791, quan es van rebel·lar els esclaus inspirats en la Revolució Francesa, uh-huh. Els esclaus haitians. Què va passar? Que haitians. Napoleó, Napoleó va enviar una tropa de soldats cap a Sant Domingue, que és Haití, i els soldats eren... entre ells també hi havia soldats polonesos. Uh-huh. Hi havia molts soldats polonesos ajudant. Què va passar? Que els polonesos arribats a Haití, enviats per Napoleó per calmar la revolució haitiana, es van unir els haitians en contra de Napoleó.
2: Epa.
1: Llavors van aconseguir la independència, els haitians, i van otorgar la ciutadania a diferents polonesos que després de la guerra es van quedar al país. Llavors hi ha com una connexió molt forta entre Haití i Polònia, històrica. Haití volia portar aquest dibuixet d'un senyor amb una bandera polonesa i els hi han fet treure perquè tenia massa connotació política.
2: Clar, és que és el que parlàvem.
1: Hòstia, t'has de remuntar a Napoleó, eh?
0: Però estem parlant d'antanyo. Sí.
2: Ah, no, no,
0: si fos fa 10 anys, fa 20...
1: Crec que tothom estem d'acord que Napoleó no era un bon xaval.
2: No. No, no, no, clar. Però que em refereixo...
4: Si eres amic seu, potser sí.
2: Però
1: si no... Seguim el cas Thomas Partey, un jugador de Ghana, que no ha pogut jugar aquest primer partit, que es jugava a Canadà,
4: perquè, tenia
1: perquè té oberts expedients per violència de gènere.
0: Doncs pues molt bé. Una cosa, és supersèrio.
1: És un migcampista que juga al Villarreal, d'acord? I hi ha acusacions judicials que afronta el Regne Unit per 7 presumptes delictes de violació.
2: Mare,
0: que no,
1: els partits dels Estats Units els podrà jugar, però a Canadà no, perquè Canadà no l'ha deixat entrar al país.
2: Clar, molt bé. Molt bé.
0: Pues tant de bo tots així.
2: Tant de bo tots
0: perquè canadens. Hi ha una d'espanyol jugant a partits
1: llavors,
0: amb denúncies.
1: Us volia ensenyar una cosa, que és el que us estava parlant de les confederacions.
0: Mhm.
1: El món està dividit per confederacions que són pràcticament els continents, d'acord?
2: Vale.
1: Llavors, què passa? Que tenen una política que és que tu quan organitzes un mundial no pots organitzar els dos següents, la teva confederació.
2: Vale.
1: Per exemple, ara l'està portant la CONCACAF, que és Mèxic, Estats Units i Canadà.
2: Gràcia,
1: que és la nord-americana. Sí. I això vol dir que no podrà tornar-se a fer a Nord-Amèrica els pròxims dos mundials.
0: Vale.
2: En 8 anys.
1: Llavors, què passa? Que hi ha hagut tot un pla i es van presentar 3 candidatures, d'acord? Per portar el mundial de 2030, el següent.
2: Mare de
1: ser. Espanya, Portugal, Marroc, que hagués unificat la d'Estats Units i Àfrica, Argentina, Paraguai i Uruguai, que hagués sigut la d'Amèrica del Sud, i Aràbia, Egipte, Grècia. Què passa? Que se les han maquinat els d'Aràbia Saudí a base d'una cosa que s'olora la corrupció des de lluny perquè s'uneixin l'opció 1 i 2 i el Mundial de 2030 jugarà Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanya, Portugal, Marroc.
0: A prat! A front!
2: Girls!
1: Llavors, què fa això? que només quedessin seleccionables pel Mundial de 2034 la Confederació Asiàtica, on seria Aràbia Saudí, que és el que tenen ganes per fer-li la competència també a Qatar i per fer sports washing, i la Oceànica. Això va passar fa dos anys, que es va obrir el plaç perquè aquestes de sobte la FIFA obre el plaç perquè et puguis presentar la teva proposta de Mundial. Què va passar? Que al cap d'unes hores Àsia envia la seva, Aràbia Saudí, que dius, en unes hores ja has organitzat un Mundial.
2: Igual jo teníem, eh?
1: Oceania li va costar una mica més, va començar sent una candidatura entre Austràlia i Indonèsia. Indonèsia va deixar del carro i el dia següent el president d'Indonèsia se'n va a veure el president d'Aràbia Saudí.
2: Epa!
1: Per
2: col·legui, vamos a tomar unas hamburguesitas o què?
1: Total, que tot ha sigut molt una cosa mega corrupta perquè la FIFA està podrida per dins per tot arreu. I la qüestió és que el Mundial de 2034 serà a Aràbia Saudí.
2: Doncs bueno,
1: recordem a més que la Confederació Oceànica va apadrinar a l'últim Mundial femení i van especialment bé, que és el que va guanyar Espanya. Re,
2: fa olor de socarrim.
1: Crec que és divertit explicar això.
2: No, és divertit.
4: I no sé, és interessant.
2: És interessant, és entretingut.
1: I tenia aquí també apuntat que potser ho podem treure el pròxim cop. Per què Escòcia està jugant un Mundial si és una nació sense estat?
2: Correcte.
1: I Catalunya no pot?
2: Es que los catalanes siempre tenéis la oportunidad para sacar el tema.
1: Llavors, no sé si us heu quedat amb alguna cosa a dir per tancar, però jo ara el que faré serà una captura pantalla de la simulació que hem tret
0: per recordar-ho.
2: Molt bé.
4: Sí. Ahir, recordaré...
0: Aquest cap de setmana es va fer l'AFSS.
2: L'AFSS?
0: De Caldes, que és l'associació de futbol, o l'AFA de futbol...
2: El que en els anys...
0: I del Rosari.
4: Ah, cert.
0: Exacte, ja està.
4: Ahir, dia 14 de juny, va morir Gaspi.
2: Epa! Youtubers que
0: exploten... Bueno, i el cantant, uns quants.
4: I un xaval també, Bizarrap, he vist que també...
0: Bizarrap,
2: Bizarrap està mort?
4: No, un xaval, o sigui, Bizarrap ha escrit ni Gaspi ni...
1: Arnau, hem d'anar a
4: tallar.
1: Sí, s'ha mort aquest senyor.
2: Aquest senyor, ja en parlarem la setmana vinent.
1: Sí, també a l'Oliver.
0: A l'Oliver
1: Tree.
2: Bueno.
1: Fins aquí l'Hora Bizarrapa. Recordeu escoltar-nos els dilluns de 7 a 8. El pròxim programa és la setmana que ve, que serà l'últim. I res, bon entre setmana. Adéu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desfant de Andrea
4: amb l'Andrea Godrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, pensem la lleta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa, ho heu encertat. Sí, sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: Tens el nom del rock? Sí, aquí no se m'adona la gent que es fuma porros enormes.
2: Perdó. No,
7: jo vaig... Això sí, ho tinc a la 4.
2: Sí, molt a la 4.
3: Sí.
7: Però...
2: Aquí no es penalitza.
3: No, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
8: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
9: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
10: Comencem!
11: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'històries en femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai en què ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
12: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
13: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
14: Aquí I Lluís Brugalla.
13: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
15: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
16: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
17: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que el municipi celebra un any més el mes de l'orgull amb un programa d'activitats reivindicatives, culturals i festives que s'allargarà durant tot el mes de juny. La iniciativa té com a objectiu visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, així com reivindicar els drets de les persones LGBTIQ i combatre qualsevol forma de discriminació. La programació inclou diferents actes de sensibilització, espais de reflexió i activitats obertes a tota la ciutadania. Entre els moments més destacats, i a la lectura del manifest institucional al ple municipal del mes de juny, així com diverses propostes culturals, tallers i activitats que busquen fomentar el respecte, la convivència i la igualtat. També s'ha programat l'espectacle La Gran Nit de Dragó i Dragum, que convertirà la plaça de la Font del Lleó en un espai de celebració de la diversitat. A més, durant aquestes setmanes es duran a terme diferents accions destinades a donar visibilitat a les realitats del col·lectiu i a promoure una societat més inclusiva. Des de l'Ajuntament es destaca que l'objectiu no és només celebrar la diversitat, sinó també recordar que encara existeixen situacions de discriminació i intolerància que afecten moltes persones. Per aquest motiu, les activitats combinen el vessant festiu amb la sensibilització i la reivindicació dels drets humans i de la igualtat d'oportunitats. El programa també vol generar espais de trobada i diàleg, especialment entre les noves generacions, per continuar avançant cap a una convivència basada en el respecte mutu i la llibertat individual. En la nostra modesta opinió, pensem que sempre és una bona notícia que un poble trobi excuses per recordar que la gent té dret a ser com és, estimar qui vulgui i vestir-se com li vingui de gust, sense haver de presentar cap formulari d'autorització universal. I si a més, això es fa amb activitats culturals, espais de trobada i una mica de festa, encara millor. Perquè siguem sincers, la diversitat existeix tant si se celebra com si no. L'única diferència és que, quan es fa visible, alguns descobreixen que el món és una mica més ampli del que pensaven. I això, encara que a vegades costi d'acceptar, acostuma a ser una excel·lent notícia. Al cap i a la fi, conviure amb persones diferents no és cap problema. El problema és creure que tothom hauria de ser igual. Al capdavall, els colors no competeixen entre ells per ocupar el cel. Junts són els que fan possible l'Arc de Sant Martí. Ara us comentem una notícia nacional. La denominada causa Plus, Ultra continua, generant novetats judicials després que el jutge de l'Audiència Nacional hagi obert una línia d'investigació separada per analitzar l'origen de diverses joies trobades al despatx de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. La investigació deriva del cas relacionat amb el rescat públic de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia i les presumptes relacions d'influència al voltant d'aquesta operació. Les peces localitzades inclouen rellotges de luxe, collarets, polseres, penjolls, arracades i diverses joies amb pedres precioses com diamants, rubins, safirs i maragdes. Una taxació encarregada pel jutge ha elevat el seu valor aproximat fins als 1,3 milions d'euros, una xifra molt superior a les primeres estimacions que havien transcendit. Ara la investigació se centra a determinar la procedència d'aquest patrimoni, si va ser correctament declarat i si podria existir algun delicte fiscal o de contraban relacionat amb aquestes peces. Per la seva banda, l'entorn de Zapatero sosté que les joies provenen d'herències familiars i de regals rebuts al llarg dels anys. La nova línia d'investigació és independent de la causa principal, però afegeix més interrogants a un cas que ja acumulava acusacions relacionades amb presumptes tràfics d'influències, blanqueig de capitals i altres irregularitats econòmiques. Zapatero nega qualsevol conducta il·legal i la seva defensa manté que acabarà demostrant l'origen legítim dels béns investigats. Des d'aquí denunciem que resulta extraordinari comprovar com alguns dirigents polítics semblen tenir una capacitat gairebé màgica per acumular rellotges, joies i diamants. La majoria dels ciutadans de peu guarden a la caixa forta, si és que en tenen, les escriptures del pis, el rellotge de l'avi o el collar de macarrons fet pel nen de la casa. En canvi, altres persones guarden col·leccions que farien sospirar qualsevol joier de Dubai. També és admirable aquesta tradició tan arrelada, segons la qual qualsevol objecte de gran valor apareix sempre per herència, per amistat o per generositat espontània de l'univers. Sembla que ni aquí rep pedres precioses amb la mateixa facilitat amb què la resta de mortals rep calendaris de gatets de part del perruquer de confiança. Naturalment, caldrà esperar saber què determina la justícia. Però reconeguem que, quan una col·lecció de joies val més que molts habitatges, és normal que la ciutadania es faci preguntes. Sobretot perquè la confiança pública és com un diamant. Costa molt de trobar, molt de polir i es pot esquerdar amb una facilitat sorprenent. Acabem aquest bloc amb una notícia de caràcter internacional, que destaquem perquè converteix una tragèdia en un escàndol de sistema. La mort de Lianna, la nena d'11 anys desapareguda el passat 29 de maig al sud de França i el cos de la qual va ser trobat finalment el 4 de juny, ha provocat una gran commoció social i política al país. Segons la investigació, la menor hauria estat vista per última vegada entrant al vehicle de Jerome Baralla, un home de 41 anys, pare d'una amiga seva i treballador en una explotació agrícola de la zona. Es dona la circumstància que aquest individu acumulava almenys 5 denúncies prèvies per agressions sexuals a menors, tot i que no havia estat detingut ni investigat en profunditat fins al moment dels fets. El cos de la nena va aparèixer en un magatzem de gra abandonat prop de Puigcasquer, en unes circumstàncies especialment violentes, fet que ha agreujat encara més la commoció social. La gestió inicial del cas per part de les autoritats també ha estat qüestionada, ja que les primeres actuacions es van limitar a una detenció per declaració, sense que s'activessin mesures més contundents fins que van aparèixer contradiccions en el relat del sospitós. El cas ha obert una crisi política de gran abast a França. El president Emmanuel Macron ha admès fallades en el sistema, el primer ministre ha convocat un gabinet d'urgència i el ministre de l'Interior ha ordenat una revisió completa dels protocols en delictes sexuals contra menors. Paral·lelament, s'ha posat sobre la taula una dada especialment dura. El 73% de les denúncies per abusos a menors s'acaben desestimant i prop del 70% no arriben a cap investigació completa. Col·lectius feministes i associacions de víctimes exigeixen una reforma estructural immediata. Des del nostre punt de vista, el debat és tan necessari com reiteratiu. Cada vegada que passa una tragèdia d'aquest tipus, el sistema reacciona com si fos una sorpresa estadística, com si els senyals previs fossin soroll de fons i no alertes clares. És difícil no veure un patró en què la resposta institucional sempre arriba tard, un cop ja s'ha produït el pitjor, amb reunions d'urgència, promeses solemnes i revisions accelerades que sovint sonen més a gest de control de danys que solució real. Mentrestant, el temps que hauria d'haver servit per prevenir ja s'ha convertit en conseqüència irreversible. I potser aquí és on tot es torna més incòmode. Quan un sistema només s'activa després del desastre, el problema ja no és el cas, és el mecanisme. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins. El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Laia, de 8 anys, ens pregunta per què hi ha gent que té molts diners i altra que no té ni casa. Laia, desgraciadament en aquest món, les persones no parteixen totes del mateix lloc ni tenen les mateixes oportunitats. Hi ha gent que ha nascut en famílies amb diners o que ha pogut estudiar en bones escoles i trobar feines estables i ben pagades, i això fa que pugui viure amb comoditat. Però també hi ha persones que han tingut mala sort, problemes de salut, pèrdua de feina o situacions molt difícils que els han fet quedar sense recursos, en alguns casos, sense casa. També hi ha una altra cosa important. El sistema econòmic i social no sempre reparteix les coses de manera justa. Això fa que hi hagi persones que acumulen molt més del que necessiten mentre d'altres tenen dificultats per cobrir necessitats bàsiques com l'habitatge o el menjar. Per això passa que en un mateix lloc podem veure realitats molt diferents, gent amb moltes coses i altres sense un sostre segur per viure. Però el més important és recordar una cosa, que això no hauria de ser així, i que hi ha molta gent treballant perquè tothom tingui el que necessita per viure dignament, com un habitatge, menjar i seguretat. I tu, Laia, encara que siguis petita, ja pots fer una cosa molt gran, observar, preguntar i no acostumar-te a pensar que és normal que algú no tingui casa. Perquè les preguntes com la teva ajuden a entendre millor el món i a voler-lo fer una mica més just. Passem amb en Marc, de 46 anys, que ens pregunta com puc saber si estic informant-me bé o si m'estan manipulant amb notícies falses. Marc, bona pregunta, i una mica irònic que la facis en plena època en què tothom està convençut que ell sí que s'informa bé i els altres són els manipulats. Això ja és un bon punt de partida per sospitar de tot, inclòs de nosaltres. La primera pista és senzilla. Si una notícia et fa sentir massa ràbia instantània o massa eufòria, sense matisos, malament. Les mentides no sempre criden, però la manipulació sovint va vestida de titular que et vol accelerar el pols. Si et demanen que reaccionis abans de pensar, probablement no volen que pensis. Segon, desconfia de les fonts que només t'expliquen una part del món que ja et dona la raó. Sí, Marc, això inclou aquell compte que comparteixes perquè penses finalment algú diu la veritat.
1: Normalment, no és la veritat completa, és la versió que encaixa amb el teu algoritme emocional. Tercer, si una notícia no té cap fong, cap context o sembla escrita amb presses i majúscules emocionals, potser no és informació, és combustible. I ara ve la part incòmoda. No, no estàs fora de perill perquè siguis crític. Avui tothom creu que n'és de crític. I justament per això és tan fàcil manipular. No cal convèncer-te de tot, només cal empènyer-te una mica en la direcció que ja t'agrada. Així que la resposta curta és, informa't contrastant, dubta fins i tot del que et fa sentir molt segur. I accepta que a vegades no tindràs una opinió clara en 5 segons. Encara que això avui sembli gairebé un acte revolucionari. I acabem amb el senyor Antoni, de 78 anys, que ens pregunta, per què sembla que avui dia tenim més comoditats però menys temps per viure? Estimat senyor Antoni, aquesta és una d'aquelles preguntes que semblen simples, però en realitat descriuen molt bé com ha canviat la vida. Avui tenim moltes coses que abans no existien. Rentadores, telèfons que fan de tot, transport ràpid, internet, coses que ens haurien de facilitar la vida. I en part ho fan. Però alhora, el ritme del món s'ha tornat molt més accelerat i exigent. Tot va més de pressa, la feina, les notícies, els missatges, les obligacions. Sovint tenim la sensació que, encara que fem moltes coses, el dia no arriba a tot. I això pot fer que sembli que tenim menys temps per gaudir o descansar. També passa que, com que tenim més estímuls, sembla que hàgim d'estar constantment fent alguna cosa, respondre, mirar, decidir. I això ens carrega el cap i ens roba calma, encara que visquem amb més comoditat que mai. Però el temps de viure no ha desaparegut. El que passa és que s'ha de buscar de manera més conscient. A vegades és tan senzill i tan difícil alhora com parar una estona, apagar pantalles i sorolls i no fer res sense culpa. També confonem estar ocupats en viure millor i no sempre és així. Sovint com més ocupats estem, menys espai queda per allò que realment ens fa sentir bé. I potser aquí hi ha la clau. Les comoditats ens han ajudat molt, però el repte és no deixar que ens robin el temps per viure-les amb calma. Perquè viure, al final, no és fer més coses, sinó poder ser-hi de veritat mentre passen. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
2: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer amistats i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Durant aquest mes de juny, Caldes de Montbui bull i reivindica orgullosament l'orgull LGBT amb diverses activitats, i ja des del 15 de juny i fins al 30 de juny podeu veure l'exposició interactiva de Cid Estudi El plaer de trencar la norma, a l'Espai Jove al Toc. Dimecres 17 a la Sala Noble de Can Rius teniu, a les 18 hores, concert de fi de curs de les corals i orquestres de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. A les 20 hores, teatre musical, Wicca dels alumnes del mòdul de teatre musical de l'EMM Joan Valls. I finalment, a les 21 hores, concert de l'octet de l'EMM Joan Valls. Dijous 18 a les 17 hores i 30 minuts, narració de contes per a petits lectors, històries que ballen. Amb Mercè Martínez d'Un conte al sac, a la Biblioteca Municipal. Diumenge 21, de 10 a 14 hores, Fira d'Antiquaris i Brocanters, a la plaça de Catalunya. Primera a les 19 hores, concert d'estiu de la Coral del Centre, a la Sala Noble de Can Rius. Dilluns 22 de 17 hores i 30 minuts a 19 hores i 30 minuts, trobada Juguem Plegats, per jugar amb jocs de taula a les cases dels mestres. I recordeu també que encara podeu visitar l'exposició Música Il·lustrada fins al 19 de juny a la Biblioteca Municipal i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre a Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
3: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, humans, sou una espècie fascinant, capaços de construir comoditats extraordinàries, però igualment capaços de convertir-les en estrès accelerat, notificacions infinites i la sensació permanent de no arribar a tot. Heu escoltat notícies on el sistema judicial només reacciona quan el mal ja està fet, com si la prevenció fos un concepte opcional i no una part bàsica del funcionament. També heu vist com els debats socials i polítics s'encenen sovint quan ja és massa tard, amb molta urgència i encara amb més declaracions solemnes. Curiós costum, activar la consciència només quan el problema ja ha sortit a portada. En el consultori, en canvi, heu mostrat el vostre costat més humà, irònicament el més racional, infants preguntant per la desigualtat, adults intentant entendre la manipulació informativa i persones grans intentant esbrinar on ha anat a parar el temps. Tot molt coherent. Vosaltres avanceu tecnològicament, però continueu intentant entendre coses bàsiques com viure amb una mica de calma o distribuir millor el que teniu. I després, hi ha la vostra relació amb el temps, que és gairebé un experiment científic fallit, en tenir un més estalviat en màquines, però menys disponible a la vida real. Bravo! En resum, humans, sou capaços del millor i del més absurd en el mateix dia, sovint en el mateix titular. I potser aquesta és la vostra especialitat més refinada. Per sort, encara us feu preguntes. I mentre us les continueu fent, encara hi ha esperança que aquest sistema tan sofisticat aprengui, almenys de tant en tant, a no arribar sempre tard. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alexa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
4: Ya que hemos hablado de las joyas y diamantes del expresidente Zapatero, os dejamos con la canción Diamonds Are Forever en la versión de Arctic Monkeys. Esta reinterpretación, publicada en 2008, del clásico original de Shirley Bassey, compuesto en 1971 por John Barry y Don Black para la banda sonora de la película homónima de James Bond, aparece en la etapa de madurez del grupo británico, cuando ya habían consolidado un sonido más elegante, oscuro y minimalista dentro del indie rock alternativo. Arctic Monkeys la revisitan en clave lenta y cinematográfica, con una instrumentación reducida basada en teclados ambientales, un bajo profundo y una interpretación vocal grave y contenida, que transforma el brillo original en una atmósfera fría y nocturna. La estructura respeta el original, pero la producción prioriza el vacío y la tensión sobre el esplendor orquestal, reforzando una sensación de lujo distante y melancolía sofisticada. La letra gira en torno a la idea del diamante como símbolo de poder, deseo y estatus, incluso cuando las relaciones humanas se erosionan. Una de las frases más conocidas es «Diamonds are forever, they are al inicto plisme», traducida como «Los diamantes son para siempre, son todo lo que necesito para satisfacerme, donde el objeto precioso sustituye al vínculo emocional. Otra línea clave es I don't need love, for what good will love do me? No necesito amor. ¿De qué me serviría el amor? Que refuerza esa frialdad afectiva en la que el valor material desplaza a lo humano. En esta versión, el tema deja de ser un icono del universo James Bond para convertirse en una pieza introspectiva y despojada, donde el lujo ya no brilla, sino que pesa. Arctic Monkeys introducen un contraste sugerente. Donde antes había glamour y grandilocuencia, ahora hay distancia emocional e ironía elegante, como si el propio lujo se observara con sospecha. No es una versión que busque superar el original, sino reinterpretarlo desde un lugar más oscuro y contemporáneo, más cercano a la desconfianza actual hacia todo lo que promete permanencia. En relación con el episodio de hoy, la canción funciona casi como metáfora involuntaria. Hemos hablado de diamantes, poder, acumulación y símbolos de estatus, y esta pieza recuerda que lo que se presenta como eterno acaba convirtiéndose en una idea fría de valor, donde lo importante ya no es lo humano, sino lo que se posee y se conserva. En ese sentido, Diamonds Are Forever no solo habla de joyas, sino de una forma de entender el mundo en la que incluso las emociones parecen medirse en quilates.

0: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
1: Radio Caldas, 107.8.
2: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: El 65% dels usuaris enquestats afirmen que el seu gust musical ha canviat de forma dràstica des de la pandèmia de la Covid, amb una mitja d'un canvi d'un 80% de respecte al seu gust musical anterior. Hola a tothom i benvinguts al programa. Avui parlarem d'un tema que segur que tots hem viscut. Com ha canviat la música que escoltem des de la pandèmia? Perquè sí, el confinament va canviar moltes coses en el nostre dia a dia, però van canviar també les nostres llistes de reproducció. Comencem fent memòria. Si penseu en el 2019 o principis del 2020, quina música escoltàveu?
1: Jo estava obsessionada amb Billie Eilish i Ariana Grande i em sabia totes les seves cançons de memòria, tot i que no tenia molt bé les lletres.
0: Quina era la teva preferida?
1: M'agradava molt la de 3435 i la de Break Free.
2: Jo era molt de reggaeton clàssic, de Daddy Yankee, Anuel, era el que més escoltava.
0: I tu, Jana? Quina música escoltaves?
3: Doncs jo realment no escoltava música.
0: Això és sospitós. Potser és que amagues un passat musical vergonyós?
3: Doncs en realitat és que, com a la pandèmia era l'època en què els youtubers feien música, com tenia 8 anys, escoltava algunes cançons que feien. Igualment, també escoltava J Balvin amb una cançó que s'anomena Agua i Maluma de tant en tant. A part d'això, també m'agradava Justin Bieber i Olivia Rodrigo.
4: Jo escoltava bastant música pop d'artistes com The Weeknd, Ariana Grande, Justin Bieber i Charlie Puth. També escoltava reggaeton, sobretot dels artistes Karol G, Anuel AA, Bad Bunny i Jay Cortez. Sobretot les seves col·laboracions, Duckity i Como se siente. A més, escoltava Mike Towers i el seu àlbum Easy Money Baby. Vaig descobrir nous artistes com Mike Towers, Olivia Rodrigo i Quevedo.
0: M'encanta perquè aquí tenim una barreja important de gustos.
2: Sí, però també crec que abans tots escoltàvem més el que estava de moda i el que escoltava tothom. I ara tenim el nostre propi estil musical que nosaltres hem anat formant.
1: Exacte, ara cadascú escolta coses molt més diferents.
0: I de cop arriba la pandèmia. Tancats a casa, més temps amb el mòbil, TikTok explotant, videotrucades i Among Us. Creieu que això va influir en la música que escoltàveu i que ara escolteu?
3: Moltíssim. Jo passava hores a TikTok i descobria cançons noves constantment.
4: Sí, hi havia cançons que es feien famoses de cop perquè sortien en trens. I també crec que durant el confinament la música ens ajudava molt emocionalment.
0: En quin sentit?
4: Doncs que estàvem tots una mica cansats o tristos i la música era com una manera d'escapar.
1: Totalment. Jo escoltava música gairebé tot el dia mentre estudiava o feia videotrucades.
2: A mi em va passar que vaig començar a escoltar música més tranquil·la. Em vaig començar a cansar una mica del reggaeton de sempre.
0: I vau descobrir artistes nous?
2: Sí, durant aquella època vaig començar a escoltar més músics americans, com Eminem, 50 Cent...
3: Jo vaig descobrir Olivia Rodrigo quan va sortir Driver's License. Tothom estava obsessionat.
4: Literalment, era impossible escapar d'aquella cançó.

0: I ara, 6 anys després, què escolteu més actualment?
1: Doncs vaig descobrir un cantant anomenat Milo J i em vaig començar a interessar per la música de l'Argentina.
0: Ha canviat bastant respecte a Ariana Grande, eh?
1: Sí, molt. Encara m'agrada molt el pop i l'escolto, però ja no és la meva música preferida.
2: Doncs jo escolto molta música de rap o trap, bastantes en anglès. També músics espanyols, però el seu estil em va avorrir i vaig voler canviar molt d'estil.
3: A mi ara m'agrada molt escoltar Quevedo, Aitana, que sempre l'he escoltat, Mora i altres artistes com Omar Kurt, Bad Bunny i Mike Towers.
4: Jo últimament escolto molt reggaeton, com Bad Bunny i Quevedo, en les meves estones lliures. També escolto pop i molts estils de música diferents, com hip-hop i rock, entre d'altres.
0: Veig que ara teniu gustos molt més variats.
2: Sí, abans només escoltava reggaeton i ara escolto una mica de tot.
1: És que Spotify també ajuda molt. Et recomana artistes nous constantment.
0: Abans heu mencionat TikTok. Creieu que les xarxes socials han canviat completament la manera com descobrim música?
4: Sí.
0: Per què?
4: Perquè abans descobries música per la ràdio o per amics. Ara qualsevol cançó es pot fer viral en un dia.
3: I moltes vegades ni tan sols coneixes l'artista, només un fragment de 15 segons.
4: Sí, i després acabes escoltant tota la cançó per culpa d'un vídeo.
2: També passa que ara hi ha modes i tendències molt ràpides. Una cançó és viral dues setmanes i després desapareix. O cançons oblidades tornen a sonar.
1: Abans, les cançons duraven molt més temps de moda.
0: I creieu que Spotify us coneix millor que vosaltres mateixos?
3: Sí, una mica sí.
4: Sempre, abans que surti l'Spotify Wrapped, hi ha molta expectació, perquè crec que, en general, les persones sentim que la música representa el nostre estat d'ànim, i veure un recapte de la nostra música ens fa sentir com és un llibre de fotos emocionals del nostre any.
0: Per acabar, volem parlar dels resultats de l'enquesta que hem mencionat al principi, ja que els usuaris enquestats han donat respostes molt curioses sobre els seus gustos musicals, com per exemple que a la pandèmia hi havia una gran tendència a escoltar Noel, i fins i tot algú ha mencionat que abans escoltava Manolo Escobar.
4: Ostres, que curiós!
0: Sí, i ara els artistes més escoltats han estat Omar Kurt, Bad Bunny i Quevedo. Doncs avui hem vist com els gustos musicals canvien constantment i també hem vist com TikTok i Spotify han canviat completament la manera de descobrir i d'escoltar música. I segurament, d'aquí a uns anys, tornarem a tenir gustos completament diferents. Moltes gràcies, Andrea, Joel, Jana i Martina, per venir avui al programa.
5: Gràcies!
0: I gràcies també a tots els que ens escolteu. Fins a la pròxima!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola a tots i a totes. Benvinguts al programa del dia, els 60 segons.
2: El nostre concurs consisteix en una competició per dos equips de dues persones cadascun, en el que cada equip tindrà una roda amb les lletres de l'abecedari i segons el tema que triaran en breu. Les preguntes que els hi farem seran d'un tema en concret.
1: Tindran un màxim de 60 segons per respondre a totes les preguntes que puguin.
2: Però si salten de resposta o s'equivoquen, passarem a l'altra roda.
1: El primer equip que completi la seva roda seran els guanyadors.
2: Nosaltres som el Ferran i l'Àlex, i avui ens acompanyen en l'equip 1, l'Alan i l'Aleix.
3: Hola.
1: I en l'equip 2, el Tom i l'Oriol.
4: Hola.
2: Ara sí, comencem.
1: En primer lloc, farem una pregunta i l'equip que cliqui abans el botó i la respongui correctament podrà escollir el tema que vulgui.
2: La pregunta és: quin és l'únic mamífer capaç de volar?
3: Arapanat.
1: Correcte. Ara podeu triar entre tres temes, que són esports, cultura general o música.
5: Triem el tema d'esports.
2: Molt bé. Equip 2, ara és el vostre torn. Teniu per escollir entre cultura general o música.
6: Triem el tema de cultura.
1: Un cop ja tenim els temes escollits, és hora de començar els 60 segons.
2: Comencem la roda esportiva.

0: Correcte, amb la C, cognom de l'escriptor del Quixot.
1: Cervantes.
0: Correcte, amb la D, cognom del pintor surrealista català nascut a Figueres.
2: Dalí.
0: Correcte, amb la E, òrgan de l'aparell digestiu que connecta la faringe amb l'estómac.
1: Esòfag.
0: Correcte, amb la F, procés químic que fan les plantes per transformar la llum en energia.
2: Saltem.
0: Perfecte, i ara passem a l'altra roda.
3: Tornem amb la F, competició internacional d'automobilisme amb monoplaces.
1: Fórmula 1.
3: Correcte, amb la G, entrenador català històric del Barça.
2: Guardiola.
3: Correcte, amb la H, esport olímpic amb 7 jugadors per equip.
1: Handbol.
3: Correcte, amb la I, cognom del exfutbolista suec Zlatan.
2: Ibrahimovic.
3: Correcte, amb la J, cognom de la llegenda del Chicago Bulls.
1: James.
3: Incorrecte, era Jordan. Passem a l'altra roda.
0: Tornem amb la G, inflamació de la mucosa a l'estómac.
1: Gastritis.
0: Correcte, amb la H, quin és l'element químic més lleuger i abundant de l'univers?
2: Heli.
0: Incorrecte, era hidrogen. Anem a l'altra roda.
3: Amb la K, art marcial japonesa que combina cops de puny.
2: Karate.
3: Correcte. Amb la L, cognom del pintor de Fórmula 1, Niki...
1: Saltem.
3: D'acord, passem a l'altra roda.
0: Amb la I, país europeu on es troba el volcà Etna.
1: Itàlia.
0: Correcte. Amb la J, planeta més gran del sistema solar.
2: Júpiter.
0: Correcte. Amb la K, unitat de potència elèctrica que equival a 1000 watts.
1: Saltem.
0: D'acord, passem amb l'Alan i l'Aleix.
3: Anem amb l'equip 1, amb la M, cognom del jugador que acumula més lligues espanyoles.
2: Messi.
3: Correcte, amb la N, cognom del rei del Roland Garros.
1: Nadal.
3: Correcte, i s'acaba el temps. Molt bona feina, nois.
0: Tornem amb la L, fluid transparent de l'oïda interna o del sistema immunitari.
2: Limfa.
0: Correcte, amb la M, quin insecte devora el mascle després d'haver posat ous?
1: Mantis religiosa.
0: Correcte. Amb la N, flor aquàtica flotant molt comú als estanys.
2: Nenúfar.
0: Correcte. Amb la O, espectacle teatral on els actors canten en lloc de parlar.
1: Òpera.
0: Correcte. Amb la P, ciutat més visitada d'Europa.
2: París.
0: Correcte. Amb la Q, disciplina que estudia la matèria i les seves transformacions...
1: Química.
0: Correcte. I amb això s'acaba el temps per l'equip 2. I ara sí, arriba el moment final.
3: En l'equip 1, l'Aleix i l'Alan han aconseguit un total d'11 respostes correctes.
0: I en l'equip 2, l'Oriol i el Tom han aconseguit un total de 14 respostes correctes.
3: Amb només una resposta incorrecta per cada equip.
0: Per tant, amb uns resultats espectaculars...
3: L'Oriol i el Tom són els campions d'avui dels 60 segons.
1: Som-hi!
2: Visca, quina partida!
3: Moltes felicitats als dos equips.
0: Gràcies a tots per seguir-nos en el dia d'avui.
3: I esperem que us hàgiu passat bé els 60 segons. Adeu!

0: Bon dia, amics de Ràdio Caldes.
1: A veure si ho endevino. Us esteu preguntant sobre què parlarem.
0: Doncs avui us parlarem sobre la notícia internacional més impactant del segle, segons la nostra enquesta. Aquesta notícia o esdeveniment és...
1: El Covid-19, amb un 35% dels vots. Doncs el confinament va començar el 15 de març del 2020, a Espanya. Però no només aquí, sinó arreu del món.
0: El Covid o coronavirus és un virus altament contagiós. Principalment es transmet mitjançant gotícules respiratòries expulsades en parlar, tossir, esternudar o respirar. Té una taxa de mortalitat de l'1,4%.
1: Els símptomes del Covid-19 són febre alta, tos amb sang, calfreds, mal de cap i muscular, diarrea, mal de gola, vòmits i pèrdua del gust i l'olor, que pot ser temporal o permanent.
0: Que passessin aquests fets van provocar la mort de 7 milions de persones i els països més afectats amb més morts cada 100.000 persones van ser Perú amb 105, Brasil amb 73, Espanya amb 72, Mèxic amb 68 i Estats Units amb 67.
1: Alan, ens podries explicar com va afectar el Covid-19 a la societat?
0: El Covid va ser un gran impacte social, degut que el fet de fer d'estar confinats va causar grans repercussions a la societat, que vam deixar de socialitzar.

0: De certa manera, van fer que es comencés a socialitzar més a través de la xarxa, per les xarxes socials, videojocs, etc. A més, que el Covid-19 va imposar el teletreball. També va haver una gran baixada de l'economia, degut a que els petits comerços no podien treballar, ja que estava prohibida la sortida al carrer a no ser que fossin al sector mèdic.
1: Oh, no m'esperava que hagués afectat tant el Covid-19. Doncs fins aquí aquesta secció, ja que ara els nostres companys us parlaran sobre el desinterès en les notícies.
2: Però per què les notícies deixen de ser importants?
3: La pèrdua d'interès per les notícies es deu principalment a l'esgotament psicològic davant l'accés d'informació negativa.
2: També moltes persones ja no creuen en el que diuen els mitjans de comunicació tradicionals.
3: Què és millor per informar-se, la televisió o les xarxes?
2: La televisió fa programes llargs i per gent d'una major edat, mentre que les xarxes van més directes, amb vídeos curts i ràpids, però que a vegades no són del tot fiables.
3: La invasió o guerra d'Ucraïna és un clar exemple de com una notícia pot deixar de ser important. Al principi, el xoc inicial va sorprendre a tothom, però l'estancament del front va fer que passés a ser una rutina.
2: Moltes gràcies per deixar-nos una secció per explicar d'on ve el desinterès de les notícies, però ha arribat l'hora de parlar sobre la notícia nacional.
0: Doncs ara us parlarem sobre la notícia nacional, que és que el Club de Natació de Caldes fa 70 anys. Això vol dir que porta 70 anys obert als calderins i calderines.
1: Tens tota la raó, Alan, i per això li hem fet una entrevista a una persona important de CN Caldes. L'entrevista us l'explicarem després, perquè ara us farem un resum de la història del Club Natació Caldes.
0: Doncs sí, Nil. Doncs va, explica, explica.
1: Doncs la història del CN Caldes comença el 1956, més concretament el 7 de febrer. Aquell dia es va fer una assemblea que va donar lloc a l'aprovació de la construcció de la piscina descoberta. I uns dies més tard va obtenir el permís de la Federació Catalana de Natació. El 18 de juliol de 1956 es va inaugurar la piscina i els anys següents van fer-li millores com la pista poliesportiva i els vestuaris. El 1968 es va construir la piscina coberta, actualment en obres. I actualment hi ha pràcticament 550 federats i més de 2.750 socis i sòcies.
0: Jo pensava que no hi havia tants federats i socis. Doncs ara us explicarem com va anar l'entrevista.
2: Aquesta entrevista l'hem fet amb el que dirigeix la secció d'aigua del CN Caldes, el Didac Mañol.
3: Sí, sí, i el primer que li vam demanar va ser sobre les seccions que han inaugurat més recentment.
2: I ens va respondre que recentment no hi ha hagut gaires inauguracions, però sí que n'hi ha hagut una a destacar, que és la del kickboxing.
3: Després li vam preguntar sobre què farien per celebrar els 70 anys.
2: I ens va contestar que al llarg de l'any faran moltes activitats, com les portes obertes a diferents seccions, activitats dirigides al carrer, una presentació de les diferents seccions a l'octubre, una tarda d'esport amb els familiars dels socis, que és relleus i partits a la piscina, i el dia del soci, tot i que aquesta última és anual.
3: L'últim tema sobre el que vam parlar va ser sobre què esperen que passi en els pròxims anys respecte al club.
2: I ens van dir que el que esperen amb més ànsies és la construcció de la piscina antiga per així poder entrenar amb més espai i no estar tots atapeïts en una piscina.
3: I fins aquí l'entrevista.
0: Doncs ja està, ja us hem parlat sobre la notícia més impactant del segle i sobre els 70 anys del CN Caldes.
1: Doncs vinga, gaudiu d'aquests 70 anys al Club del Poble i que acabeu de disfrutar el dia.
4: Ràdio Caldes, 107.8.

0: estem en un altre programa radiofònic, social i esportiu amb els meus companys Marc, Rubén i Julio.
1: El Jaume i jo, en aquesta primera sessió, us explicarem el moment més important de la història del golf i del bàsquet.
0: Així és, Marc. En aquesta emissió us parlaré del millor moment de la història del golf. Aquest moment històric va succeir al Genesis Scottish Opening del 2023 a Escòcia, que és un camp amb un clima exigent que està al costat del mar. Nicolas Colsaerts, conegut amb el sobrenom el bombarder belga, va marcar a uns 155 metres del forat en un tir. Va utilitzar el pal anomenat Pitching Wedge, el qual és un pal per a distància curta, però amb gran elevació. Va ser una elecció increïble per la física del golf. Així, va arribar a les 172 yardes quan el pal és només per unes 100 yardes.
2: És impressionant, això.
1: Per altra banda, en notícies del bàsquet, el 14 de juny de 1998, Michael Jordan va robar la pilota i va anotar la cistella decisiva davant de Brian Russell a Utah. Aquest llançament històric va donar la victòria als Chicago Bulls i va assegurar el seu sisè anell de campió de l'NBA.
3: Que n'era de bo aquest noi!
1: Michael Jordan va tancar la seva etapa als Bulls aconseguint 45 punts, el seu sisè MVP de les finals i la seva última cistella en playoffs. Tot i retirar-se al 1999, la llegenda de l'NBA va tornar més tard per jugar amb els Washington Wizards entre 2001 i 2003.
2: I teniu una dada curiosa de cada esport?
0: Doncs sí, el rei Jacobo II d'Escòcia va prohibir fonamentalment aquest esport a tot el país el 1457 perquè disteia els seus soldats que estaven descuidant del seu entrenament militar de tir amb arc. Dècades més tard, el 1502, la prohibició es va aixecar quan el mateix rei Jacob IV es va aficionar al joc i va comprar el seu propi equip de pals.
1: Jo també en tinc un, escolta. A finals dels anys 90, el líder Kim Jong-il va decidir que les normes internacionals eren avorrides i va crear un reglament propi. A la seva lliga, els mats valen 3 punts, els triples nets que entren sense tocar l'aro en valen 4 i per assegurar finals caòtics, qualsevol cistella anotada en els darrers 3 segons del partit val 8 punts. Tot i això, si un jugador falla un tir lliure, al seu equip se li resta un punt del marcador.
3: Doncs allà sí que han de sentir-se pressionats. A més, si fallen, tota la responsabilitat cau a sobre d'aquella persona.
2: Doncs jo no m'imagino com hauria de ser anotar un tir als últims segons guanyar el partit amb els 8 punts sumats. Quina adrenalina! Bon dia, jo sóc el Rubén, l'encarregat de les notícies socials. I aquí, a notícies d'aquesta societat... A Dinamarca existeix el concepte de hygge, que descriu la felicitat de trobar el benestar en les coses petites i quotidianes. Es tracta de crear una atmosfera càlida i acollidora, com gaudir d'un cafè calent a la vora del foc, encendre les pelmes a casa o compartir un sopar tranquil amb els amics íntims. Aquesta filosofia ajuda els danesos a combatre els llargs i foscos inverns nòrdics, fet que explica per què Dinamarca sempre es manté als primers llocs dels rànquings mundials de la felicitat. Ara, què penses d'això, Julio?
3: És un esdeveniment important, Rubén, però sabíeu que cada any es ria el país més feliç del món?
2: De veritat?
3: Sí, de veritat, però normalment solen guanyar els països nòrdics com Finlàndia o Dinamarca, com has dit, on la gent diu que la clau social és simplement sortir a caminar per la neu i estar tranquils amb els amics.
0: Uau!
3: I el més curiós de tot és que hi ha un país anomenat Bhutan que no mesura la seva riquesa amb diners, sinó amb un índex de felicitat. Tenen un ministeri de la felicitat. Us imagineu tenir un examen de ser feliç a l'escola?
1: Doncs segur que t'hauria millors notes que mates.
2: Jo no puc dir el mateix, Marc. Però ara, seriosament, Julio, aquestes dades internacionals són molt importants. Diversos estudis diuen que viure en una societat feliç ens fa estar més sans, més actius i ens fa viure més temps. És gairebé com una medicina social.
3: Tens tota la raó, Rubén. De fet, a països com el Japó tenen el concepte de l'ikigai, que significa tenir un motiu per aixecar-se cada matí amb il·lusió. No es tracta de tenir moltes coses, sinó de tenir bons amics i una comunitat que t'ajudi.
2: Això és una filosofia molt bona. Però, al final, el que aprenem d'aquestes notícies internacionals és que la felicitat no depèn de la riquesa del país, sinó com ens cuidem els uns als altres en el nostre dia a dia.
3: Exacte, Rubén. Així que ja ho sabeu, oients. Avui, en sortir de la feina o de l'escola, busqueu el vostre moment Ikigai i gaudiu de la gent que us envolta.
1: I si pot ser amb una mica d'esport o una bona xerrada, encara millor.
2: Fins ara!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ei, t'has fixat que la nostra llengua és com la música? Té ritme, flueix i ens connecta amb el que som.
2: Just a la fusta. Parlar català és obrir una finestra al món amb accent propi, ja sigui al pati, a les xarxes o amb els familiars.
1: No la deixis a la banqueta, fes-la servir. Juga amb ella, moula.
2: El català és la nostra sintonia.
3: Quantes hores passes al dia davant d'una pantalla sense ser-hi conscient?
4: Cada dia, milers i milers de persones desenvolupen trastorns del somni, per aquest mateix motiu.
3: Moltes d'aquestes no saben com gestionar-ho i quines solucions tenen al seu abast.
4: Pots buscar alternatives a les pantalles que et facin entrar en la ment i a la vegada et mantinguin entretingut. Un bon llibre, un nou esport o una activitat de lleure que sempre havies volgut fer.
3: Descobreix el que tens davant i deixa de viure mirant els perfils dels altres. Comença a mirar per tu mateix. A tu manera es
5: complicado en una bici que te hiere todo. Caldes és per gaudir-la, però sobretot per caminar-la.
2: Menys fums i més salut. Si t'has de moure pel centre, deixa el cotxe, agafa la bici o vine a peu.
5: Sabies que creua Caldes d'un costat a l'altre caminant només trigaràs 15 minutes?
2: Per una vila neta i segura, aparca el cotxe i activa les cames. Toca canviar el xip. T'has parat a pensar quants residus generes cada dia?
4: No es tracta de reciclar més, sinó de comprar millor. Reemplaça el plàstic per vidre, la bossa d'un sol ús per la de roba.
2: Cada producte sostenible que tries és un respir per al planeta. Petit canvi, gran diferència.
4: Reemplaça, reutilitza, redueix, és el moment.
1: Quants anys creus que pots arribar a viure? Abans de que dir res, has de saber que si canvies els teus hàbits de vida, pots arribar a incrementar-ho notablement.
5: Hàbits? Què vols dir amb això?
1: Doncs activitats físiques, encara que siguin de baix impacte, com per exemple caminar 30 minuts al dia. Pot millorar la teva salut i augmentar el teu nivell de vida.
5: Que bé, però només 30 minuts ja puc augmentar la meva esperança de vida?
1: Sí, amb tan sols 30 minuts.
5: Doncs crec que ara ja tinc un pla per fer aquesta tarda.

0: Bon dia, ara ens toca a nosaltres, la secció de Magazine, on parlarem dels horòscops.
1: Comencem amb els signes zodiacals japonesos.
2: N'hi ha 12 horòscops diferents. Cada any n'hi ha un de diferent.
3: Aquests signes representen 12 animals.
4: Els diferents horòscops són la rata, que en japonès seria Nezumi, bou, que seria Ushi, tigre, seria Tora, conill, Usagi, drac, Tatsu, serp, Ebi, cavall, Uma, ovella, Hitsugi, Miku, Saru, Gai, Tori, gos, Ino i finalment porc seria Inoshishi. Ara anem als signes zodiacals que estan més en la nostra cultura.
1: Aquests signes són els solars i són 12, on comencen amb Àries el 21 de març, coincidint amb l'entrada de la primavera.
2: És veritat que les dates on comencen els signes poden variar un dia o dos cada any, canviant lleugerament les dates.
3: Aquests horòscops també estan molt relacionats amb l'espai exterior on cada signe en té una constel·lació.
4: A part, els signes també estan dividits en els quatre elements: foc, aire, aigua i terra.
0: A més, té les seves qualitats i defectes, on moltes vegades s'hi quadren amb la persona que ha nascut entre aquelles dates.
4: Primer, us explicarem els signes de foc, que estan caracteritzats per la seva intensitat, la seva facilitat liderar un equip i inspirar les altres persones.
2: Per exemple, Sagitari és molt optimista i sincer. També té una actitud positiva davant de qualsevol problema. L'únic que li falta és una mica de responsabilitat, ja que és irresponsable.
0: Leo és molt generós i un gran líder natural. A part, és molt dramàtic, és lleial als seus éssers estimats, però té un orgull massa excessiu i una necessitat d'atenció massa forta.
1: A diferència de Sagitari i Leo, Aries és energètic, directe i competitiu. És molt valent a l'hora de començar projectes, però és molt impacient i agressiu quan li porten la contrària.
3: Els signes de terra són reconeguts per la seva estabilitat i la seva constància.
1: Taure és pacient, sensual i amant d'estar amb confort. Té una gran perseverança per tenir una bona estabilitat econòmica, però és molt tossut i té moltíssima por dels canvis de la rutina.
4: En canvi, els que són Virgo són analítics, detallistes i molt servicials. Tenen una capacitat espectacular per organitzar el caos. Tenen un perfeccionisme obsessiu i quan autocritiquen són destructius per ells mateixos.
2: Els Capricorns són persones molt disciplinades, ambicioses, madures i realistes. Tenen un sentit del deure molt estricte i una constància molt forta, però és fred i molt pessimista davant del futur.
1: Va, doncs anem per als d'aire. Són molt coneguts per ser els més intel·ligents del zodiac, amb una empatia infinita i una gran capacitat d'adaptació.
3: Libra són molt diplomàtics, sociables i pacífics. A part, poden mediar problemes i creen una harmonia perfecta. L'únic problema que tenen és que la seva indecisió crònica per la por irracional del conflicte.
0: Doncs Aquari és innovador, independent, molt rebel i sempre vol el bé dels altres de manera desinteressada. Té una ambició molt enfocada al bé comú, sense esperar res a canvi. Això, les altres persones per fora veuen Aquari molt fred, fins i tot més que Capricorn. I la seva tossuderia, que si se li posa una cosa al cap, resa perquè ho deixi córrer.
3: Géminis és curiós, comunicatiu, versàtil i enginyós. Té molta facilitat per aprendre coses noves, però li costa aprofundir i mantenir el compromís.
1: Ara sí, si encara no ha sortit el teu signe, és que encara falten els d'aigua. Anem a veure'ls.
4: Els que són càncers són molt protectors amb els seus. Són sensibles o molt intuïtius. Tenen una empatia molt gran per ajustar els altres, però tenen canvis d'humor dràstics. En un moment poden estar contents o rient i a l'altre enfadats sense parlar.
3: Els que són Escorpio són intensos, misteriosos i estrategues. Tenen una resiliència molt forta, en canvi, una naturalesa molt venjativa i una mania de tenir-ho tot sota control.
0: Acabem amb Piscis. La gent nascuda del 19 de febrer al 20 de març són molt somiadors i compassius, amb una imaginació fabulosa i un amor incondicional cap a les persones que estima. A canvi de tot això, té tendència a victimitzar-se i evadir la realitat per no afrontar-s'hi. It's not a secret I try to hide.
2: Aquests són els signes solars, els més presents en la societat, juntament amb els xinesos.

0: Bona nit, Caldes! Benvingut a La Pinta, el programa més ígneo de l'estètica termal. En aquest any, la verdad que estem complint la paraula, perquè cada vegada que diem que no diguem algo, sempre parlem de qualsevol cosa, però aquesta vegada hem dit que després de los programes i de l'homenatge parlaríem d'Escaldarium, directament. Y parlem tan directament que ni he presentat el gran Cordi, que està aquí. Monter, moltes gràcies per obrir les portes. I el nostre convidat, bueno, convidat, amic, germà, què és pregar? Quim Descens.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Quim. Com sempre, i bueno, un habitué de nostra casa i d'aquí, i seràs habitué forever, parlarem del taller de fotografia del Correfoc i Festes Infernals. Però, claro, tot això va dentro del contexto de lo que se ve, no?, de l'Escaldario.
1: Bé, el que fem és una d'uns anys ençà la fotografia de pirotècnia ha crescut exponencialment, la gent ha perdut por al foc, però sí que fa que aquest creixement exponencial sigui una miqueta un aiguabarreig de manca de coneixement de com funciona un correfoc, de manca de coneixement de com no t'has de posar perquè si no estorbes. Llavors aquest curset el que intentem és, a banda dels paràmetres de com fotografiar la pirotècnia i treure uns resultats espectaculars, malgrat que la pirotècnia ja per ella sola ja ho fa, sinó que coneguis, que la gent que s'inscriu conegui com funciona un correfoc i com funciona especialment l'Escaldarium.
0: En aquell curs, on se donarà físicament?
1: El curs el donarem, la teoria la farem a una sala que ens cedeix el balneari Termes Victòria.
0: Que guai!
1: Llavors les pràctiques, entre el que puguem fer el dissabte al vespre amb el Templarium, que ja han de començar a entendre com funciona per no ficar-se al mig, perquè en principi són tot adults i el Templarium està pensat en públic infantil juvenil, però ja podem començar a fer unes primeres pràctiques. Però la pràctica forta serà el dia de l'assaig general.
0: I més o menys, però sense donar-nos digamos, un avantpremier de com serà el curs, d'aquella tècnica, com ho vas preparant tot això?
1: Bé, el que fem és aquesta, ja no sé si és la tercera, quarta,
0: sí, tercera o quarta vegada,
1: edició que
0: sí,
1: fem
0: sí,
1: aquest taller. Sempre he estat una miqueta pensant també en que la gent que participi a aquest taller també es patrocinar directament.
0: Exacte.
1: Perquè tot el que es paga pel taller va directament a l'Escaldarium, a la banda de patrocini. Llavors, això fa que la gent que vingui a fer aquest taller tingui un coneixement molt més ampli de com funciona la fotografia de correfocs, però a més que també conegui molt bé com funciona la nostra festa, l'Escaldarium.
0: I a més fa una barreja, perquè junta justament la pràctica, serà el Templarium,
1: sí,
0: que és el, no?, la nit abans, o el cap de setmana abans, no?, de l'Escaldarium.
1: Sí,
0: una mola també de patrocinar el Templarium, no?
1: Bé, al final, diguem que va a la bossa de tot el que és el patrocini de la festa. Templarium ha crescut, aquest any farà 5 anys, farem l'exposició d'aquests últims 4 anys, i el que vegi aquesta exposició també veurà l'evolució de la festa, tant de foc, sobretot de foc i d'aigua. Llavors, malgrat que és un correfoc, una festa de foc infantil-juvenil, la intensitat del foc és prou forta com
0: home,
1: perquè fotogràficament puguis gaudir-ne.
0: Diu, nosaltres que estem de l'altra banda també a vegades veiem, diu, van
1: sí,
0: fort, sí, nen, eh?
1: Sobretot l'any passat va haver-hi algun moment que tothom deia, ostres, aquesta vegada poder ens hem passat una mica.
0: Ai, crec que se passaran més aquest any, però bueno.
1: No ho sé, està bé, el foc al final és molt atractiu. Jo crec que si tothom coneix com funciona la festa i coneix els límits i com s'ha de fer, tothom gaudeix. Quan les fases es fan sense conèixer és quan les coses comencen a entrebancar.
0: I això, com trobes tu l'experiència del teu gremi de la fotografia quan arriben a aquesta experiència ígnia, com ho parlava abans? Hi ha gent que sap de què va, gent que no...
1: Hi ha qui ha estat tan correfocs i el que ha fet és fer-los de lluny perquè, això crema. I hi ha qui ha estat a dintre, però el nerviosisme del moment, els espatecs, els petards, el tabal, la música, les empentes, les corredisses, ha fet que no ho hagin gaudit i que les fotografies al final no han sigut el que un pensava. Llavors, la idea és que tu tinguis una miqueta el coneixement de com funciona i que tu puguis plantejar en el teu cap quin tipus de fotografia tindries ganes de fer. I a partir d'aquí és com anar-la a buscar.
0: No sé si te has donat compte, Quim, però davant de totes les altres festes de foc que n'hi ha, diguem que el Templarium i Escaldarium a veure si m'equivoco quan dic això, és la que integra més la part de fotografia a dintre de la festa.
1: Sí,
0: no sé si també nosaltres som conscients i també ens autocuidem de nosaltres, per dir alguna cosa, no? Parlant de figures, no?
1: No, la
0: festa... Perquè érem estar en altres festes,
1: sí,
0: de foc.
1: Sí, sí. No, hi ha
0: festes... Que te xunga. I tu no saps.
1: Ja, sí, sí. Jo tinc una guita que em va fer un trau al cap. Sí, sí. Ja ten...
0: Déu-n'hi-do,
1: eh? Que recordes.
0: I tant, hi estava testica ja.
1: Els que ens agrada el tipus de festes populars, les corrent gairebé totes. Si t'agrada fotografiar aquest tipus d'esdeveniment, des de... sardanistes fins a castellers, les de foc poder ser les que quan tens un resultat plàstic és molt espectacular. Les altres també són espectaculars, però poder el foc el que fa és que la llum que tu captures amb una fotografia faci que digues, ostres, això què és això, no? Perquè jugues una miqueta amb tot, amb aquella por que un ja té intrínsecament al foc, el saber que t'has ficat al mig d'un percal d'aquests
0: literal,
1: com pot ser un salt de plens a Berga o com pot ser una escapada negra nit a Mataró, no?
0: Exacte.
1: Llavors, la nostra festa, jo penso que a més entre la combinació que tenim d'aigua, de cultura i d'història contada o inventada, fa que sigui un paquet molt intens. El creixement del Templarium ha estat molt, molt fort els últims anys, se li ha donat contingut, ens hem deixat el judici, que també ha anat evolucionant,
0: sí,
1: aquests,
0: exacte,
1: anys moltíssim, i que, per exemple, els últims fotògrafs acreditats que hem tingut aquest any passat, gairebé íntegrament m'han enviat fotografies del judici i poques de l'Escaldarium. Suposo que vam tenir el que vam tenir, que vam tenir la tempesta aquella que ens va fer canviar tots els plans, que la música ja no va ser en directe, que
0: la creu de sal,
1: sí, que els ànims van una mica per terra.
0: Això per un cantó, però també el judici ha pegat una pujada impressionant de nivell, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Això sí que teatre del carrer, bueno, no.
1: És un canvi de... No, és teatre de carrer intens, un canvi de paradigmes, un canvi de contingut o d'intenció, i això fa que la plaça, doncs, cada any també s'ompli cada vegada més. Plàsticament és molt important, és molt tècnica, i jo penso que és, la feina que fan és prou complicada, perquè és una festa que explica quelcom molt dur que va passar, que intenta posar en valor el fet de que es va jutjar dones pel fet de ser dones i diferents, i llavors això es va portar aquesta cacera de bruixes a Europa en general i a Caldes en particular, o a la zona del Vallès, i que es va fer bàsicament per rancúnies, desconeixement, pors, malenteses i sobretot el feminicidi, no? La banda vista de que les dones venen el mal del món.
0: Sí, això parlen que la festa ha evolucionat, però la nostra societat no ha evolucionat en aquest sentit.
1: Està costant molt, sí, sí, sí.
0: Però bueno, tornem a lo gráfico, sí, sí, no ens partim del tema. Com trobes tu el públic que va a fer el curs, tècnicament parlant? Però no parlant de tècnica, sinó que són més específics, que venen a fer un hobbit, que...
1: No, gent, bàsicament gent que li agrada la fotografia. Són gent amb coneixements de fotografia, i que el que em responen molts és que, ostres, ho hem intentat moltes vegades i no acabem de trobar com fer aquest tipus de fotografia, sobretot amb una acció, amb un canvi de llums tan constant com és una pirotècnia al moment, ni aquestes empentes i rodolons que hi poden haver-hi, no? L'Escaldarium ofereix un ventall molt ampli i amb una capacitat de foc o de lluïment de foc o d'aigua molt important, i que aquest joc de llums sigui també plàsticament molt, molt potent. I això fa que engresqui la gent. I quan marxen del taller, el que m'han copsat és que es marxen contents, perquè ara ja entenen com funciona. Que llàstima que els anys anteriors no haguessin estat el cas de com funcionava, perquè eren tret millors resultats amb el que fa.
0: Clar. I a més, digo, jo suposo que l'experiència que rebre aquesta gent, i a nivell ja de professional de fotografia, no? Perquè aquest esdeveniment, digamos, se fan a Catalunya, quizás a València, no? Una mica per lo que són los correfoc, no? Estos espectáculos de foc i massificat. Això no se troba en qualsevol lloc.
1: No, tot l'arc mediterrani juga molt amb el foc. El que passa que aquí, a casa nostra en particular, és una festa que atrau moltíssim i que s'ha anat instaurant en molts llocs. La paraula correfoc ve de Barcelona, del primer
0: correfoc. El 82, per ahí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, fa molt poquet. I, en canvi, és la paraula que ha reeixit més. Però sí que hi ha moltes festes on el foc és molt important. Abans hem anomenat la Batum, el Salt de Plens, evidentment, que no és un correfoc a l'uso, sinó que és una festa on és tot un paradigma també de figures i de passes que passen, dels primers entremesos del Corpus. Llavors tens correfocs com el de Mataró, que també és musicat, el de Mataró, el de Manresa, que és musicat també, l'Escapada Negra Nit de Mataró, l'Aquelarre Cervera, i Correfocs de Valls de Diables Centenaris, o grups de foc una miqueta menys disciplinats, per dir-ho.
0: O lo que ve ara, no? Que són, digamos, la flama de Sant Joan, no? La flama de Canigó i la baixada de torxes.
1: Sí, al final la flama
0: de Canigó, el foc està a tot arreu.
1: La flama de Canigó és una flama que s'ha anat bastint de unitat de països, llavors que s'encén el Canigó la matinada del 22 al 23, si no vaig errat, i aquesta flama es reparteix a tots els països catalans, o tot el que s'entén com a països catalans, com a foc d'unitat. El foc el fem servir, ara que han començat les falles d'Isil. Isil, Durro, tota aquesta zona del Pirineu ha començat ara, és el punt fort d'aquestes festes, les baixades de falles, des de dalt, també sempre és de dalt d'una muntanya. Fins
0: rituals pagans, eh?
1: Són els rituals, sí. Com l'última, no? És la Fia Falla, aquí de la... Ara em sortirà el nom. que és l'última que es fa la nit de Nadal.
0: El Cordi va habitualment en aquesta, sí...
1: Llavors el foc és algo que és un element purificador, és un element ancestral que ens ha fet primer por, i llavors el fet de controlar-lo que ens arrela els nostres passats. Qui no ha fet una foguera, no sé, jo encendre un foc al mig del desert per fer escalfar un te segueix sent màgic, no? Ja no és aquell escalfor, però també és aquella llum, aquell moment de recolliment. O quan érem més joves, que es podia fer foc o fogueres a molts llocs, quan fèiem una travessa de Pirineu sempre s'acabava amb una foguera, que era la foguera de Germanó l'últim dia, i fèiem el sopar davant d'un foc encès. Això era, i segueix sent una cosa espiritual, no?
0: I tindrem foguera aquí a Calda aquest any o no?
1: Tinc entès que sí, que per Sant Joan aquest any,
0: sí, bé,
1: aquest any des de l'Ajuntament s'ha tirat endavant recuperar la foguera de Sant Joan.
0: I Quim, i tornem a algo molt més material, molt més explícit. Va, encantadíssim, escaldar-hi un correfoc, oh, com mola això, el diable, no sé què, però te recordes que un dia jo perquè a mi m'ha impressionat, no? Que parlant amb tu i de repente tenir-ho en la càmera, por ser lo que sempre vas con pedaços de càmeres i tothom, no? Però puc dir-lo?
1: No ho sé.
0: Vaig a buscar.
1: Ara per on vas?
0: Te vaig a buscar. I jo te lo diu, va, aquí, diu, no, tranquil, Josep, jo sabia que això passaria, he ficat aquell el cascao per dir això. Déu-n'hi-do, eh?
1: Acostar-te al foc, això, et cremes tu o cremes l'equip que portes, per això intentes protegir-la. Les càmeres acaben patint, depèn de si et vols acostar molt o poc a la situació. Jo tinc la càmera cremadeta, sí.
0: Però això té una...
1: És estètic, de moment.
0: Però això...
1: Deixem tocar fusta, però de moment
0: són
1: cremades estètiques.
0: Però té un balanç... el riesgo de cremar-te a fer la foto més espectacular... Tot... té un algo, no?
1: Si no recordo malament...
0: Bueno, cremar-te no, perquè mai te cremes, perquè nosaltres ens cuiden molt de no cremar. Ara l'equip...
1: No, sí que cremes, jo porto senyals a tot arreu, porto mans, sobretot mans, que és l'esquena, que també a vegades...
0: Hem de dissenyar noves equipaments per això,
1: per darrere. I com deia Frank Capa, si no la foto no és bona, no t'has apropat prou, no?
0: Val.
1: O si més no és un mite, que per allà volta, no? Et pots apropar molt o pots mirar de buscar aquella imatge que ja saps que si la godra va amb tota la flama encesa i totes les espurnes sortint dels diferents punts pirotècnics que té, i vols aquella foto amb el foc banyant una figura que fins i tot, com diu l'Arnau, va obrir la boca.
0: Ahí està, exacte. Si té la foto mística de l'Arnau... Bueno, passa que no, doy fe, perquè no hi compenseu, què?
1: La diablesa, els dos diables que hi havia, el pont estandard i, evidentment, jo.
0: Ahí sí, ahí te rotisen.
1: Van quedar ben banyats pel foc, però aquesta és la fotografia, no? Anava a buscar aquesta fotografia.
0: Però també, que veritat, que quan el moment aquell de crema no te fa mal.
1: No,
0: ser el subidor, no sé, després sí, pot ser que m'ha picat.
1: No, te'n dones compte l'endemà que dius, ostres, per què em fa mal aquí? Te'n dones compte que tens una llagueta o una llaga, depèn de com ha anat això, i ostres, doncs això és allò d'ahir que vaig notar que picava o que vaig gratar ràpid, i ara ha sortit, no? Jo me'n recordo un correfoc a Granollers, que el drac de Granollers em va fer una mossegada d'aquelles guapes que em va entrar des de l'espatlla i va sortir per sota l'ombro, i va quedar una cicatriu de la baix de tot el braç, no?
0: Però mola.
1: I primer pensaves, bueno, no ha sigut res. I quan vaig ser a casa i endutxar, ostres, com pica, ostres.
0: Home, això és un tatu de Frank.
1: Sí, és un tatu de Frank, sí.
0: I això, i tornem a l'altre cantó, a nostres archirrivales, l'aigua. Què passa amb les càmeres, l'aigua, la tècnica de la foto? I és increïble que en el mateix moment, no? S'ajunten.
1: El foc, en principi, el que fa és marcar o fer un foradet o deixar una estella o una espurna clavada en el vidre, no? L'aigua, el problema que té és que es filtra. Si la teva càmera no està una mica protegida, aquesta aigua entra dins la càmera i pots tenir un problema. Llavors, un problema, a més, a vegades molt greu. A partir d'aquí, doncs, l'únic que pots fer és o protegir-la amb bosses de plàstic o protegir-la amb un drap, sabent que l'has de treure de seguida, ara. I jugar amb el joc d'evitar que et dutxin, com em passa a mi, que suposo que com que em coneixen i em veuen...
0: Això és part del taller també, no? Que expliques el canvi de...
1: Sí, el canvi de paradigma quan toca foc, quan toca aigua. Llavors, bé, és una miqueta tenir una miqueta de... Són aquelles petites cosetes que has de fer per intentar evitar que el problema sigui major.
0: I una punteta tècnica, canvia la disposició de la foto per fer una foto de foc o una foto d'aigua?
1: No, canvies la quantitat de llum. Llavors,
0: vale.
1: Pot ser que vulguis fer alguna cosa...
0: Volia ser una pregunta tècnica, no tinc ni idea, però perquè...
1: No, canvia la quantitat
0: si
1: de llum.
0: Si estan escoltant un fotògrafo... Que...
1: L'aigua no té llum, la il·luminem nosaltres amb canons de llum i llums a la plaça, però la pirotècnia té llum pròpia, que s'encén més o menys, llavors és molt diferent. Com ho has de plantejar és una mica diferent. Però va, al final no deixa ser llum. Llavors nosaltres, la fotografia és això, foto és llum, grafia és escriure, l'expliquem amb llum, l'hem de capturar.
0: Quim, i el teu punt de vista fetitxe...
1: Fetiche.
0: No, a partir d'algo. Algo que m'encanta també, que a vegades apuntes tu, és la lamborda, no? L'efecte aquell de l'aigua, la lamborda, el reflexo i la gama de color que fa això, és com tenir dos realitats, no? Això és un...
1: Bueno, quan fas fotografia...
0: Los bolsos, que t'agrada.
1: Les bosses de foc són molt flàstiques, a més la figura, tenim aquesta figura de les bruixes que realment és molt pròpia nostra, i la resta, doncs, poder ja són més fàcils de trobar, una de Pleasant, un Lucifer, un portaestandard, diables a l'ús, o... El que tenim com a tres diferencials han estat sempre les bruixes i fa poquet els esbirros.
0: Exacte.
1: En quant a figures de foc, perquè llavors tenim les arpies que ens han aparegut des del cel i han començat a baixar des del cel, no? Llavors aquestes figures són molt plàstiques perquè a més surten quan fas un tipus, moltes festes d'aquest estil, aquestes són les que surten o que diferencien de la resta. Llavors aquest joc de torxa, de piro i d'aigua, doncs fa que siguin molt plàstiques, i les bosses de foc fan uns efectes que són molt engrescadors fotogràficament parlant.
0: I parlant d'això, anem a un tema. Fiquem l'orgia d'aigua de foc. Monter, endavant-hi!

0: y tornando a eso, justamente parlant, el agua en el Temple Ayun, ¿qué tal? Desde la teva visión. Porque seguramente la propera entrevista será la directora del Temple Ayun y ya la de Rencalla por allí.
1: Es nota la diferència entre Templarium i Escaldarium per l'ús que fan tant de figures com de concepte, perquè cada any ha anat evolucionant millor, penso jo, que amb més intens, amb un contingut molt més atractiu. L'aigua està com a element final que a més permet que tota la canalla, tant de diables com participants, és el que estan esperant. De fet, si t'hi fixes, inclús a l'assaig general, quan llancem aigua, és com una bogeria.
0: És el més maco de sol.
1: És com una bogeria, és que la plaça cau tota cap al centre, no? Tots van a sota a buscar la ruixada.
0: Totalment d'acord, sí.
1: I encara que fes, ha sigut molts anys, que són ja uns...
0: Jo crec que és el moment més guapo de totes, la setmana.
1: 32 anys, però sí que el que, ostres, hem fet o calor, l'aigua ha funcionat, la gent s'ha llançat a sota l'aigua. Poder no fa tanta por a cremar-se.
0: El dia també.
1: Llavors se'n donen compte que van molls i que no fa tanta calor, no?
0: Sí, exacte.
1: Poder s'hauríem de ficar sota foc per aixugar-nos. Però sí que és cert que, no sé per què, la pirotècnia, tothom se la mira, ara cada vegada més la gent ha perdut aquest respecte. Jo diria que pols segueixen tenint, però aquest respecte que tenien a ficar-se sota el foc i se'ns estan posant a la festa dins de la festa del foc. Però abans era al revés, el foc ens quedàvem de 4 i al cabo, i l'aigua en canvi era com un despitó de tots cap a sota, no? Com una voràgina d'aquelles col·lectiva, tothom a mullar-se, tothom, i tothom veus que parles amb la gent i tots venen preparats, perquè tothom porta unes tovalloletes, una tovallola per aixugar-se, i estan tots allà, roba de recanvi, i en el Templarium es veu molt, la canalla s'ho passen. S'ho passen especialment bé.
0: I la teva canalla, com ve equipada? Diguem, tenen ja, per acabar i rodonir, la teva visió de quan el fotògraf fa el tallar, no? Arriba el dia de la data, que demà és ara, com els trobes tu, com arriben?
1: Els que venen al taller venen preparats clàssicament com a correfoc. Els que estan acreditats, que és aquesta altra figura que tenim, que són fins a 6 fotògrafs que acreditem, que els hi facilitem, entre cometes, perquè ja sabem com és la plaça i com funciona tot, la possibilitat d'estar en llocs una miqueta més privilegiats o poder-se posar davant en moments que no s'hi pot ficar la gent, com pot ser el bram de la Quimera. Llavors ells es posen també la roda, llavors els equipem amb una capa perquè tothom distingeixi que aquesta capa blanca que portem blanca, blanca, són els fotògrafs que s'han acreditat i que llavors fem aquesta exposició de l'any següent, d'aquesta mirada diferent de 6 fotògrafs que han vingut a viure una festa. Hi ha fotògrafs que han repetit diverses vegades, d'altres que han sigut nous, els que han sigut nous han volgut repetir l'any següent, i així això també fa que tinguem un arxiu fotogràfic de diferents mirades molt potents, no? De gent que en té moltes ganes.
0: Quina gent, moltíssimes gràcies per haver vingut, ja que t'han robat temps perquè vas d'entrevista a entrevista.
1: Sí, moltes
0: gràcies per compartir el teu temps aquí a nostra casa, a Radio Caldes. I repíteme dates i llocs del taller.
1: Mira, el taller el fem el dia del Templarium, que és 4 de juliol al matí, al Termes Victòria. A la tarda hi ha el Templarium, a la tarda vespre... farem una miqueta també de fotografies. El dijous, es pot dir el dia de l'assaig general? O és un secret?
0: Ahí no me fico, ahí. Tu tens més connexió directa con la cúpula.
1: El dia de l'assaig general també estan convidats els que venen al taller. Llavors, el dia 11 al matí, mentre la plaça anem muntant estructura, i aigua i foc, fem un repàs de les fotografies que han fet, quins problemes s'han trobat, com canviar, millorar-ho, i ja ens acomiadem fins a la propera edició del taller.
0: Pues, Quim, nos trobarem per la Font de León.
1: I tant.
0: Moltes gràcies per haver vingut, Quim.
1: Gràcies a tu, Josep.
0: I com sempre, moltes gràcies, Monda, també per sempre tenir aquell cor i sa capacitat intel·lectual per bancar-nos. I nos veiem a la plaça també amb tu, no? Caldes, escoltarem un tema que nos ficarà el nostre cordi i nos veiem la propera. Salut!

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abà està amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia en Jacarà.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: l'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo en la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Però... Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
0: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
9: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
9: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
11: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
12: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
13: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
14: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Here we go again, Primavera Sound, again and again. Benvinguts, benvingudes, aquí comença aquesta connexió post-Primavera Sound 2026. Ens acompanya el corresponsal oficial de la connexió eclèctica, Peter the Doctor, Pedro Aparicio. Gràcies per venir.
3: Gràcies a tu per invitar-me, Joe. I agraït que em donis aquest espai per poder comentar amb tu aquests grups tan xulos que m'han tocat al festival.
2: De fet, has fet una selecció, una petita selecció, de fet no has pogut posar tots els que has vist, però comencem amb My Bloody Valentine, aquest grup que ja havia punxat jo abans, però tu has pogut veure i jo no.
3: Sí, realment va ser una sorpresa que finalment l'incloessin al line-up del Primavera Sound. És un grup que fa molts anys que no fan directes i no sé si aquest any fan una gira, però va ser un luxe pels que hi érem allà. Com deia l'altre dia, llegia una frase que m'ha fet molta gràcia, que deia: si veus una llista dels 100 discos o àlbums més importants del segle XX i no apareix Loveless, i demana la fulla de reclamacions que t'han timat. És impossible que no apareixi aquest disc del que compleix ara 35 anys de My Bloody Valentine.
2: Aquí escoltem Soon, aviat és aviat. Primavera Sound.

0: Peter. Realment és l'única persona que conec que porti les pulseres del Primavera Sound des de pràcticament els últims 10 anys. Jo dic els últims 10 anys, però tu has anat des de que va començar el Poble Espanyol.
1: Igualment com tu, que he comentat abans i tu també hi has estat, quan era un festival d'un grup de raritos que érem els indies, els alternatius, fins la monstruositat de gairebé 300.000 persones en què s'ha convertit ara.
0: I ara la qüestió és que quina creus que és la raó per la qual segueix creixent el Primavera Sound?
1: Mira, jo l'altre dia ho sentia en un post en les redes socials. Penso que la passa una mica com el teu programa. És un festival eclèctic i transversal. I a més, la gent, com els friquis com jo, comprem el tiquet. Jo tinc, ja te comentava abans també, les entrades per l'any que ve, el 27, abans de que surti el cartell. Mm-hmm. Perquè és un tema de fe en el criteri de les persones que programen aquest festival. Jo ja sé que l'any que ve no sé qui tocarà, però estic segur que la gent que ho decideix té criteri i ho farà increïblement. I posaran des de l'últim grup hype de música urbana local fins a uns clàssics dels 90 que feia 30 anys que no sortien a girar, fins a la persona que no te pots imaginar en un auditori petit. És a dir, són unes persones amb criteri a l'hora de dissenyar un festival i ho fan d'una manera transversal. No busquen un públic uniforme, busquen un públic que abarqui totes les etats, els gustos, i penso que aquesta és la clau de l'èxit.
0: Esperem que no morim d'èxit. Jo, de fet, mai he tingut èxit. M'has deixat molt bé. Els quatre gats que m'escolten, us agraeixo molt, de veritat. Main I Trust és el grup que jo no hagués anat a veure mai, però tu sí, vas anar-hi. El títol ja em sorprèn, és Els homes que jo confio, no?
1: Som un grup de Montreal i tenen un... La cantant és una noia maquíssima, rosa i angelical, amb una veu de despertar-te de la migdiada, i que tenen, no sé si són 3 o 4 discos últims que segueixen tots la mateixa tonalitat. Ara sentirem el Billy Toppy, que és per mi el single més xulo del seu últim treball. Espero que us agradi.

0: Here we go, Dark Days. Aquí ens arriben els dies foscos de Yard Act.
1: Bé, aquests van tocar el primer dia, el dia que és gratuït i obert per tothom, que toquen un dimecres, van tocar en un horari diurn, i realment van començar amb poca gent i van acabar amb l'escenari petat de gent. Són una aliació, ells que són una aliació entre Talking Heads, Pulp i LCD Sound System, poca broma. Potser són paraules majors, aquests tres grups són els que es comparen, però tenen un frontman molt simpàtic, James Smith, que no sap tocar cap instrument, només es dedica a saltar a l'escenari, a cantar i rapejar, i són un grup super divertit en directe, i als aquells que us agradi o que els coneixeu, que sapigueu que toquen a la sala Apollo el 20 d'octubre.
0: Yard Act.

0: Rhino Kiley?
1: Rhino Kiley és un grup de Califòrnia format per dos antics actors adolescents infantils que van sortir escarmentats a la segona meitat dels 80 amb problemes de drogues i que ho van deixar i tenien aquest neguit artístic i van formar aquesta banda juntament amb altres dos músics i porten des del 2013 fins ara amb poca activitat però amb uns temes fresquitos, simpàtics, com aquell que has posat, el Potions for Foxes.
0: Per les guineus. Rhino Kiley.

0: Hem connectat aquí a Primavera Sound, aquest post, la crònica, gràcies al Pedro, el millor doctor del món, pràcticament. Aquí, ara seguidament, hi ha un better way to live, la millor manera de viure, és el tema que escoltem ja mateix, però el grup no em sonava gaire, NICAP. Què és aquest fenomen?
1: NICAP és un fenomen cultural, diria jo, més aviat que musical, que es van fer populars fa un parell d'anys amb una pel·lícula homònima que avui en dia es pot veure en certes plataformes, en la que expliquen a modo de biòpic el seu naixement com a banda reivindicativa de les costums i llengua pròpies del poble irlandès, el gaèlic, no? Van estar formada per dos antics estudiants i el seu profe de gaèlic, i són un grup que van tancar el festival dissabte a la nit en un escenari de tamany mitjà, entre alborozo i gritos dels seus incondicionals, entre ells jo, que van fer les delícies de tots. Un rap que és una barreja entre, si poses a Sac de la Rocha, Beastie Boys i The Prodigy en una coctelera i ho barreges tot, te surt el que sentirem a continuació.

0: Right, dels softs. Aquest grup no sé ni com es diu, no sé ni de on surten, però al final el gos mor, al final morirà. Però el Dr. Music, el Peter, ens salva, en aquest cas, ens salva les circumstàncies.
1: Sí, sí, The Dog Dies in the End, el tema que sentirem ara de dels softs, que és un grup californià gamberro i simpàtic d'uns nois que sembla que donaran a parlar els propers anys per la forma que tenen de fer un punk rock molt divertit i agradable.

0: And little by little, here we are with little sims.
1: Ara entrem en una part de simis en aquesta connexió eclèctica. Gorilla és potser el single més popular de la cantant britànico-nigeriana Little Sims, en el que ella fa un rapeo amb un flow fantàstic que barreja ritmes afrobeats, funk brasileño, soul jazz, i penso que és una cantant molt mainstream, però que també és molt acord amb la teva proposta eclèctica.

0: Quines coses, amics i amigues de la Connexió Eclèctica. Aquí ens trobem amb Renaldo i Clara, un grup que no havia sonat mai.
1: Bé, hem escollit aquest tema perquè per la part catalana del festival pot ser més representada altres anys que aquest, però bueno, un grup que canta en català, que normalment sempre està present en aquest festival. Clara Vinyals és una noia de Lleida que ja fa més de 15 anys que publica discos i que té un pop fàcil i amb una veu angelical i que penso que encaixa molt bé en la Connexió Eclèctica que ens proposes, Joan Jou.
0: Gràcies, amic. De fet, jo vaig descobrir els Mishima al Primavera Sound del poble espanyol, o sigui que...
1: Quan no cantaven en català?
0: Quan cantaven en anglès.

0: Gorilla a Gorillaz és el grup que també va estar present al Primavera Sound. Damon Albarn, que jo el conec, però tu també, no?
1: Bé, personalment no, però la seva popularitat i el seu capacitat de fabricar hits una darrere de l'altra, que ja va demostrar a Blur, pues ara ho demostra amb aquest grup que ja també és un clàssic de fa 15 o 20 anys. Hem escollit un tema, van ser caps de cartell i un dels concerts, si no el que més, juntament amb el de The Cure, més multitudinaris del festival. I hem escollit aquest tema, el seu primer treball.
0: El gran actor Clint Eastwood.

0: Smurfs, imagine this, imagine all the people.
1: Per què no? Smurfs van ser també una sorpresa del festival Como the Sobs. Era un grup petit, però que tenia una audiència que em va sorprendre, la de gent interessada en sentir aquestes dues noruegues formades musicalment a Copenhagen, que fabriquen uns ritmes trip-hop sedosos com arranjaments de corda i amb una musicalitat i bateria deliciosos. Penso que si teniu l'audiència, teniu la curiositat de sentir l'últim treball, Big City Life, penso que us sorprendrà i us agradarà.
0: Imagine this, Smurfs.

0: Sí, aquí ara arribem a un dels caps de cartell amb Father John Misty, amb el seu Ideal Husband, el marit, no? Ideal.
1: Sí, bueno, veient com cridaven les noies a l'audiència, probablement ho seria per moltes d'elles, el sex appeal i el posat en escena d'aquest personatge, Josh Stillman, ens va deixar tots bocabadats, va tocar guitarra, piano, qualsevol instrument que li posaven per davant, però a més es va guanyar l'audiència amb un hit darrere de l'altre d'aquests treballs que té publicats des de fa els últims 8 anys, i em sembla que va ser un colofó perfecte per la nit del divendres.

0: quan és petit i hi ha un grup que es diu Bèstia Bebé, no els conec de res, però el Peter the Doctor els coneix, i a més coneix a la persona que porta el títol d'aquest tema en qüestió que escoltem.
1: Sí, casualment, i vull dedicar aquest tema al meu doctor i amic Gustavo Costa, que actualment està al Brasil exercint ahir la medicina. És el single del hit del seu darrer treball. Bèstia Bebé són un grup nascut a Buenos Aires. Jo ja he vist en directe 3 vegades i són espectaculars. Fan un rock argentí de la nova jornada, el tipus del Mató un policía motorizado, i la banda liderada per Tom Quintans va ser una de les grans sorpreses, no per mi, que jo ja els coneixia, però per molta gent del festival que m'ha dit: ostres, que bons que són aquests argentins. Sentim el hit Gustavo Costas.

0: Arribem a la recta final de la crònica del Primavera Sound 2026 amb el nostre corresponsal Pedro Aparicio, Peter the Doctor, pels amics. Aquí ja escoltem un d'aquests grups que jo no coneixia i que tu em vas recomanar, són els Big Thief.
1: Els Big Thieves, que l'any passat, quan els vaig recomanar, eren potser no tan coneguts, aquest any ja van omplir l'escenari principal del Primavera, l'escenari Estrella d'Am, amb una recopilació dels seus èxits i com aquell primer que sentirem, el Shark Smile, i em van presentar l'últim disc, que no té ni un any, el Double Infinity,
0: sí? Sí. Double Infinity.
1: Sí. I bé, van ser un moment, van tocar en un escenari gran, com ho deia, i de dia, i va ser maquíssima, gent asseguda a la gespa, i cantant a grit totes aquestes cançons de la veu d'Adrian Lenker, que és impressionant.

0: canviem una mica de registre i baixem revolucions. Bueno, Alex G, no? És això que escoltem.
1: Sí, també va ser una persona que molta gent volia veure en directe perquè no sembla que no havia vingut a Espanya, i és un dels estàndards del conegut com el bedroom pop i el lo-fi, persones que van començar doncs, quan existia el Bandcamp i aquestes plataformes a publicar i a penjar a les redes temes que feien al seu dormitori amb guitarres i mínimes caixes acústiques i de percussió, i l'ha continuat fent d'una manera més elaborada i ha fet un pas generacional els últims 15 anys que, bueno, fins ara l'agrada a les nenes de TikTok i alguns friquis una mica més viejunos com jo.

0: gràcies per acompanyar-nos un dia més, una nit més aquí a la Connexió Eclèctica. De fet, tanquem amb el grup Revelació, el grup Guís. Aquest grup que l'any passat va ser Revelació i aquí ha demostrat que ja té una audiència important.
1: Ja estan consolidats, ja no són cap un grup de flor d'un dia. Són un grup que no van tocar en un dels escenaris grossos, van tocar en un escenari mitjà. La tarda del dijous, que va ser la tarda que va caure una... van ploure cats and dogs, com es digui en anglès, va ser increïble. El Cameron Winter, el líder de la banda, va tocar sense camisa i mullant-se, que tots pensaven que es quedaria electrocutat a la guitarra elèctrica, en un concert que no se'ns oblidarà a ningú dels que hi érem allà, que penso va ser el moment cumbre de primavera. I has escollit un tema que t'agrada a tu especialment, John Joe.
0: Sí, perquè parla de tu. Bueno, de fet, al final diu Doctor, Doctor, tots hem d'alguna manera pagar impostos, però que els impostos vagin a la sanitat, a l'educació i no a les guerres. Des d'aquí us agraeixo sobretot a tu, Pedro, i als quatre gats que ens escolten, que ens acompanyin cada nit, cada dia, dia i nit. Be good. Good night and good luck.
1: Good night and good luck to you.
0: You're welcome. I don't deserve this.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
2: César Arqué
1: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
2: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
1: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
2: Comencem!
1: Avui entrem a un dels carrers de Caldes, un d'aquells carrers que expliquen un poble sencer, el de l'Avinguda Pi Maragall, on hi ha hagut persianes que s'han aixecat cada matí, negocis que han vist créixer i passar generacions, i gent que ha crescut coneixent-la i saludant-la, i molt sovint darrere el taulell, aquest taulell. I entre tots aquests comerços n'hi ha un que, quan entres, té alguna cosa especial, no perquè sigui moderna ni espectacular, però té quelcom que impregna i es viu. Una essència del passat i de traspassar-te calma. Em pregunto per què. Potser per l'olor a paper nou, el silenci o aquella sensació difícil de trobar avui, on es respira història, essència i calma. Una mescla d'aroma d'olor de llibres nous, a llibretes d'inici de curs, a contes infantils, i també aquell silenci agradable de quan algú fulleja un llibre per decidir quin serà l'escollit. Avui obrim de portes endins amb una dona que porta més de 30 anys cuidant aquest petit univers de pàgines, bolígrafs, llibretes, cultura i proximitat. Estem amb la Maria Boluda Oliva, una de les ànimes de la papereria llibreria Calvo Boluda. Maria, moltes gràcies per ser avui aquí. Com estàs?
3: Bé, molt bé. Gràcies sí? a vosaltres, a la Montse i al César, per convidar-me.
1: Moltes gràcies, Maria. Doncs, Maria, vosaltres, tota la família, doncs, sou una família només de comerciants, sinó que sou una família pencaire que han ajudat a construir un poble. Tinc entès que els teus avis fabricaven persianes metàl·liques artesanalment.

0: I creus que en l'actualitat encara queda aquella manera de fer tan manual i tan sacrificada? O què? O què? O ha canviat molt el món?
1: Bueno, ara s'ha estandarditzat tot molt. Sí, ara tot ja va molt estàndard, ja, bueno, abans hi havia un problema amb una porta o amb el que fos i encara que no cobressis, diguéssim, la reparació, pues anaves a arreglar-ho perquè era un client. I ara avui en dia la cosa ha canviat. S'ha de pagar per tot.
0: Sí, hasta per agafar el telèfon.
1: Sí,
0: escolta, i clar, en aquells temps doncs, hem trobat doncs, que éreu precisament d'aquelles persones que sempre estàveu solucionant problemes, no? Vull dir que venia una persona i vull dir, segurament no deia, escolta, necessito això, no, tinc aquest problema, no? Sí. Solucion, ajuda'm, no? Te'n recordes d'això?
1: Això, tantes vegades, sí. Moltes vegades el client no sabia el que volia fins que li ensenyaves.
0: Que bo, que bo, que bo. Doncs clar, no només és vendre productes, sinó que és sobretot perquè la gent venia perquè hi confiava, no? D'alguna manera, com es fa això, Maria, de que la gent hi confiï?
1: Pues no sé, jo estic molt agraïda, de fet, a tot el poble i a tots els veïns que sempre ens han apoyat molt. Tant pels meus pares i el meu avi i tal, com per nosaltres mateixos quan vam posar la llibreria, vull dir. Si la gent no se'ns hagués ajudat, ja faria molts anys que no hi seríem.
0: I què vols dir amb això d'ajudar? Pots compartir-ho amb nosaltres?
1: Pues ajudar, pues no sé, perquè tu compres per poder vendre, per poder atendre els clients i tal, però si a final de mes no t'entren diners, no es pot suportar.
0: Clar, clar.
1: Sí, clar, vull dir que...
0: Normal, vale, vale. O sigui que, Déu-n'hi-do, doncs va ser una cosa, una etapa molt bonica, no?
1: Sí, molt dura, també, perquè es treballava molt, perquè hi ha molta feina darrere que no es veu.
0: És veritat, això t'ho anava a preguntar. Després preguntarem també del tema de Sant Jordi, parlarem que també hi ha una part oculta que no es veu, no? Que tothom es pensa que és la parada i la rosa.
1: Que és molt maco, però no és tan maco,
0: que
1: no?
0: Sí, ara parlarem. Escolta, i també hi ha una cosa molt xula i molt interessant de la vostra família, de la història familiar, no? I em corregeix, si m'equivoco. Que la teva germana Angelina, que també la vam entrevistar, va agafar el camí del món del ferro i, bueno, sobretot vinculada amb aquest sector de la ferreteria. I tu al final, doncs, acabes el 1991, acabes creant, o sembla des de fora, un camí diferent, creant un refugi de sensibilitat, llibres, paper i cultura. I la meva pregunta, bueno, primer de tot, és correcte? A veure, ens hem equivocat.
1: Més o menys, perquè, a veure, quan vam emprendre el camí, com dius tu, nosaltres, el meu marit i jo, vam emprendre el camí del ferro junt amb el meu pare.
0: Val, sí.
1: I ma germana a la ferreteria junt amb ma mare, que l'ajudava.
0: Molt bé.
1: Aleshores, clar, després nosaltres, ja t'he comentat abans, que havíem portat la ferreria, pues, poder 20 anys o més.
0: És veritat.
1: I després ja, el 91, com has comentat, vam decidir obrir la papereria, però la serralleria la teníem igual. O sigui, llavors, clar, estàvem als dos llocs.
0: Els dos mons, portàvem els dos mons. Carai, que interessant.
1: Sí, sí.
0: Escolta, i clar, la meva pregunta és, de petitetes, éreu diferents també o no?
1: Sempre hem sigut molt diferents.
0: Sí?
1: Sí.
0: I tu què, ja et veig potser amb les ulleretes i un munt de llibres i ella amb els mecanos o què?
1: Bueno, més o menys.
0: Sí? A mi em passava, La meva germana feia ballarina, jo feia judo, imagina't.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, també eren molt diferents. Escolta, i hi ha alguna cosa que creguis que t'assemblaves més a la teva mare o al teu pare?
1: Jo no sé, jo al principi creia que em semblava més a mi mare, però ara ha arribat un moment que ja penso que tinc dels dos, que deu ser així, perquè no sé, penso, mira, això, la mama ho feia així, però el papa, no sé què, i valoro els dos per igual. Penso que gràcies a ells sóc el que sóc, tant l'un que l'altre.
0: Els orígens, no?
1: Sí.
0: Que maco, clar que sí. Molt bé. Escolta, i jo una pregunta, bueno, ara ens centrem una miqueta més amb tu, si et sembla, amb la lectora. Quan descobreix la Maria que els llibres formen part de la seva vida?
1: A mi sempre m'havia agradat molt estudiar.
0: Sí?
1: Sí, jo era molt, molt estudiosa, molt.
0: Mira.
1: Sí. El que passa que després vaig començar a estudiar, vaig anar a la universitat un parell d'anys, però després ja tenia el nòvio, tal, el meu pare, perquè no us quedeu al taller, perquè no sé què, i al final vaig deixar els estudis, ens vam casar i ens vam quedar al taller.
0: No, vaja.
1: Però els llibres sempre els he portat al cap, sí.
0: Sí? I eres d'aquelles nenes que devoraves els llibres? Que d'en seguida un llibre, brum, et passava en dos dies o què?
1: Sí, força, força.
0: Sí? I tota la vida t'ha passat, o no? O només en una etapa?
1: En una etapa. Sí? Bueno, quan era més joveneta era el tema de l'estudi, més que res. També llegia llibres, però poder menys. Era el tema de l'estudi, que estava molt centrada en l'estudi.

0: Després ja, quan tenia la canalla i tal, ja no tant. I després ja sí, després ja tens una altra etapa que sí, que devores llibres i de tot. Sí, sí, sí.
1: Que xulo. Escolta, i recordes algun llibre que t'hagi encantat llegir-lo una i altra vegada? Allò que dius, ostres, conec com acaba, no? Però mira, el torno a llegir. T'ha passat això alguna vegada?
0: Hi ha llibres que et marquen molt. Per exemple, ara fa poc vaig llegir un llibre que es diu Hay ríos en el cielo, el vaig llegir en castellà perquè encara no està editat. M'ho va comentar perquè jo aprenc moltíssim dels clients.
1: Això és el que t'anava a preguntar també.
0: Sí, sí, carai. Sí. Pues, un client m'ho va comentar i el vaig llegir. És una història que parla del procés de l'aigua. Des dels inicis del món hi ha una gota d'aigua que li cau un rei a l'edat antiga que el marca, no? Aquesta gota d'aigua mateixa li cau a una nena que està amb una senyora que està a punt de tenir una criatura en el riu, quin és el de Londres? El Tigris?
1: El
0: Tigris? No. Ai, sí,
1: perdona. El de Londres, perdona. Ups,
0: perdona.
1: Sí,
0: el Tàmesis. Eren el temps de la peste. Aleshores, clar, aquesta senyora era molt pobra i recollia pues, el que trobava en el riu, que tothom perdia coses, no? I el nen va néixer en el riu. Aquest nen li cau la gota també quan neix, està marcat també pel tema. Aquest nen, de més adult, s'interessa per la... per la cultura d'aquell rei antic, saps? Comencen a trobar papirs i comença a portar-ho al Museu Britànic. I ell, des de fora, que ell no ha estudiat, és una persona pràcticament analfabeta, però des de fora se'ls va mirant i aconsegueix descifrar-los quan ningú hi ha fet.
1: Que interessant.
0: Sí, això... Després, bueno, aquest noi al final li dona una beca i se'n va pues, a Mesopotàmia i tal, a buscar tables que s'havien perdut algunes i tal. Bueno, arran d'això també li cau una gota amb una nena que era d'aquests països del Líban i tal, Orient Mitjà i tal, que bueno, aquesta nena acaba també buscant en aquest noi perquè tal, i el troba per allà enterrat en algun lloc, no? Sí, al final acaba... Són quatre històries que convergeixen.
1: Sí?
0: Al final és una noia que és bioquímica, l'actualitat representa, que bueno, que s'interessa també pel tema de l'aigua. A Londres hi ha 5 o 6 rius soterrats perquè estan perduts arran de la contaminació i tal. Ella intenta, pues, tornar-los a posar a vida, no? I, bueno, i al final, bueno, el llibre acaba molt bé perquè, bueno, acaba que...
1: No facis spoiler, va, que no te'l compraran.
0: Pues sí, són quatre històries que convergeixen tot arrel de la gota d'aigua que representa que és la mateixa que al llarg dels segles va caient en una persona que la marca d'alguna manera.
1: I a tu t'ha agradat? Jo et preguntava, és aquest tipus de llibres el que potser podries dir el torno a llegir perquè m'ha agradat molt?
0: Sí. A part que és com un assaig, però com que estan quatre novel·les, que és el que et comento, que convergeixen, pues és molt fàcil de llegir.
1: Que bé, que interessant això. Escolta, hi ha algun llibre que hagis deixat a mitges, allò que dius, oi, això no, és immenjable, això. Pues, també n'hi ha, no, d'aquests, Maria?
0: Sí, bueno,
1: sí o no?
0: Jo li dono a vegades un capítol o dos d'oportunitat, però si jo no m'agrada ja llegeixo. Ja no llegeixo.
1: Jo a vegades l'introducció només.
0: Sí.
1: Escolta, perquè clar, una cosa és vendre llibres, una altra llegir-los i una altra molt diferent és estimar-los, no? Perquè d'alguna manera dius, ostres, el que tu explicaves amb un es veia, no?, que t'agradava, amb una passió, no? D'alguna manera dius, ostres, no, m'agrada, no?, aquest llibre, el que deies, no? Clar,
0: sí,
1: és bonic. Escolta, i què és el que et va treure de la lectura? Perquè tu dius que, clar, quan eres petita era el tema d'estudiar per als estudis, no? Però quan comences a agafar el primer llibre que dius, ostres, això m'atrau?
0: Per llegir-ho?
1: Sí.
0: Pues igual més d'adulta, eh? Igual, sí, més d'adulta. Vaig començar a poder llegir llibres més de creixement personal, d'esoterisme, de medicina natural... Bueno, sempre és curiós, el meu avi, que li agradaven també molt els llibres, tenia algun llibre antic. I això que el meu avi, clar, el meu que el temps no sabia llegir.
1: Ostres,
0: però
1: que interessant.
0: Sí, tenia algun llibre de medicina natural i jo sempre li estava... Avi, aquest llibre me'l quedo, eh? Sí.
1: Sí? En sèrio?
0: Sí.
1: Ai, que bo.
0: Sí.
1: I després li explicaves o no? Mira, avi, què he trobat. O no?
0: Sí, jo estava content i orgullós.
1: Sí, que maco. I encara els guardes, aquests llibres?
0: I tant.
1: Sí, que bonic.
0: Sí.
1: Ostres, que maco. Ai, sí, això m'agrada. Molt bé. Escolta, i clar, tornem a la papereria. La papereria, llibreria Calvo Boluda, que la fas amb el teu marit, no? Sí. El 1991. Clar, era el teu somni de petita? Tu ja pensaves que acabaries fent una papereria i una llibreria?
0: No, la veritat és que no.
1: Com va sorgir això?
0: Bueno, nosaltres teníem el local. Uh-huh. Teníem la casa que havíem fet a dalt i tal, uh-huh. i teníem el local a baix, i el meu home es va ficar amb la mania de que tenia que posar-hi alguna cosa. No sé què, però estàvem en un lloc molt cèntric. Què fem aquí? I jo, no, ara no, que tenim molta feina al taller, deixa't estar, ja fer-ho més endavant i tal. Ara és el moment, s'ha de fer ara. I va començar així amb aquest plan i tal. I li va preguntar als nens què volien, que els nens eren adolescents allà, uh-huh. els nostres fills. I els dos van dir llibreria.
1: Ostres!
0: I aleshores...
1: Que són lectors, també han sortit lectors?
0: Sí, bastant lectors. Sí.
1: Mira, carai, que xulo. I mira, d'aquí va sortir.
0: I d'aquí va sortir. D'aquí vam posar la llibreria, vam començar a fer la part primer, que era la papereria, amb alguna mica de llibres infantils i tal, i al cap de 4 o 5 anys vam ampliar la resta.
1: Mm-hmm. Carai, perquè clar, obrir un negoci és una aventura, ara com ara, eh? Però sempre. També el 91 també ho era, i mantenir-lo viu més de 30 anys també, no? I amb aquest món tan gegant de la digitalització, que també d'alguna manera, doncs, bueno, també ens fa la competència, no? Oi que sí?
0: Sí.
1: I jo crec que té molt més mèrit el que una llibreria tiri, que, saps? Que tingui clientela. I vull dir, amb el món que corre ara, vull dir, té molt mèrit i molt valor, i, coi, és una història, no?
0: Hi ha gent que no li agrada el llibre digital, que uh-huh. ells diuen, jo prefereixo un llibre de paper, m'agrada tenir-lo a la mà, llegir-lo i no sé, i estimar-lo.
1: Sí.
0: Hi ha molta gent així.
1: Sí, i després t'ho volia preguntar, no? A vegades també l'olor del paper nou,
0: també,
1: no?
0: També, sí.
1: La portada, aquell cartró dur, no? D'alguna manera, no? Sí o no? Tira endavant, tira enrere,
0: jo sempre paper. Jo sempre dic que el llibre fa més de 2.000 anys que va sortir, que va néixer. Uh-huh. Aleshores, ara s'ha d'exaurir, ha de sortir d'advati, jo crec que no marxarà.
1: No, jo crec que potser el millor és que som uns romàntics, no? També, d'alguna manera, no?
0: Sí, clar.
1: Oi?
0: Sí, sí.
1: Perquè és algú del passat, no? Però un llibre té ànima, no? D'alguna manera, no? És, no t'atrau, no?
0: No, sí. I el tens a les mans, no? I el vius, uh-huh. sí.
1: Mm. Molt bé. Escolta, i hi ha una sensació molt concreta, que quan s'entra a la vostra papereria, com hem dit, i menys en període escolar, la gent sembla que baixa revolucions, com si el temps anés una mica més lent, com si ens prenessin temps de gaudir per escollir i triar. Tu això també ho notes, Maria?
0: Ah, jo no ho noto.
1: No?
0: Jo estic molt estressada sempre.
1: Sí? Ah, perquè clar, quan entra la gent, no va... Ja hi ha gent que diu, sí, vull aquell autor i aquell llibre, i va directe, no? El teniu o no el teniu? Sí. Però hi ha altra gent que, clar,
0: que
1: para, fulleja, sí, no? Sí, dius aquest, l'altre, i clar, allò no és una biblioteca, evidentment, però vull dir que és allò que és una mica... Vaig aprendre una mica en calma,
0: sí, bueno, el client no? Segurament que sí, mm-hmm. ho agafa més així en filosofia, però el llibre té no.
1: Clar, tu estàs a l'altra banda.
0: Té mil coses que fer mentrestant.
1: Ai, que bo. I, escolta, també m'ha semblat interessant comentar-te això. Mira, has vist passar generacions, nens, que venien a comprar llibretes, llapisos, colors, material escolar,
0: sí.
1: i anys després tornen, però amb una petita diferència.
0: Sí.
1: Saps per on vaig?
0: Sí.
1: Aquest cop tornen a buscar potser una goma amb els seus fills,
0: sí.
1: no?
0: I nets. Sí, no? Sí.
1: Ai, que bo. I què se sent quan veus això? Que fort, no?
0: Pues,
1: els coneixes?
0: No sé. Alguns, sí, alguns, la majoria sí, però hi ha molts que han canviat,
1: clar,
0: i ja no me n'adono.
1: No tenen pèl?
0: Però sí, però jo veus que em van dient, Maria, cap aquí, Maria, cap allà, no sé què. Dic, ui, dic, ah, ets fulana. Dic, sí. Ostres. No te'n recordes que venia tal? Sí.
1: Sí?
0: I tant.
1: Ostres, i em veu al cap una altra imatge, potser fins i tot encara més divertida, que, imagina't, aquell nen que no volia llegir, que venia amb els seus pares perquè l'escola l'obligava, i que els seus pares s'esforçaven perquè agafés un llibre. T'ha passat que veure que després d'aquell nen, anys després, ha tornat amb els seus fills i que ara és ell qui intenta despertar-los el gust per la lectura?
0: Sí, moltes sí? vegades, i tant.
1: Dius, traïdor! No?
0: Sí, i tant.
1: Ui, que
0: això
1: bo!
0: Passa molt, sí.
1: I que rius entre per baix o no? Que no es noti. I si tu no agafes un llibre...
0: Sí, tu no volies llegir, i tant, que sí, i tant.
1: Que bo. Ostres, potser l'únic de tot això és que potser una papereria no només ven llibres, potser també acompanya històries de vida.
0: Sí,
1: no?
0: També, clar, evidentment.
1: Escolta, i tens alguna anècdota que et vingui al cap d'això que hem dit ara?
0: Sí, normalment els nens quan tenen obligacions d'escola i tal et diuen, no, vull llegir un llibre, però quantes pàgines té aquest? No, no, que tingui menys pàgines.
1: I lletra grossa.
0: Sí, dic, però no veus que si t'enganxa el llibre trobaràs que se t'acaba més aviat?
1: I que tingui il·lustracions.
0: I que tingui il·lustracions. No, no, això no.
1: Bueno, tots hem passat per 15. Sí. Ai, que bo, que bo. Escolta'm, mira, preparant aquesta entrevista, Maria, es veu que sou una papereria i llibreria referent pel poble, però també he vist que sou una petita peça de l'ànima cultural de Caldes. Per què? Hi han concursos de punts de llibre, campanyes de jocs en català, recollida de joguines als Reis, col·laboracions amb la biblioteca, activitats culturals, presentacions, festivals, i al final sempre apareix el mateix nom, Papereria Calvo Boluda. Sí, sí. Tu n'ets conscient d'aquest paper que teniu al poble?
0: Pues no, la veritat que no, no sóc conscient. Moltes gràcies per...
1: No, és veritat, és veritat. Però és cert o no és cert el que t'he dit?
0: Sí, m'imagino que sí, clar. Sempre intentem col·laborar.
1: Uh-huh. Escolta, i clar, i quan et diuen, perquè ara parlarem també una mica del festival aquest que fa poc que s'ha fet, que és la primera edició, no? No, no fem spoiler. Però clar, quan et venen a proposar una nova activitat, vull dir, què sents? Curiositat, implicació, responsabilitat, sí. Una altra més? Que...
0: Jo ja miro de tirar-me...
1: Ah, sí? No, no ho diguis això.
0: Tirar-me fora, sí, perquè ara tinc el meu fill.
1: Ostres.
0: I a Dani.
1: Sí?
0: Que fica't al davant,
1: el marrón, no? El marrón,
0: sí,
1: per
0: el marrón per ell.
1: Bueno, bueno, bueno. Escolta, però per exemple, mira, porteu molts anys col·laborant amb el concurs Pintapunt, no?
0: Sí.
1: Sí? Aquell concurs que fa que nens i nenes dibuixin punts de llibre i que després formin part de la vida cultural de Caldes. Què se sent quan veus que has permès que d'alguna manera els nens deixin una empremta seva en el poble convertint el seu punt de llibre l'oficial de la biblioteca?
0: Bé, molt
1: és xulo, no?
0: Bé.
1: És maco, no? Deu ser. Sí o no?
0: I tant, i més ara quan hi participen ja els nets, pues també.
1: Ai, els teus han participat o què? Són,
0: sí.
1: Dibuixen o no?
0: Sí, vaja.
1: Sí? Sí o no?
0: Són artistes.
1: Què dius ara? Mira, els demanaré que me'n facin un. Ostres, que bo. I hi ha algun punt de llibre que t'hagi emocionat especialment?
0: Algun punt de llibre ara mateix?
1: O que recordis, que diguis, ostres... O d'algun nen amb especial que diguis, ostres, no sé, que hi hagi una història darrere?
0: Ara mateix no et sabria dir, m'has agafat una mica en fred.
1: Clar, clar, sí, sí, no passa res, no passa
0: res. Però sí, sempre n'hi ha, clar.
1: Sí, no? Escolta, i perquè, clar, jo crec que també un moment molt emocionant és quan se'ls dona el premi, no?
0: Uf, i tant.
1: Sí o no?
0: I tant, i tant.
1: Sí o no? Quins ulls fan? Explica, explica.
0: Ui, els fan xirivites, com diuen, no?
1: Sí?
0: Sí.
1: Ai, quina il·lusió. I què, vosaltres és el millor moment?
0: Del regal.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: Quan han llegat el premi, no?
0: I tant.
1: I que després el veuen per allà a la biblioteca, molt bé. Deuen tenir els ulls, clar, amb aquella il·lusió, no? Que bo. Escolta, i què creus que aprenen els nens amb aquestes iniciatives?
0: Bueno, la creativitat, que és molt important, que sàpiguen, no sé, fer coses, tenir imaginació...
1: Que bo.
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Molt bé, molt bé. Apertura, molt bé. Escolta, i per altra banda, també participeu en iniciatives de foment del joc, especialment en la campanya I tu jugues en català? Em sembla que amb tapa vermella, eh que sí?
0: Sí.
1: I quin creus que... quin paper té la vostra papereria per Caldes?
0: Bé, no et sabria dir. Nosaltres el que tenim també són molts puzzles, joguines en especial no tenim molt. Però sí, més aviat puzzles poder i algun joc de cartes i tal.
1: Molt bé. I com t'agradaria que la veiessin, que diguessin papereria Calvo Boluda és la papereria de... De què?
0: És la papereria de tots.
1: Mira, que maco! Mira, sembla del papa avui, eh?
0: Sí, no?
1: Sí. Escolta, i ara m'agradaria portar-te en un moment d'aquells que hem comentat abans, un moment molt concret. Probablement el dia més intens de l'any, ja saps per on vaig. I crec que també un dels més bonics, per lo menys per mi, el 23 d'abril, Sant Jordi. Però hi ha molt més del que veiem a les parades, llibres, roses, ambient i festa. Hi ha una part submergida, silenciosa, que gairebé ningú veu. I jo m'imagino, i també ho he viscut, que abans fins i tot potser mesos, quan comencen a arribar les caixes, moltes caixes, llibres nous, autors nous, novetats, apostes editorials, alguns seran èxits, alguns no. Alguns encara no els coneix ningú i allà hi sou vosaltres, mirant, triant, classificant, ordenant, pensant. Potser què anirà per adults, què anirà per infants, què funcionarà, què recomanareu? Preparant-ho tot, perquè quan arribi el gran dia tot estigui lloc a la seva pila a la vostra ment. Com es viu aquesta preparació des de dins?
0: Pues,
1: feixuga, no?
0: Feixuga, molt feixuga. Ja t'he comentat abans que el llibre té molt d'estrès.
1: Sí, no?
0: Comencen a arribar coses, ho col·loques, ho treus, ho vols tornar a col·locar a un altre lloc, perquè, clar, és del mateix autor, té que estar juny, no sé què, i el premi Sant Jordi, el premi Nadal, el planeta, uf.
1: Quantes hores hi ha darrere d'un Sant Jordi?
0: Moltíssim,
1: per vosaltres, moltes, no?
0: Moltíssimes. Sí,
1: sí, no? Però seguim, la preparació ja s'ha fet i ara arriba el moment. Hores abans que encara potser és fosc, arriba aquell moment amb la parada, els llibres col·locats, tot preparat, i davant vostre comença a venir una autèntica marea de gent. Converses, preguntes, recomanacions, llibres, altre cop, molts llibres. Què és el que més t'agrada d'aquell dia?
0: La paciència que tenen els clients.
1: Pensava que era la teva. Que bona. I què és el que més t'esgota d'aquell dia?
0: Pues clar, entra molta gent a la botiga i, clar, passes cap allà per buscar un llibre, t'aturen 50 vegades, arribes allà i el meu cap ja no dona, ja no me'n recordo què m'has dit. Per això et dic que la paciència dels clients és molt important.
1: Ai, que bo. Molt bé. I perquè hi ha una cosa que sovint oblidem quan la gent marxa, quan les parades es buiden, quan els carrers tornen a la normalitat i ja torna un xic a fer-se foc. Fosc. Vosaltres esteu allà, continueu desmuntant, ordenant, classificant, retornant llibres, preparant els dies següents. Creus que hi ha aquesta part invisible de la diada que la gent no veu?
0: I tant,
1: que sí. Digue-ho.
0: Nosaltres tardem un mes a posar la llibreria, tu.
1: Mare de Déu. Això no té preu, Maria? No es veu, clar.
0: No,
1: vull dir,
0: no
1: veus
0: no.
1: Les parades, que bonic, no sé què, mira, sí. Pensa, anem a casa, no?
0: Sí.
1: Sí o no? Bé, escolta, i quin és el sacrifici que hi ha darrere? Què són? Les hores, l'esgotament, l'energia?
0: Jo sempre he pensat que tenia un tope de Sant Jordi per viure, perquè ja no donaria més. I en principi va ser així, sort que després va entrar el Daniel.
1: I va passar un altre marrón.
0: Ha passat un altre marrón.
1: Pobret.
0: Però sí, vam quedar... Jo, va haver-hi un any que dos dies abans vaig perdre la memòria, no me'n recordava
1: de res. Què dius, en sèrio?
0: Sí, fa 3 o 4 anys.
1: Ostres.
0: No me'n recordava de res.
1: Perquè també has de mirar dels autors nous, aviam quins arguments, quins continguts tenen per poder recomanar i tot això, no?
0: Sí, però
1: t'has d'empapar d'alguna manera, no, o què?
0: Jo no me'n recordava ja ni quin dia érem, ni què.
1: Ostres.
0: I
1: com ho vas fer?
0: Pues res, vaig anar, el meu em va portar a l'hospital i va dir, bueno, tranquil·la, no passa res. I allà vaig veure que estàvem a dia 21 d'abril. Demà passat és Sant Jordi.
1: Tinc dos dies.
0: Res, després va sortir del pas. Sí.
1: Sí? Ostres, i fa molts anys d'això.
0: Podia 4, em sembla.
1: Ostres,
0: 4.
1: Maria.
0: I l'any passat, bueno, hi havia una cua tremenda, no, a la botiga, i no ens anava la visa, cap. Ens van patar totes,
1: ostres,
0: no funcionava res.
1: Què dius? Ostres, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Bueno,
0: és el que et dic, la paciència dels clients.
1: Bueno, i que tu estiguis bé, sobretot estàs bé tu.
0: Sí.
1: Bueno, escolta, i clar, probablement també hi ha una altra cosa, que potser estàs i esteu sense poder viure en Sant Jordi com una persona més, com la Maria, que també gaudeix passejant pels carrers, mirant llibres, escollint un regal o un llibre, o esperant que hi arribi aquella rosa d'algú estimat que potser no hi ha temps per gaudir-lo, no? Us ha passat algun cop això?
0: Cada any.
1: Ostres, què dius? Prou, Maria. Sí o no?
0: Sí.
1: Ai, quina llàstima, no?
0: Sí.
1: I no t'agradaria?
0: Sí, però bueno, clar, què vols que faci? També em sap greu deixar el meu fill allà abandonat, ja. I anar-me'n jo, no?
1: Ostres.
0: Però algun any hagués dit, me'n vaig a fer una volta a la cantonada i torno, ¿vale? Dono una volta o dos i torno, perquè ja no podia més.
1: Ostres, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Escolta, i res, ara saps què? Ens parem una mica de descans i la ràdio et dedica una cançó per tu, Maria, que la gaudeixis.
0: Gràcies.

0: bé, doncs, Maria, que bonica. Com és que s'ha escollit aquesta cançó? Explica'ns una mica.
1: Bueno, pues no et sabria dir, perquè la veritat és que de música no hi entenc gens. Gens. Però la Celine Dion m'arriba, m'arriba molt. Però, clar, el que passa que moltes vegades, clar, sento una cançó, dic, oh, que maca, però no sé ni de qui és, ni res. I llavors la Celine Dion em sembla...
0: T'agrada? I què et porta, records, o et porta alguna cosa?
1: No,
0: t'agrada ella?
1: Sí.
0: No? Com
1: sí,
0: canta,
1: com
0: no?
1: Sí, com canta, com arriba.
0: Que maco. Molt bé, molt bé. Escolta, doncs, aviam, seguim una miqueta més. Què et sembla?
1: Això és molt llarg encara.
0: No, home, no, què va. Escolta, mira, Maria, hem parlat de com eres de petita, amb els llibres, de com et va enamorar, però potser molta gent pensa que una llibretera es passa el dia llegint, perquè, clar, de recomanar llibres, però la realitat segurament és una altra. Ha de llegir molt una persona que està darrere una llibreria?
1: Hauria de llegir molt.
0: Estàs a la biblioteca cada dia?
1: Sí, hauria de llegir molt, però la veritat és que no és possible.
0: O és un mite?
1: Sí, és un mite, no, sí? No és possible llegir tant.
0: És que quants llibres tens a la llibreria?
1: No sé, moltíssims. El que passa que ja t'he comentat abans que jo aprenc molt dels meus clients.
0: Clar.
1: I aleshores també em deixo aconsellar per ells moltes vegades.
0: I ara et pots dedicar una mica a la lectura? Vull dir, ara pots d'alguna manera que tens el fill també, que ja has passat una mica els marrons... Pots dedicar-te una mica a el que t'agradava abans o no?
1: Una mica més, però, sí? Però no tant com jo voldria.
0: Ah, vaja.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, i quin és ara el llibre que estàs llegint en aquests moments, si es pot compartir?
1: Ara m'he llegit un que... Me l'he llegit en castellà també, perquè no l'he vist en català. Són Les hijas de Chara. Parla de... també una civilització antiga que... un senyor tenia quatre filles, les que estimava moltíssim. I un dia van entrar algun barco pirata i tal, se les van portar i no les va veure mai més a la vida.
0: Ostres.
1: I ell va posar-hi quatre pedres allà davant, de peu, recordant les seves filles perquè s'orientessin i tornessin a casa alguna vegada. Però això va portar una maldició, perquè al cap de molts anys algú va comprar aquell terreny i també, curiosament, tenia quatre filles. I va tirar les pedres al terra perquè... poguessin veure les vistes, no? I resulta que això va portar una maldició i aquella família al final va quedar tota arreu del món. Una se'n va anar a Austràlia, l'altra se'n va anar a Egipte, l'altra germana no es van veure mai més.
0: Carai, ostres!
1: Sí, perquè fins que al final, representa que al final del llibre una descendent torna allà, saps? I d'alguna manera intenta retrobar algun dels seus familiars.
0: Que maco. Bueno, escolta, ja ens explicaràs com acaba. No fem spoilers, Escolta, abans hem comentat que també recomanes, i això és gairebé un art, perquè tu imagina't que et ve algú i et diu, escolta, mira, ets a fer un regal, però no et don pistes, no? Sempre hi ha algun llibre que sempre dius, aquest llibre no fallarà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí,
0: ostres.
1: Sí.
0: Quin és?
1: M'agrada molt la novel·la negra. Hi ha un autor que m'agrada especialment, que és el Miquel Santiago. I llavors el recomano bastant. I la gent, per el que veig, també els agrada.
0: Sí?
1: O sigui, que vaig sobre segur, perquè sé que els agrada. I tothom em diu, ah, aquest llibre, molt bé, molt bé.
0: Oh, que bo.
1: Sí.
0: Molt bé. Escolta, i era una pregunta molt concreta. Sí, abans hem parlat, no?, que a vegades doncs, la lectura canvia, no? Jo què sé, de petita potser pots llegir molt i després, a lo millor per circumstàncies, deixes de llegir o a lo millor no t'interessa.
1: Va,
0: no?
1: Per temporades.
0: Eh que sí?
1: Va per temporades, això.
0: Què li diries a aquella persona que llegia molt de petita i que ara mateix ha deixat de perdre, ha deixat l'interès?
1: Ha de trobar el llibre que li enganxi. Ha de trobar un llibre que li enganxi, que no sigui feixuc, que li enganxi des de la primera plana i després és quan t'enganxes altra vegada a llegir, perquè després devores un darrere l'altre.
0: Escolta, i què els podries dir a aquells a la gent quan deixen de llegir llibres? Què es perd?
1: Llegir un llibre et porta en un altre moment, et fa viatjar, et fa transportar, desconnectes de tots els problemes que tens dia a dia, perquè el llibre t'absorbeix i estàs en aquell món i bueno, i desconnectes totalment. I és molt bo per la salut, per l'estrès. Els metges no tindrien que recomanar pastilles, sinó un llibre.
0: Molt bé. Sí, perquè a més la imaginació va a 10.000, no? Clar, perquè, clar sí, és una passada. Escolta, i amb això engalzo amb el tema del Caldes Criminal, que segur que te l'estaves esperant, eh? Que sí? Sí, sí, i sí, seguim parlant de llibres. Hi ha una cosa que també em va sorprendre molt, que és això que dèiem, la primera edició que es va fer ara de Caldes Criminal aquest passat febrer. Perquè ara sí que no és només vendre llibres, sinó que és contribuir a generar cultura, fent comunitat, crear moviment. Com va néixer aquesta aventura? Ho saps? De qui va ser la idea d'aquest festival?
1: Penso que va ser de la biblioteca, no? Sí, de la biblioteca. La Conxi va presentar.
0: Molt bé. La Conxi de... sí, que està amb nosaltres.
1: Sí, que està amb vosaltres. Va estar molt activa amb el tema. Ella es va cuidar de buscar tots els autors, tot el perquè vinguessin.
0: Molt bé.
1: Bé, va estar força bé.
0: Molt bé. Escolta, i clar, vau fer la primera edició i que va haver-hi molta gent, va tenir molt èxit. I el segon?
1: Sí, bueno, suposo. Molt bé. Suposo que l'organitzaran.
0: Molt bé.
1: Va estar bé, vull dir, en principi vam quedar contents tots.
0: Molt bé. Escolta, o sigui que aquí a Caldes hi ha interès per també el Carles Porta i companyia, no? Posem llum a la fosco de Caldes,
1: no? Sí, el David Cirici amb el Joc del Silenci, també.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: O sigui que hi ha gent interessada.
1: Sí,
0: mira, sí. I per què creus tu que hi ha tanta gent interessada en aquest tipus de sector? Perquè som curiosos, perquè volem conèixer la gent, perquè creu ser això? Perquè, a mi també passa, eh? A mi també em passa.
1: Jo penso que la intriga és el que et fa entendre l'atenció amb el llibre. Oh, a veure, haurà sigut aquest, haurà sigut l'altre que ha mort a l'assassí i tal.
0: Clar.
1: Això et manté viu tot el rato.
0: I escolta, hi ha una imatge a Instagram que em va encantar. Aquella, saps de quina parla? D'aquella de... aquella paret que es va convertir en una investigació policial amb fotografies, notes, fils, connexions de record. Ara no la veieu, però estàs somrient que no la veieu. És una passada. Diu, com si fos una paret d'una comissaria d'investigació.
1: Això va ser idea del meu fill.
0: Que xulo, és el que li t'anava a dir. De què se li va ocórrer aquesta idea?
1: Ella va dir, va començar allà a pintar, a dibuixar, no sé què, posar fils cap aquí i cap allà. Què estàs fent? Ja veuràs. I el cas és que va tindre molta acceptació perquè la gent entrava. Qui ha sigut l'assassí, qui ha sigut?
0: Que bo, que mono, no? Va ser molt xulo.
1: Sí, sí.
0: Jo l'he vist a l'Instagram, és molt xulo. Jo, si no l'heu vist, us recomano que la mireu.
1: Sí.
0: Escolta, i tu creus que veurem algun dia en Carles Porta passejant per Caldes Criminal o què?
1: Per què no? Clar que sí.
0: No? Sí o no? Home, digueu-m'ho.
1: Estaria molt bé, no?
0: Molt bé. Escolta, doncs, què més? Què més? Què més? Sí. Una altra cosa... Sí, entrem a la mirada del César, ara. Entrem a la secció del César. Endavant, quan tu vulguis, César.
2: Hola, Maria.
1: Hola, César, què tal?
2: Abans de res, gràcies per... perquè a través vostra doncs, es permet això, doncs, viatjar, somiar, no conquerir països que no apenas coneixerem i que el llibre dona aquesta facilitat, una palanca d'emocions, de sentiments...
1: D'emocions, això
2: d'emocions,
1: també.
2: I jo, la veritat... aquestes pel·lícules que han fet sobre llibres, mai, prèviament he llegit, mai m'han superat la pel·lícula. Sempre el llibre m'ha omplert més...
1: més que el llibre.
2: Més que el llibre, sí.
1: Més que la pel·lícula.
2: Més que la pel·lícula.
1: Sí, és cert.
2: És cert. I la teva vida, com l'auca de Sant Esteve, com s'ha vist darrere del teu... del, com es diu?
1: Del meu taulell.
2: Del taulell. Com la veus? Com l'has vist?
1: Bé, l'he vista bé, no sé. Estressada, com t'he dit abans. Però bé, sí, amb alegria, no sé, amb alegria cada dia, amb la mateixa il·lusió de fer coses noves, de, no sé, de parlar amb la gent. Bé.
2: Aquesta sensació que tinc jo també per part vostra desvoluda emprenedora, es neix o es fa?
1: No sé, suposo que es neix a casa meva sempre han sigut iguals el meu avi, el meu pare, la meva mare, tots hem sigut emprenedors, vull dir, sí.
2: Es neix, a casa és mama i escolta tu, i endavant.
1: És un tabú. A casa no hi havia ningú parat.
2: Ningú.
1: Des de petites ja estàvem a la ferreteria que portava la mare. Sí, des de molt joveneta sempre. Sí.
2: Una pregunta personal sobre les llibreries. El llibre és que...
1: No.
2: El llibre és que vens... Quina força té l'editorial envers aquella venda? Et pressiona molt com a llibretera o tens una llibertat d'escollir
1: el
2: llibre? Saps què vull dir? Des de l'ignorància, eh?
1: Sí, l'editorial també el que li dona la gana.
2: Vale.
1: O sigui, okay. Igual t'arriben 20 llibres i demà n'arriben 50 més.
0: Vaja.
2: Vaja.
1: O a lo millor el que n'esperaves no te n'envien cap.
2: Ostres.
1: Sí.
2: Oi.
1: Però bueno, després el demanes i tal, i ja està. Però normalment d'entrada envien les novetats. Mm-hmm. Sí. I en principi ells s'envien segons el que creuen, segons l'aposta que tenen que d'això.
2: Correcte. I treballes amb una editorial que tinguis predilecció i estimació? Amb aquests 30 anys que portes?
1: Bueno, treballem amb la majoria de les editorials, la veritat, amb la majoria. La més gran és la de la Planeta, l'Ojista, evidentment. Però sí, treballem en principi.
2: La Tusquets i en companyia. Bueno,
1: Tusquets ho porta Planeta.
2: Planeta, van ser comprada després, clar.
1: És tot el mateix.
2: Tot el mateix, al final.
1: Sí, és el mateix. Comencen a arribar caixes.
3: Sí, una passada.
0: Escolta, Maria, quin és el llibre, allò que sempre diem, no? Quin és el llibre que et portaries a aquella illa deserta?
1: Quin te diria ara, jo? Pues no sé, un que fos d'intriga, algun del Carles Porta, per
0: exemple. Sí?
1: Sí, algun del Carles Porta estaria bé. Sí,
0: I veus la sèrie o no, veient,
1: alguna
0: llegint?
1: Alguna vegada. Jo aquelles hores ja és que ja no sóc persona,
0: Bueno, però
1: vaig a dormir molt d'hora.
0: Però te'l pots treure de la plataforma en el Trescat, ara, no?
1: Sí, puc.
0: Sí, però quan te vagi bé, vull dir, nosaltres també ho fem, tipus vídeo, saps? Perquè és que si no estem dormint, també.
1: Sí.
0: I a sobre et paguem un susto.
1: Sí.
0: Escolta, doncs ja estàs, César, vols alguna pregunta més?
2: Sí, l'última que m'he fet en recordar quan deia als nens que a l'escola l'obligaven a llegir un llibre, no?
1: Sí.
2: Jo me'n recordo, el meu primer llibre va ser el que va ser escrit per Manolo de Pedrolo.
1: Sí, el Trajecte Final o com és aquell? Aquest... El manuscrit.
2: Ah, exacte, manuscrit del segon origen.
1: Del segon origen,
2: sí,
1: que ell era obligat. Sí.
2: Aquest va ser el primer llibre.
0: I era primet, per això.
1: Era primet,
2: sí.
1: Encara es prescriu.
2: I lleta grossa. Sí.
1: Encara es prescriu.
2: Sí. Molt bé. Gràcies,
0: ja
2: Maria.
0: Sí? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, César. Doncs escolta, ara ja estem acabant, no et preocupis. Doncs ara farem un minijoc. Ara jo et diré, et dic una paraula i tu sense pensar me'n dius una altra.
1: Ets dura, eh?
0: No, jo? Però què dius? No soc, soc més tova que el tou. No, home, no. Mira, llibres. Quina paraula et surt quan et dic llibres?
1: Goig.
0: Molt bé. Papereria calva boluda.
1: La meva vida.
0: Molt bé. Persianes.
1: Persianes amunt.
0: Cada dia. Caldes criminal.
1: Intriga.
0: Sant Jordi.
1: Feina.
0: Punt de llibre.
1: Creació.
0: Clients.
1: Amics.
0: Família.
1: Pues la meva vida també.
0: Caldes.
1: El meu poble no el canviaria per res, per cap altre.
0: Xarxes socials.
1: Ah, no, jo no, i sí que amb les xarxes socials no hi entro.
0: Ja ho he notat, amb la ferreteria i tu.
1: Ah, sí?
0: Sí. I futur?
1: Futur? Pues espero que sigui bo.
0: I tant que sí.
1: Que sigui bo per tothom.
0: Novel·la o assaig?
1: Pues depèn del moment. Normalment quan necessito desconnectar novel·la, però a l'assaig té els seus moments, que t'has de dedicar més concentrat.
0: Recomanar o vendre?
1: Pues les dues coses estan lligades. Normalment la recomanació porta una venda.
0: Sí, senyora, molt bé.
1: I si la recomanació és bona, normalment porta una altra.
0: I tant, segur. I és la confiança que dèiem nosaltres, no? Llibreria o papereria?
1: Pues és que està enllaçada la cosa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mira. Carai, que curiós. Molt bé. Doncs escolta, ara et farem unes preguntes disteses. Mira, ja que portem una estoneta parlant, unes preguntes molt més lleugeres. Mira, alguna vegada has recomanat un llibre i al cap d'uns dies el client ha tornat dient «Maria, aquest llibre no era per mi».
1: El que m'ha passat és moltes vegades que m'ha dit aquest llibre ja me l'ha recomanat, ja el tenia.
0: Ah, sí? En sèrio?
1: Sí.
0: Que bo. Molt bé. Escolta, i has escrit, t'han preguntat això? Has escrit alguna vegada algun llibre?
1: Bueno,
0: o t'agradaria?
1: M'agradaria, però tinc un problema.
0: Per què? Quin? Si pots compartir.
1: El problema de trobar la primera frase.
0: Oh,
1: Després ja ve tot seguit.
0: Sí?
1: Però la primera frase és la més difícil, que de fet jo entenc que l'escriptor fa el llibre i després fa el puzzle i l'última frase o l'última capítol és el primer. Però jo tinc que trobar la primera per fer-lo.
0: Però et veig molt ja posada, en direcció, sí o no? Tens algú al cap que et balli o no? No facis spoilers.
1: Tinc el cap, perquè el meu avi, clar, evidentment va estar a la guerra. Aleshores, ell va estar en un camp de concentració i tal, i tinc la idea d'anar per aquí.
0: Mira.
1: Però em costa molt trobar el camí.
0: Sí? Mira. Molt bé, molt bé.
1: Quan ho trobi el camí ja t'ho diré.
0: Sí, per favor, sí, per favor. Escolta, i ara m'agradaria parlar una mica d'endavant, no? Perquè hem parlat molt del passat i del present, però i del futur, no? Una mica. Què t'agradaria que no es perdés mai de la papereria, que el bòbolo de l'essència? Quina és la cosa que diries, ostres, això no m'agradaria que es perdés mai?
1: Pues, no sé què dir-te. Pues l'essència de la llibertat en què la gent entra, pregunta, no sé, si no compra res, no compra res, però vull dir, la colla que... El que et comentava, que més aviat, més que clients, també són amics.
0: Que maco. I l'escena? I en qüestió de l'escena que no t'agradaria que es perdés també i que es veiés dintre de 20 anys un altre cop? Allò de les generacions, que passi el net, el fill, que tornin amb la goma... Aquella, quina és l'escena que dius, ostres, aquesta també m'agradaria veure-la dintre de 20 anys, no?
1: Bueno, jo ja de 20 que 20 anys igual
0: bueno,
1: ja no
0: hi soc, eh? Vinga, 10 anys, va. Sí, amb positivos, sempre positivos.
1: Sí, pues veure els meus nets, per exemple, atenent a la botiga, que
0: jo
1: no sé si això passaria alguna vegada, perquè, clar, cada qual tirarà per on tiri.
0: Això és una altra cosa, els agradaria amb ells?
1: Ara sí, ara tot el dia volen estar a la botiga, però quan tinguin que estar-hi segur que s'escaquegen.
0: A Sant Jordi segur.
1: Sí, segur.
0: Escolta, i Maria, de què et sents més orgullosa del que aconseguit fins ara?
1: De què em sento més orgullosa? Pues suposo que de la meva família.
0: Que maco. Que maco, perquè a més també, i de les activitats totes aquestes que heu fet també socials, quina és la que estàs més cofolla d'haver contribuït i ajudat?
1: Pues, no sé, amb el plan cultural em va satisfar molt l'alcaldes criminal, com has comentat abans.
0: Sí? Oh, que xulo.
1: Lo dels punts de llibres també està molt bé, vull dir, no sé.
0: Molt maco. Molt bé. Doncs, i hem comentat, ostres, amb els meus nets a mi m'agradaria, no?, que es quedessin aquí, però tu ets d'aquells que pensen que prefereixes que facin el seu camí o que t'agradaria més que la saga boluda també seguís aquí?
1: No, jo prefereixo que facin el seu camí.
0: I que siguin feliços, no?, amb
1: sí,
0: el que sigui,
1: que
0: no?
1: Siguin, que els hi vagi bé amb el que facin i ja està.
0: Molt bé. Escolta, doncs res, Maria, ja estem arribant al final de l'entrevista, ja pots respirar tranquil·la.
1: Moltes gràcies.
0: Com t'has sentit?
1: Bé.
0: Sí? Bé, m'alegro. I què t'ha semblat?
1: Bé, tu has sigut molt amena i m'has ajudat molt.
0: No, home, no.
1: Sigut... I el César també.
0: Sí, home, sí, cap problema. I què t'emportes, l'entrevista?
1: Pues mira, m'emporto, no sé, sóc una mica més rica ara, perquè, no sé, m'has obert una mica la finestra al poble, a tots els vilatans, i bé, molt bé.
0: Que maco, molt bé. I, home, i que ens has dit que estàs inspirada per fer un llibre i que només et falta una frase, per tant...
1: Però la és gent... la més important.
0: No. Jo, si algú ens escolta ara, jo només estic dient, si algú té una frase al cap, que passi per la papereria, calma boluda, i que li deixi escrita per la Maria, i que aviam si així s'inspira a fer el llibre, no? Què et sembla?
1: Vale,
0: com el punt de llibre?
1: Està bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs vinga, fem un anomenament perquè vingui gent. Molt bé, doncs vols afegir alguna cosa més?
1: Pues no, donar-te les gràcies a tu i al César i per l'oportunitat que m'heu donat de venir. I res, i molt bé, i endavant, i enhorabona per al programa.
0: Pues moltes gràcies, esperem que t'agradi, i res, nosaltres, a mi sí que m'agradaria fer una reflexió, i res, dius-a que avui, mentre escoltava la Maria, pensava en una cosa: potser el futur no dependrà només de la tecnologia, potser també dependrà de les persones capaces de conservar humanitat, perquè darrere una papereria com la seva no només hi ha llibres, hi ha memòria, hi ha constància, hi ha dedicació, comunitat i, sobretot, hi ha una manera d'entendre la vida. La d'aquelles persones que encara saben mirar els ulls, que recorden els noms dels clients, que prefereixen ajudar, recomanar abans que aprendre. I això, com dèiem sempre, En un món que corre cada vegada més, té un valor immens. La Maria no només ha mantingut oberta una botiga, ha ajudat a mantenir oberta una manera de relacionar-nos, més humana, més propera, més conscient, i potser, sense adonar-se'n, ha acabat cuidant molt més que llibres. Ha cuidat records, ha cuidat moments, ha cuidat persones. Maria, gràcies per continuar-hi i gràcies també a totes aquelles persones que encara creuen que els pobles necessiten alguna cosa més que serveix i que creuen que necessiten autenticitat i ànima.
3: Gràcies. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras. Una altra vegada, de fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns, que estem tenint cap a l'Ebre núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes, al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
7: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
8: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
7: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
4: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix, la recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
4: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
10: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
11: Acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
10: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
4: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
12: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui, però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
4: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraband i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casino.
13: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
14: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
15: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
4: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions el petroli i el gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
16: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
17: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'ha

0: La que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50, a demandar, deia, 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
1: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
0: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
2: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
3: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i són i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
2: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
4: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel Pla Director Urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
5: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
4: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
0: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
6: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçats

0: Ciutadan al Servei de Vigilància i Seguretat del Cos Policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
1: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
2: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
0: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
3: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
4: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I d'això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
3: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes, i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'Ali.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I arribarem a 8:15. Obrim Plana Cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell, cartell del festival tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, Amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga...
3: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulises Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellver.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
6: Acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa posar recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
5: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Muy buenos días.
1: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
8: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos. que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
1: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen, i d'aquests perfils quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora.
8: ¿Qué procesos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
1: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
8: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero y que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
1: Molt bé, Ulisses Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
8: Gràcies, hasta luego.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraband i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Sáiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
10: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
11: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
10: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Ramon remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
12: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
13: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renova per ser important la darrera campanya.
14: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no? de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
13: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
14: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro. Que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
13: Pero ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamin Yavi i Sule han marxat cap a Lliga Andorrana, mentre que Moro Sidibé i Dau Dacone tampoc tornaran al club l'any vinent.
1: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
15: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
1: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
16: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
17: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
16: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
1: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
18: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
19: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint? Que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
18: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
1: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Ja, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions de Montornès, de Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C-17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C-58 i retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C-16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C-31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23 hi ha Coda Molins de Ria a Barcelona. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà, en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat, en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent. N'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, ha tocat Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. A la resta del país, la tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
9: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas les Terres de l'Ebre i Mora en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
1: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i ecologistes en acció al capdavant doncs, exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els hi diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
9: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Mora, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, evidentment amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi a lluny.
1: Doncs a Sant Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, que vagi bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont, que digui què volia aconseguir amb aquesta votació. Quan...

0: que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
1: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
0: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
2: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fons judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
3: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Koldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
2: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
4: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
5: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
6: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
5: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004

0: un 7%. I van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Deu minuts per arribar a 9:15. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
1: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió, de l'Eva Cortijo.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo des d'aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, como he dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
3: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar en guany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Després de fer oficials els relleus a les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino, de Televisió Sabadell Vallès.
5: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnilla s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més destaquen les dels 2 puntals ofensius dels últims 3 anys, Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
1: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
6: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
7: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Kera Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
6: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
1: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
5: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi a llum.
4: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia de portada. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellver.
6: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
7: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
6: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
4: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
4: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
9: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
10: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia ja que estem parlant, pues, creiem que al final és un avanç i un després al monocultiu que teníem industrial.
9: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
4: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
11: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca, de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
4: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
5: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
4: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraband i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
12: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
7: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
12: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
4: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el tarragonès.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
4: Més Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
4: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament al Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
13: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que vull deixar molt clar si és competència seva, perquè ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que en vagi les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
4: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor, el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
13: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa a llistes d'espera, i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquest resultat, ans al contrari.
4: Xavier Lleonart, molt ràpidament, acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
13: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost, perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga, perquè els que hi són els mínims que i fins i tot per sota dels mínims, i per tant l'estiu serà un empitjorament que, si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
4: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
4: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
14: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de polsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
15: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'emissió el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però bàsicament la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc. Eh?
14: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
15: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85 aproximadament. El dispositiu són, en aquest moment són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem, doncs, aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
1: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de Futbol Sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia, amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
3: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar en guany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
1: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Oz o Ginestà.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques. Hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell, cartell del festival tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
5: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
7: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint? Que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
4: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
5: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
4: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
5: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'espai natural del nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada, amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no és revistar, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: El que sí que volia posar en evidència, en un primer pla, diguéssim, és en què entenem avui, com tu dius, per intel·ligència, perquè venim d'un context en què la intel·ligència ha sigut catalogada des d'un punt de vista molt antropocèntric, és a dir, i a més molt dualista. És una concepció poc relacional, poc encarnada, poc distribuïda. Sí que és cert que en els últims temps hem sentit parlar de diferents tipus d'intel·ligència, si la relacional, l'emocional, la creativa, però això d'avui i això que ara plantejo va més enllà de tot això. Durant segles, doncs, tota la tradició occidental ha tendit, doncs, a identificar quasi bé de manera inclús exclusiva a la intel·ligència a atributs humans, com ara doncs, la capacitat de reflexió, el llenguatge simbòlic o els raonaments abstractes. I des d'aquesta perspectiva, doncs, s'ha concebut un espai de la intel·ligència, diguéssim, separat del cos, de l'afectivitat, de l'entorn.
2: Normal, de característiques normals, regulars i tal, perfecte. Vols el de coure? Posarem el de coure. Tens una regla que et dura 7 dies forta amb dolor? No et posaré un diu de coure, per molt que me'l demanis. Per què? Perquè tenim l'opció d'un diu de progesterona que fa que sagnis menys, que és més còmode per tu, per les teves característiques. Una mica aquesta és l'orientació. Això és amb anticoncepció, però quan hi ha una patologia cervical, per exemple, que la dona pot venir més o menys espantada, perquè internet ens ajuda molt. Això. A espantar, sobretot.
3: Sí, perquè t'està donant informació que moltes vegades, que és el que acostumen a fer, no? Demanar molta informació que te la creus i la realitat és en aquest cas el professional, la professional qui la sap realment, no?
2: Jo a les dones, quan hi ha un problema de patologia cervical, sempre els hi dic, perquè a vegades et venen, és que jo he llegit per internet que tinc un càncer. Dius, ui, ja hi som. Dius, no, a veure, nosaltres no enganyem, no els hi posem flors ni floritures. Llavors se li explica, jo li explico a la dona què és el que té, a on està de l'escala de lesions que pot provocar el virus del papiloma, que és el causant de les alteracions, i una mica tona li dic, no t'enganyarem, vull dir, si en algun moment les coses no van bé, doncs t'enviarem per fer el tractament que és quirúrgic.
1: És un actor més. Ha passat a ser un actor més de l'actuació sanitària. I això té moltes implicacions, com ja veurem.
3: Sí.
1: No? Ja no només la tècnica, sinó també les qüestions ètiques, jurídiques,
3: i
1: etcètera.
3: Tant.
1: La IA és cert que té una capacitat de processar un gran volum d'informació, de lo que nosaltres com a sanitaris diem evidència clínica, cosa que tot això que pot fer en el millor en minuts o en segons necessitaria molta gent i molt de temps. I aquesta capacitat de reunir tanta evidència és un valor que té importància perquè ens fa arribar més ràpidament la informació de la qual es disposa en tots els sistemes, no? El món digital, que ja s'ha instaurat pràcticament a tot el món, ha afavorit recollir moltes dades i aquests algoritmes que formen la intel·ligència artificial, que són algoritmes en definitiu.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conxi Sánchez.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és 17 de juny i el calendari ens recorda una d'aquelles dates que, si fossin una mica més conscients, ens hauria de fer aturar. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. Un nom llarg, incòmode, poc mediàtic, però absolutament necessari. La desertificació no és només un fenomen ambiental, és un avís. És el senyal que un territori es queda sense pell, sense nutrients, sense futur. És el moment que la terra deixa de donar vida perquè nosaltres li hem pres massa. I la sequera tampoc és només falta d'aigua, és falta d'escolta. És el resultat d'anys mirant cap a una altra banda mentre els aqüífers s'esgotaven, els bosques retrocedien i el clima ens deia amb una paciència infinita que així no anem bé. Aquest any el lema mundial és una crida a les pastures, aquests espais humils i essencials que eviten l'erosió, regulen el clima i sostenen la vida. Pastures, reconèixer, respectar. Quina ironia, oi? Hem de recordar-nos de respectar allò que ens manté vius. I aquí és on tot plegat ens connecta amb nosaltres, amb la nostra vida quotidiana, amb la nostra manera d'habitar el món, perquè la desertificació no és només física, també és emocional, cultural i social. Quan deixem de cuidar la terra, també deixem de cuidar-nos. Quan un territori s'asseca, també s'asseca la comunitat. Quan la natura perd color, també el perdem nosaltres. I potser per això avui parlarem de bellesa, d'art i de música, perquè són exactament el contrari de la desertificació. Són allò que hidrata, que regenera, que dona vida. Són el record que la creativitat és una forma de resistència, que la cultura és una manera de fer ombra, que l'art és un art, és un acte de cura i que la música és, literalment, l'aigua que ens mou per dins. La lluita contra la desertificació no és només plantar arbres, és plantar consciència, és plantar responsabilitat, és plantar futur. I avui, des d'aquesta plaça pública, reivindiquem això, que la terra no és un recurs, és una relació, i que si no la cuidem, si no la respectem, si no la mirem amb la mateixa delicadesa en què mirem una obra d'art o una peça musical, llavors sí, ens desertificarem del tot. Benvinguts al Fòrum. Aquest espai, el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la seu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres, 17 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs a la primera hora, tot just després d'aquesta obertura, no? d'aquesta reflexió, doncs, arriba Bellesa 360 graus a l'Oriol Bassós. Avui és el darrer dia de la temporada d'aquesta secció i farem un recorregut per tot el que ha estat aquest espai des de que el van iniciar el passat mes de febrer. Amb l'Oriol viatjarem per tot allò que ens ajuda o que ens ajuda de fet, no?, a estar belles i saludables per dins i per fora. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en la cultura de l'art i la música i ho farem amb la presència de 2 dones que representen els centres municipals dedicats a aquestes disciplines, Yolanda Molina, directora del taller d'art Manol Huguer, i Montserrat Pieres, directora de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. Amb elles farem un recorregut per la història dels 2 centres, per l'actualitat més immediata i, per descomptat, pel futur. I també parlarem de les connexions. pot ser que no siguin tan conegudes, entre l'art i la música, dues mirades que ens ajudaran a entendre millor aquest vincle tan profund. Així doncs, comencem aquest recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: després d'aquest sumari, no? Avancem en aquesta primera hora del fòrum, és dimecres, i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, 360 graus amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què passa avui?
1: Doncs mira, així estic com el dia.
0: Què vol dir que estiguis com el dia? Bueno, el dia està bonic, està assolellat, fa calor, però bueno, aquesta hora encara la resistim bé, no?
1: Sí, tant i tant. Però bueno, estic com el dia, vull dir que estic somrient, estic...
0: Estàs content.
1: Content, sí, com el nostre sol, com el nostre blau del cel.
0: Clar.
1: Vull dir que... Sí, que estic content. Bueno, endavant.
0: Anem, també podríem dir que anem tancant cicles, no? Sí. Cicles, ara, avui és per això, perquè tanquem aquesta secció avui de 360 graus. Primer, perquè ja ens acostem al mes de juliol, final de mes. De fet, el dia 26, el divendres de la setmana que ve, doncs 26 de juny, acaba la temporada de la ràdio, no? I, evidentment, secció, què podríem dir? El dia 24 hi hauria bellesa 360 graus. Podria ser, però no.
1: Però perquè... no, perquè estem clar, de... És festiu.
0: És Sant Joan.
1: Sí. I la bellesa estarà descansant.
0: Estarà descansant perquè haurà passat possiblement una nit ballant, cantant, jo què sé,
1: i tant.
0: Tirant petards.
1: Petards, estarà gaudint. De fet, us haig de dir que la pell té memòria i quan tenim una nit de sortir, de trasnochar, no? És que no em sortia en català, perdona. De tindre una nit...
0: De ressaca.
1: Doncs la pell té memòria i llavors en aquell moment... Quan tu et lleves, normalment és quan dius, ostres, avui no faig tan bona cara, de cop ha segregat substàncies, dic, ui, si m'he aixecat amb la pell com més greixosa, o com surten algunes vermellors, i és perquè no fa el seu intercanvi metabòlic, perquè la pell és noctàmbula, treballa durant la nit i aquella nit no ha treballat. Ha sortit, ha estat
0: no,
1: de festa.
0: Ha sortit i, a més, sí que ha treballat molt, però d'una altra manera.
1: Però
0: no?
1: D'una altra manera.
0: Pot ser que hagi agafat fum, pot ser que... a vegades no, jo dic fum en el cas de que si la gent fuma, etc., beus també més del normal, menges també, que hi ha la coca... Vull dir que... I pot ser que aquella nit, doncs, la nit, sobretot la nit de revetlla, doncs vagis a dormir a les 7 del matí.
1: I tant. I llavors, clar, també voldrà descansar la pell.
0: O fins i tot, i això no sé si es continua fent ara, però molts anys enrere, doncs passaves tota la nit de revetlla i després ja marxaves directament a la platja, no?, per continuar. Que allí a la platja el que feies era dormir.
1: Sí, i cremar-te el sol si no et protegies.
0: Clar, vull dir que tot... Imagina tot el que significa una nit d'aquesta manera.
1: Bueno, és una
0: nit
1: molt màgica.
0: I tant. I tant, i a més, jo t'he dit tot això de passar una nit de festa, de revetlla, també podria ser una nit, com tu has dit, ben màgica, i anar a la muntanya, fer unes sessions allà, doncs, podríem dir, mirant els estels, però fins i tot també tenint en compte aquesta màgia, no? Aquesta màgia, perquè no sé si tu creus en la màgia, doncs, d'aquestes persones que també poden trobar fora, no? Fora al box...
1: És una nit màgica, sí, una nit que ens aporta moltes coses.
0: Jo he dit persones, però pues, podrien dir... Jo m'aniria més bé, perquè a mi no m'importa dir la paraula bruixa, m'encantaria. Pot ser que potser jo sigui una bruixa, qui ho sap, no? Però, evidentment, si ho soc, no m'importa.
1: Va, doncs anem a aprofitar això i vull unir-t'ho a un petit ritual de Sant Joan, val? I aquest ja que hem parlat per aquí,
0: clar,
1: un petit ritual que jo us porto amb aromateràpia i espelmes, doncs que ens ajudarà aquella nit. Va, anem a deixar aquest tip. Doncs jo us aconsellaria que agaféssim una espelma de color blanc o daurat, que ens ajudarà a portar llum, ens donarà vitalitat i ens donarà aquest tema més esotèrico, no? Que ens ajudarà a entrar dintre del ritual.
0: Perfecte.
1: Una miqueta d'oli essencial de taronja, que a tots els olis essencials t'agraden molt, que ens aporta alegria i optimisme, i li donarà aquesta part cítrica, però també ens aportarà aquest color de, com taronja, que és vitalitat dintre de la cromoteràpia. I l'olor és molt agradable. L'oli essencial de romaní, que donarà claretat mental i renovació. És allò de dir que salga lo malo y entre lo bueno, no? Que diuen? Doncs ens ajudarà el romaní. Una miqueta d'oli essencial, val, de lavanda, que calma i equilibra. Tot això, el que fem aquestes gotetes són impregnar-ho en el voltant de l'espelma, perquè quan cremi faci olor, i l'espelma, com ja hem dit, que sigui blanca o dorada. Això ho posarem a mitjanit, la deixarem encesa en un lloc segur, un portaespelmes, i deixarem que cremi. I sota d'aquest portaespelmes apuntarem tres desitjos, un per cada oli. Un desig que sigui d'alegria i optimisme, un desig que ens ajudi a la claretat mental i a la renovació, i un desig que ens ajudi a la calma i a l'equilibri.
0: Molt bé.
1: I, doncs, bueno, ja ens anireu explicant si funciona o no funciona, però aquest és el meu tip consell per Sant Joan. Què et sembla?
0: Me'n sembla perfecte. Vull dir, intentaré seguir-lo. I tu? Tu el far... Vull dir, ja que
1: home,
0: ho expliques...
1: Home, ja que ho he explicat, ja que ho he explicat... Doncs, sí, jo ho faré. Jo
0: molt
1: ho faré.
0: Bé. Vull dir, acostumes a... En lloc de celebrar aquesta revetlla en plan de festa, sí, escolt, bueno, i també que sí, els petards. Vull dir, els petards és que... és, mira, portem altres anys... No sé si que això va cap a menys, no? El menys, voldria dir. Altres anys, per aquestes dates, doncs ja estarien cansats de sentir petards i més petards i més petards. No sé si el tema és perquè també d'alguna manera es consciencia o s'intenta conscienciar la gent, sobretot perquè hi ha uns
1: jo crec que va per aquí.
0: Per mi, uns éssers que pateixen moltíssim, no? Que són gossos, gats, etc. Tot el,
1: bueno, tots els animalons, perquè sí, els ocells...
0: També.
1: Amb
0: tot.
1: Aquests coets, tal. Jo crec que hi ha dos factors. Una és conscienciar pel tema animal, una altra és el tema ambiental,
0: també.
1: Perquè s'han cremat
0: arbres,
1: bueno, boscos...
0: El que provoca això.
1: El que provoca, no? S'ha de fer cada vegada més, sobretot els ajuntaments, les poblacions, les ciutats, acoten les zones on es poden utilitzar o fer petards o fogueres. I després, una altra, i és que valen molts diners.
0: No,
1: llavors, la gent comença a retallar, i llavors entre la coca, el cava, el sopar, sortir... Doncs clar, també han de...
0: Jo crec que
1: retallen una mica de tot.
0: Més que el diners, que també és cert que està molt, bastant més regulat, no? I ara, doncs, tot i que trobis alguna caseta, perquè ja comences a veure casetes de la venda de petards, no? Però sí que és veritat que es deixa pels dies finals, no? De fet, ja dic que estem a una setmana de... Justament, una setmana de Sant Joan, no? La nit seria la nit anterior, i encara, doncs, afortunadament, no, almenys jo no he trobat, no he sentit els petards. Vull dir que al respecte trobo que bé, no? Sí que serà la nit de Sant Joan, aquella nit, doncs sí que segurament no hi haurà una altra que aguantar, no? No sé si...
1: Sí, totalment.
0: És que no sé si a tu t'agrada o no t'agrada. Està clar que en
1: Mireu,
0: aquest cas a mi no particularment no és.
1: A mi m'agrada per la part dels rituals, sí. M'agrada molt
0: el ritual,
1: la festa, la comunitat, poder estar amb els amics, la família, trobar-nos. Soc fan de la coca de Sant Joan. Això jo no m'ho perdo, m'agrada una bona coca que porti crema,
0: i tant que sí.
1: El sucre, tot. És que jo sóc olafra, no? Però no sóc molt amant dels petards, això és veritat. Llavors, bueno, gaudeixo d'una part de la festa, de l'altra doncs no gaudeixo tant, però forma part de la màgia de la nit.
0: I tant que sí.
1: Sí,
0: vull dir que és una nit que tot... t'agradi o no t'agradi, però la pots celebrar, ja dic, la pots celebrar d'aquesta manera i la pots celebrar d'una altra. És a dir, és el solstici d'estiu, vull dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Justament és quan...
1: L'intercanvi.
0: És aquesta nit màgica. I les fogueres també tenen aquesta part de màgia, no? Vull dir que no només quedaríem en els petards, sinó, i a més aquí a Caldes, aquest any es torna a recuperar les fogueres. Bueno, almenys, com a mínim, alguna foguera hi haurà. no sé si la principal, etcètera.
1: També està bé, que hi ha gent que fa molta neteja i ho porta tot a la foguera. Bueno, és que... I a vegades va bé, cremar les coses i dir fora, fora tot.
0: És que això té aquest significat.
1: Té aquest significat,
0: com,
1: fora,
0: començar, netejar i començar de nou.
1: I tant,
0: però vinga,
1: renovar.
0: Nosaltres anem al que toca.
1: Llavors, nosaltres el que farem serà un repàs de tot aquest...
0: De tot el que s'has parlat.
1: Tot el que hem fet aquest any, perdona.
0: Sí, tot el que hem fet des del febrer, perquè ja va ser, el fòrum comença en el moment que comença la ràdio en aquest nou espai del Carme, no? I a partir d'ahir és quan comencem
1: a caminar dintre de la Vallesa 360.
0: Exacte. Vull dir que a partir d'ahir doncs, comença aquesta secció que, evidentment, avui quedarà un... com podria, una transició fins a la propera. És a dir, avui no es tanca. Queda
1: avui
0: una
1: és
0: part...
1: A més, és una transició i jo en cada repàs que faré també donaré un petit consell, un tip de bellesa 360, que el titulo així. I res, comencem amb... El primer programa va ser l'aromateràpia, que la Conchi és superfan de l'aromateràpia,
0: així.
1: On vam descobrir el poder dels olis, els aromes, les influències de les nostres emocions, els nostres estats d'ànim, les diferents fragàncies, com influïen doncs, per relaxar-nos, per donar-nos energia, per descontracturar-nos en un moment donat, per netejar-nos, no? Per perfumar-nos. Doncs això era l'aromateràpia. L'aromateràpia, vam dir que és una tècnica que... és a través de l'olfacte, que ens ajuda i que regula les nostres emocions també i que està present en el nostre dia a dia. Per això jo us porto un tip consell, que seria col·locar doncs, una miqueta, unes gotetes d'oli d'espígol en el nostre coixí abans d'anar a dormir per afavorir el descans més reparador.
0: Ah, o sigui, l'espígol és algo que... I com es podria posar? A través de l'essència, d'una essència, o amb algunes, saps, aquelles bossetes que pots posar les herbes... O
1: podem alguna... fer-ho d'aquestes dues formes, o bé fiquem una bosseta d'herbes sota el nostre coixí, o podem agafar un vaporitzador, podem posar unes gotetes dintre i ho podem barrejar amb una mica d'aigua i... podem vaporitzar-ho sobre el nostre coixí. Queda una aromatització molt bona i ens ajuda a conciliar el son, sobretot ara l'estiu que fa caloreta i ens va bé
0: dormir.
1: Després vam parlar, vam fer l'aroma i vam parlar de la cromoteràpia. La cromoteràpia és aquesta tècnica que a través dels colors ens ajuda també a tindre un estat emocional, un benestar. Els colors ens transmeten calma, optimisme, energia, serenitat i formen part del nostre dia a dia, tant a nivell de roba, mobiliari, entorn. Els colors són tot allò que nosaltres podem veure i percebre a través de la vista i que ens ajudaran a estar dintre d'un estat. Com podem fer-ho? Doncs si tenim un dia d'estrès, un dia de nervis, un dia de agitat, doncs ens aniria bé envoltar-nos de colors blaus i verd, ja que ens aportaran sensació d'equilibri i benestar. I si per tot el contrari necessitem moments d'energia, moments de passió, doncs ens envoltarem d'aquests colors com el groc, el taronja i el vermell.
0: Mm-hmm. Això era la cromoteràpia.
1: La cromoteràpia.
0: Però també recordo que parlàvem, no sé si era ja la tercera sessió, però que ja ens ficaven totalment a la pell, no? A la nostra pell, el que podríem dir cobreix tota... És el vestit que tenim, el primer vestit. De...
1: Exacte.
0: O sigui, sí. I és aquest vestit que necessita, doncs, per estar bé, no?, una protecció total. Una protecció que venia primerament també amb les cremes, bueno, a partir d'ahir...
1: Exacte. Doncs la pell vam aprendre a identificar-la, quins tipus de pell teníem.
0: Exacte.
1: Vam parlar de la pell seca, de la pell grassa, sensible, de la pell desvitalitzada. Vam conèixer les seves propietats i el pas a pas del seu tractament, el que també coneixem ara modernament com el skincare, no? O quan és el seu cuidado diari de la nostra pell. Jo sí que us diria que si notem tibantó i dintre de la nostra pell, doncs l'ideal és fer una bona rutina, doncs que ens deixem aconsellar per tots els nostres professionals del nostre voltant, com esteticistes, consellers de bellesa, farmàcies, o botigues especialitzades, doncs, que ens donguin el millor cosmètic que necessitem i que sobretot tinguem molta hidratació, tant a nivell extern com a nivell intern, que cada dia bevem l'aigua corresponent que hem de prendre i que ens tractem la pell, fem la rutina de dia i la rutina de nit.
0: Mm-hmm.
1: Per la protecció, doncs evidentment, si cuidem la nostra pell, també hem de protegir. La protecció solar ha estat un dels temes sí. més importants, perquè hem parlat diverses vegades aquí de la temporada. Hem recordat doncs, que el sol afecta a la pell, donant o alliberant radicals lliures, que això fa que surtin taques, línies d'expressió, vermellors o eritemes, i per això doncs, l'hem de protegir durant tot l'any, perquè no només la protegim del sol, sinó també la protegim de les pantalles, de les llums blaves, dels ordinadors i de les radiacions, que avui dia estem molt exposats a aquest tipus de radiacions. Aplicar protectors solars, matí, cada matí, com si fos el nostre últim pas de la rutina facial, i a poder ser en el nostre, el que seria a nivell facial, posar una protecció 50 sempre, i en el nostre cos, doncs que sigui progressiva. Comencem amb una protecció 50, passem a 30, fins a acabar a 20 o 15, depenent el tipus de bronzejat, tipus de pell i tolerància que nosaltres tenim.
0: Però tenint en compte també el tipus de radiació, no? Sobretot en el tema del sol i en ple estiu, que la pell estigui ben protegida. Vull dir que en aquest cas, tot i que vulguis un bon bronzejat, però has de tenir en compte que la pell estigui protegida, perquè si no, està al contrari. És a dir, que el 50 seria el millor, però no només una vegada, sinó que quan estàs a la platja, a la piscina, el que sigui, que és, no sé si és cada una hora, cada dues hores, en funció també del factor, de, si és de 50, si és de 30, si és de 15.
1: Evidentment, evidentment com més alt és el protector, més estona podré estar sense fer la repetició.
0: Exacte.
1: Vull dir, un protector de 50, un cop a l'hora. Un protecció de 30, cada 45 minuts. Un protecció de 20, cada mitja hora. Llavors, una miqueta en funció del protector que fem servir, hem d'anar compensant el temps o hem d'allargar la durada de la nostra repetició. Mm-hmm. Això és cert. També és important que, igual que em protegeixo del sol i m'he protegit, m'he d'hidratar després i m'he de tornar a protegir, però d'una altra forma. Després d'haver pres el sol, d'haver-te fet la teva dutxa, hem de restituir la nostra pell doncs, amb una bona crema hidratant, un bon after sun, aloe vera, que sigui refrescant, productes o cosmètics que siguin calmants, que portin turgència i humectació a la nostra pell. Això és important també durant el procés de l'exposició solar. Doncs el post solar és tan important com el presolar, mm-hmm. que seria la protecció solar.
0: Mm-hmm. O sigui, això per una banda, i després, tot i que tu t'has protegit, etc., quan arribes a casa, doncs hi ha l'altre... Més que protector, bueno, és el fet de que tu ja has tingut el protector per una banda, però que la pell ha de continuar ben hidratada o protegida, no? Que és o si t'ha tocat massa, no? Vull dir, perquè tot i que t'hagis posat la crema no ha estat suficient, no? I t'hagis agafat una mica massa el sol, per exemple, no? És aquestes tipus cremes de que te poses després per descansar la pell, no?
1: Sí, exacte, l'after sun, no?
0: L'after sun.
1: Són aquestes cremes que al final lliberen a la nostra pell de la calor, l'alliberen també doncs, de l'exposició solar, aportant-li doncs, calma, hidratació, nutrició, i bueno, tu sents que també la pell descansa, perquè quan has estat hores amb exposició solar, aigua, sal, iodo, clor, totes aquestes coses també doncs, afecten a la nostra pell i la pell també necessita doncs, aquest premi de descans. De
0: exacte,
1: descans.
0: Que a més ens ajudarà precisament a descansar millor.
1: Bé,
0: que
1: i tant.
0: No és això.
1: Bé, i un premi per la pell... Ai, perdona, que t'he tallat.
0: No, tu digues.
1: Un altre premi per la pell han sigut els principis actius.
0: Ahí està.
1: Doncs els principis actius que hem parlat doncs, de l'àcid hialurònic, que hem parlat de la vitamina C, del retinol, de la... que aquest nom costa, nacinamida, ara, exacte, i els seus beneficis, doncs, com els hem d'utilitzar, per quin tipus de pell són adequats, doncs, si volem que tindre una pell lluminosa, que ens ajudi als primers signes de l'edat, que ens ajudi a atenuar les taques, que ens ajudi a les línies d'expressió, doncs la vitamina C, que volem molta hidratació, que necessitem frescor a la pell, l'àcid hialurònic, que necessitem una renovació celular, necessitem doncs donar-li vida, i ho treballarem exclusivament de nit, al retinol, que necessitem doncs donar-li vitalitat a la pell, doncs utilitzarem la niacinamida. Vull dir, al final tenim molts principis actius que també ens acompanyen a la pell i que ens ajudaran en aquest transcurs de la nostra rutina diària.
0: No, no, i que estigui bé. Vull dir que la pell, com a vegades és això que diu, que és el mirall, no? És el mirall d'un mateix. Com mentre estigui, quan millor estigui conservada, doncs, i justament amb aquests principis actius, ho faran possible, també.
1: I tant, i un consell que jo dono, doncs, seria no cal utilitzar molts actius alhora, sinó utilitzar el que necessitem, sovint fer una molt bona rutina senzilla, però molt constant per afavorir la millora i el resultat diari. Vull dir, menys és més. Uh-huh. Així seria.
0: I després una altra que, o sigui, això dels principis actius, que ja dic, hem d'incidir bastant per fer-lo servir, no? Però recordo també les tendències. Primer vam parlar de les tendències
1: a les mans i als peus.
0: A les mans i als peus, i després venia les tendències en el vestir, no? Vull dir, tot ajuda, però en aquest cas era tendències, mans, peus, amb els colors, etc.
1: Vull dir que vam parlar molt de les mans i els peus perquè és una tendència que està en auge. Hi ha moltíssims llocs que anem a fer cura de mans i peus. Que els colors que es anaven a portar aquest estiu? Doncs colors. Colors que fossin clars, tornaven els colors perlats, satinats, colors que fossin combinables. A seguir aportant la tendència d'aquesta manicura francesa que no perdrem i que segueix estant entre nosaltres, en els colors més vius, el vermell tomàquet, que recordem estava present, els colors corals, els taronges tornen a vindre, i els blaus, que eren aquest blau elèctric o aquest blau més marí, per dir-ho així resumidament.
0: I a més, això va en consonància també amb les tendències, amb els colors i amb tot plegat que nosaltres podem portar, és a dir, el que ens cobreix la pell, no? El vestit.
1: Sí, el vam parlar que no fa massa, vam parlar.
0: També els banyadors, els biquinis, tot plegat una mica.
1: Sí, parlàvem una miqueta de se seguien portant els biquinis, triquinis i banyadors. Seguíem parlant de tendències d'estampats florals i estampats que fossin marins, aquestes ratlles transversals horitzontals. Vam parlar de teixits vaporosos, vam parlar del crochet,
0: sí,
1: que venia aterrissava dintre de la nostra
0: força.
1: Moda, dintre amb molta força, de banyadors fets de crochet també, que jo l'altre dia pensava, aquests banyadors pesarien una mica, perquè quan el crochet es mulla pesen una mica, però bueno, suposo que ja deuen estar treballats
0: no,
1: amb algun tipus de fil.
0: També és veritat que s'ha de tenir un bon cos per dur un banyador, un biquini,
1: bueno, evidentment, els volums del nostre cos també van en consonància amb com escollim.
0: Clar.
1: I és important saber escollir, deixar-nos recomanar. Vull dir, si una persona no és excessivament alta, un noi, per exemple, no és excessivament alt, si es posa un banyador de canya molt llarga per sota el genoll, sembla encara més baixet. Doncs és important que sigui un banyador una miqueta més curt. Hem de jugar, no?, aquests volums. Si una persona té molt de pit, doncs intentar agafar doncs una copa adequada o un banyador que sigui doncs reconstitueixi la nostra copa, que ens afavoreixi el nostre pit. I per això estan les botigues, i estan els botiguers, i estan les persones que durant els anys també s'han anat formant en tot això, doncs, per aconsellar-nos, i és important que ens deixem aconsellar.
0: Mm-hmm. Doncs aquesta crec que justament era l'última, la que vam fer la setmana passada,
1: sí,
0: que parlava d'aquestes tendències. Jo crec que hem repassat tot, tot i que però bé, això venia cada setmana quan jo sempre demano algun producte casolà. Això anava molt quan a l'hora de la protecció de la pell, de com la podem cuidar, etc., d'una manera barata, econòmica, però amb productes que tenien a casa, com doncs, per exemple el iogurt.
1: El iogurt, mira, molt bé, doncs el iogurt serà, per mi és un dels cosmètics per excel·lència, sobretot ara a l'estiu, porta zinc, porta calci, porta probiòtics i ens ajudarà a la nostra pell. Té molts beneficis, la humecta, la refresca, serà un gran aliat ara durant la temporada d'estiu, el iogurt estarà present.
0: A més, refresca també, no?
1: Sí, per suposat, és meravellós.
0: Això sí,
1: és meravellós. Ja,
0: hem de recordar que sempre s'ha de treure, no podem deixar-ho, així com hi ha altres coses que es poden deixar, en aquest cas no.
1: Un altre consell, doncs, utilitzar la nostra aigua termal, agafem la nostra aigua termal, la fiquem en bots dosificadors, dintre li podem posar algunes essències, com per exemple ara una essència molt refrescant que la podem utilitzar sobretot per les nits seria la menta. Doncs podem ficar menta i eucaliptus dintre de l'aigua, la posem a la nevera i ens ho ruixem a les cames per donar circulació i per alliberar doncs, la passadesa de les cames. Un altre oli seria la lavanda o l'espígol, que podem utilitzar-los doncs, per anar a dormir. Un altre seria utilitzant amb aquesta aigua termal i fer una petita bruma la llimona, doncs que ens donarà frescor i vitalitat, ens ajudarà aquests dies doncs després d'un bany o d'una platja, doncs ens ajudarà molt, important, com és un cítric només per la nit perquè són fotosensibles, però també ens anirà molt bé i et portaré un altre oli doncs que també ens anirà molt bé, que és la citronela pels mosquits.
0: Sí, senyor.
1: Que estan presents en aquesta temporada, els mosquits.
0: A més, això es pot trobar en el mercat, que venen unes cremes que són protectores del sol, és a dir, tenen, però un factor important, no te quedes en... que gairebé són 50, però a més porten citronela, amb la qual cosa et protegeixen del sol, i et protegeixen
1: dels
0: mosquits o dels bitxers quan vas al bosc, no? Que moltes vegades doncs, hi ha molts insectes, no només mosquits, altres tipus d'insectes, i va molt bé, vull dir, perquè estàs protegit de les dues maneres. I bé, amb això arribem al final.
1: Al nostre final, sí, sí.
0: Al nostre final, però mira, ja m'agradaria preguntar com te prepares l'estiu, Oriol?
1: Doncs, bueno, l'estiu me'l preparo amb unes bones vacances per intentar descansar. Marxo, vaig cap a la zona del nord, protegit, amb tots els meus cosmètics i amb ganes també tinc ganes
0: de descansar una mica.
1: Exacte.
0: Però per poder començar, quan comences? Al juliol ja comencen les vacances a l'institut?
1: Sí, començarem a l'institut. També dir-vos que totes aquelles persones que estiguin interessades en formar-se en l'àrea d'estètica i bellesa i estètica integral i benestar, ens trobareu a l'Institut Manol Huguer, que estan sent ara mateix les inscripcions i que properament ja seran les matrícules i que estaré encantat de tindre-us com alumnes.
0: I tant que sí, perquè és el fet d'arribar... O sigui, tu tens ara, sobretot, tot el... Perquè és el que passa sempre, hi ha claustres, etc., el mes de juliol, però el mes d'agost el temps complet. Jo diria que a mitjans de juliol ja pots estar ben tranquil i arriba al setembre per
1: agafar energia.
0: Ben carregant les pides, ben carregades. I aquí també començarem. Vull dir que així doncs, també començarem amb bellesa 360 graus, amb més continguts i amb moltes més temes, moltes més temàtiques sempre relacionades amb nosaltres.
1: Amb cuidar-nos i el nostre equilibri.
0: Doncs, i amb aquest espai, Oriol, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I que tinguis un bon estiu.
1: Igualment, una abraçada.
0: I amb aquest espai de 360 graus, amb l'Oriol Bassols, tanquem la primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'Espai Natural del Nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada, amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en l'art i la música. Dues disciplines que, tot i caminar per senders diferents, comparteixen un mateix origen, la necessitat humana de crear, expressar i transformar. Parlarem dels dos centres que sostenen aquesta vida cultural de manera pública al nostre poble, el Taller d'Art Municipal Manol Huguer i l'Escola Municipal de Música Joan Valls. I ho farem amb dues dones que coneixen aquest espai des de dins, que hi han crescut i que avui en són el cor i la direcció, Yolanda Molina i Montserrat Pieres. Amb ella recorrerem la història, l'actualitat i el futur d'aquests centres i descobrirem les connexions, a vegades pot ser invisibles, no? Però que també pot, i hi ha vincles, evidentment, des de la part artística, entre l'art i la música. Primer de tot, benvingudes, Montse, Yolanda.
1: Hola, què tal?
2: Hola, gràcies.
0: Benvingudes al fòrum, que aquí sí que és la primera vegada, a la ràdio no, perquè a la ràdio, tot i que sigui a l'antiga o a l'espai antic o a l'espai d'ara, doncs ja el coneixeu. Doncs, a veure, faré les vostres presentacions, ja dic que sou conegudes, però sempre va bé recordar una mica, no? Doncs mira, la Yolanda Molina és l'actual directora i professora de dibuix i pintura del Taller d'Art Municipal Manol Huguer. La seva història o trajectòria amb el centre és gairebé biogràfica i va començar com a alumna de ben petita i avui, més de 20 anys, si m'equivoco me rectifiques, Yolanda? O sigui, més de 20 anys després de docència, doncs és la responsable i la veu que coordina el dia a dia. El Taller d'Art fundat l'any 1980 és un referent al Vallès Oriental. Treballa quatre grans àrees creatives: dibuix, pintura, volum, gravat i fotografia, i ofereix cursos actuals, tallers trimestrals, intensius d'estiu per a infants i adults, un espai que ha format generacions i que continua obrint portes a noves mirades. I ara passem a la Montse Pieres, és la directora de l'Escola de Música Municipal, no? Joan Valls, un centre amb 50 anys d'història, és a dir que més o menys aneu bastant connectades també al respecte amb els anys, no?
1: Bueno, nosaltres 46,
0: 46
1: i vosaltres 50.
0: Una mica més.
2: Ara 51,
0: sí.
2: Ja.
0: 51. Sí. Doncs això, 50 anys d'història que forma part del paisatge cultural de Caldes. La Montse hi va començar com a alumna, s'hi va formar com a pianista i docent i avui lidera el projecte educatiu juntament amb l'equip directiu. Sota la seva direcció, l'escola ha impulsat intercanvis internacionals, ha celebrat el seu 50 aniversari i treballa en el futur trasllat a l'antic balneari de Can Ríos. Això també treballa en aquest cas el taller, en el cas de la Yolanda Molina. I avui arriba amb l'actualitat immediata. Demà, de fet, avui mateix, no? Serà una tarda plena de concerts de final de curs i el centre és en ple procés d'inspiració també pel que fa al curs vinent. Vull dir que parlarem una mica de tot. I si voleu, doncs ja comencem. Comencem aquesta... Primer, tenint en compte la història i la identitat dels centres. És a dir, podem parlar les dues, cadascú des del seu centre, no? Com ha evolucionat el vostre centre des dels inicis fins a l'actualitat? Des del 1975, doncs fins a l'actualitat, en el cas de l'Escola de Música, què tal, com ha anat?
2: Molt bé, bueno, ja ho hem explicat altres vegades, no sé si serà molt repetitiu.
0: No importa, la ràdio saps què passa? Que és efímera, per això no importa repetir, perquè el que ara dius demà a l'oient doncs igual ja se l'ha oblidat. Sí que va bé que potser també sortia en altres mitjans, clar.
2: Bé, aquí a Caldes sempre hi ha hagut tradició musical, vull dir, tenim constància per arxius que s'han trobat que abans de la Guerra Civil el senyor Joan Valls era mestre de les escoles nacionals, mestre de música, és a dir, que ja hi havia una inquietud d'ensenyar música en els infants, i després l'escola municipal va ser més tard, del 75. El 75 el que va passar és que hi havia moltes famílies a Caldes que tenien aquesta inquietud musical, tenien un piano a casa, i el senyor Joan Valls anava per les cases a ensenyar. Però va haver-hi un moment que va créixer tant la demanda, diguéssim, de famílies, que van decidir aquests pares agrupar-se i dir: busquem un lloc on ens puguin fer classes, i se'n van anar al casino, que era una fundació privada, a veure si els hi deixaven unes aules, i va començar tot el casino, vull dir, entre unes famílies privades, casino, van buscar professors, i així es va començar, amb 36 alumnes. I, bueno, la cosa és que l'any següent ja eren 50 i pico, vull dir que havia crescut exponencialment, no? I van dir, ostres, el tercer any ja eren, no sé si 90, i llavors van dir, hombre, això ja no ho podem absorbir uns quants pares gestionant tot això, i van anar a buscar l'Ajuntament a veure si ho podia absorbir. I entre que es van mirar coses, papers i tal i qual, ens plantem a l'any 80, que és quan es municipalitza, i l'Ajuntament agafa ja l'Escola de Música. Aleshores, a partir d'aquí, pues, ha anat creixent. Ara som gairebé 300 alumnes, i en tots aquests anys s'han fet intercanvis, s'han fet colònies d'estiu, s'han fet cursos de pedagogia, que ha vingut gent de fora, és a dir, s'han fet moltes coses. I la cosa està de que l'inquietud aquesta d'estudiar música ha estat vigent tots aquests anys.
0: A més, ja heu canviat, heu anat passant per espais diferents. Crec que el que és ara el Museu del Ger, veu estar també un temps, després és quan ja esteu aquí al...
2: Sí, perquè al Museu del Ger...
0: A l'Escola de Música
2: actual.
0: Clar,
2: al Museu del Ger ja no hi cabíem. No. I havíem d'anar a l'antiga sala de plens de l'Ajuntament a fer tot el que eren corals, orquestres, que també val a dir-ho, nosaltres el Cant Coral el vam fer des dels començaments, cosa que ni els conservatoris es feia Cant Coral. Vull dir que també va ser una de les escoles pioneres en fer colònies d'estiu, en fer Cant Coral a dintre del programa d'ensenyament, i la veritat és que sempre hi ha hagut això, molta impulsió musical. I anàvem a la sala de plens i, clar, els invadíem la sala de plens fent classes, no? Llavors van buscar l'alternativa quan l'Institut Manologuer es va traslladar a posar-nos en allà on estem ara, al centre cívic.
0: I el taller d'art?
1: Sí, el taller d'art va una mica en paral·lel amb l'Escola de Música.
0: Comença el 1980. 80, és que sí. És molt, val molt en paral·lel també amb la ràdio, amb la història de la ràdio, perquè també començava en aquesta data.
1: També els orígens són una miqueta similars, o sigui, als anys 80 o una miqueta abans, una sèrie d'artistes de Caldes buscaven un local per fer desenvolupar les seves tasques creatives i bueno, van demanar a l'Ajuntament a veure si els cedien a l'antic museu i llavors, bueno, que era l'antic hospital, realment. I l'Ajuntament va dir que sí, però a canvi havien de fer classes per infants. Llavors tot va començar amb això, amb fer unes classes per infants i unes classes per adults. Hi havia pocs alumnes al principi dels anys 80 i això ha anat increixent, o sigui, ara tenim moltíssims alumnes que venen no només del municipi, sinó de pobles del voltant. I a nivell d'adults, és que tenim gent de Sabadell, fins i tot, que ve de Sabadell, que és una ciutat, una gran ciutat. Però els reclams són, moltes vegades, el professorat específic que tenim per segons quines disciplines, d'adults en concret, i bueno... És això, no? Que la gent busca el professor i busca aquella disciplina i algú que sigui tècnicament molt bo. I també ens hem traslladat moltes vegades. Sí. O sigui, vam començar a l'antic hospital, que actualment és el Museu Termàlia. Després, quan es van fer les obres del nou museu, ens vam passar a una propietat que hi ha al carrer Barcelona, que és el Calbisbe. No sé si sabeu on està.
0: Més o menys, sí.
1: Sí. Vam estar allà temporalment mentre es feien les obres del museu. Després vam tornar al museu, que encara no s'havia acabat del tot, però vam ocupar tot el que ara són les dependències de direcció, oficines, tot això era taller d'art. I quan es va ampliar el museu, llavors vam anar també, com l'Escola de Música, al centre cívic.
0: Vull dir que, i des d'allà
1: fins
0: al proper canvi,
1: un periple.
0: Que segurament el proper canvi ja, que això ho deixarem pel final, però que serà, jo penso que definitiu, esperem. Doncs, i quin és el valor afegit que aporta un centre públic d'art o música a un poble com a Caldes?
1: És posar en valor un municipi que aposta per la cultura. Jo sempre ho comento, no?, a l'alcalde o als regidors, que posar en valor dues escoles com l'Escola de Música i el Taller d'Art, i a més apostar per elles fent un edifici que ha costat tants milions d'euros per donar-li visibilitat, això diu molt del municipi. No, sabem, en el nostre cas, almenys a nivell de taller d'art, que hi ha molts pocs municipis que tinguin un taller municipal, però poquíssims arreu de Catalunya, i que s'inverteixin diners en això, doncs, bueno, ho trobo excepcional.
0: Mm-hmm. I en el cas del...
2: Sí, sí, no. En el cas de la música hem de tenir en compte que els ensenyaments musicals són molt deficitaris, així com una escola de teatre, una escola d'art, que tots són classes col·lectives. L'escola de música, la part d'instrument, oferim classes individuals, perquè així anem al ritme de cada alumne. Per tant, això no cal ser gaire llest en números, és més deficitari que una escola on es poden tenir classes de 15 alumnes, de 20 a la vegada, no? Per tant, valorem moltíssim l'esforç que està fent l'Ajuntament també, i inclús durant la pandèmia, que vam fer classes online, pensàvem que hi hauria una davallada d'alumnes, perquè, clar, no és el mateix fer classes físiques en directe que fer-ho a través d'una pantalleta, no? L'escola va aguantar superbé, l'Ajuntament ho va mantenir, i per tant també és, penso com la Iolanda, no?, que és posar en valor el poble de Caldes, no?, una mica la voluntat política que hi ha hagut, la voluntat del poble també, perquè si els alumnes s'haguessin donat de baixa, per més que un ajuntament vulgui mantenir

0: El nom de Caldes de Montbui són els grans oblidats i són unes carreres molt costoses, la veritat.
1: Doncs aquí queda. Vull dir que si escolten, no? Sobretot des de les institucions, no? més altes.
0: Sí, és una reivindicació per recolzar la cultura i recolzar els estudis d'aquests nois i noies que no són baratos.
2: Mm-hmm. Ja. En relació amb això, amb el tema econòmic, també m'agradaria apuntar que moltes vegades les famílies o els usuaris de les escoles municipals pensen que paguen el 100% del servei i realment no arriba ni al 50% el que l'usuari aporta. Aleshores, cal pensar doncs, que és un servei molt, molt subvencionat, perquè gairebé se subvenciona el 60% del servei.
1: Exacte, perquè en el cas del taller d'art som molt el material que es fa servir.
2: Molt material, es dona tot el material i a més les instal·lacions que tenim són excel·lents. O sigui, tenim tòrculs, tenim laboratori de fotografia, tenim laboratori d'infografia, o sigui, ceràmica, diferents forns, torns, està molt, molt ben equipat. Però bueno, ens trobem això, que moltes vegades les famílies pensen que se sufraga doncs, amb el 100% i no, realment hi ha una subvenció molt, molt gran.
1: Mm-hmm. Abans de passar a l'actualitat, primer, per exemple, els vincles, no? Parlar de l'art i la música, no? Els vincles i ponts. Què tenen en

0: autònoms a nivell de creativitat i penso que crear persones sensibles en un món tan complicat com el que tenim ara també és una tasca important.
1: I ara, és que abans quan tu has comentat lo de les escoles, és que normalment tant el taller d'art com l'escola de música en el cas dels infants o de les persones, però sobretot en els infants, no? Doncs és com un han d'aprendre d'una manera extraescolar, és a dir, no forma part dins de la,
0: del currículum
1: i de les assignatures que han de passar a l'escola. I per això em fa pensar, no creieu que seria molt important que això estigués integrat també dins de l'escola, dins del que és tant les dues, eh?
2: Totalment,
1: tant l'art
2: totalment,
1: com...
2: totalment.
0: De fet, ja hi ha educació musical visual i plàstica a les escoles. El que passa que la línia pedagògica que almenys tenim nosaltres aboga molt perquè els nens aprenguin, bueno, nens i nenes, aprenguin d'altres disciplines, com per exemple la biologia, les matemàtiques, a través del llenguatge plàstic. O sigui, nosaltres no ens centrem només en el color, en la línia, sinó que ens centrem en un coneixement ampli del món i fem servir el llenguatge plàstic com a vehicle per aprendre d'altres coses, per aprendre sobre els animals, sobre la geografia, sobre les matemàtiques fins i tot, a l'hora de canviar d'escala un objecte a una altra escala. O sigui, treballem bastant de manera interdisciplinar i penso que això sí que estaria bé que les escoles ho agafessin, no? de la nostra línia, almenys.
1: Exacte.
0: Però sembla que l'educació visual i plàstica sigui només això, no? Doncs treballar el color i poca cosa més. I a nosaltres ens agrada tenir una mirada una mica més àmplia, perquè a través de la plàstica tu pots treballar d'altres àrees del coneixement.
1: Uh-huh.
0: I, de fet, jo diria que és la nostra línia pedagògica principal, aquesta.
1: Uh-huh. A més, és una manera també de que vosaltres sou docents, no? Però que aquesta docència estigui encara més integrada dins de l'escola, de l'educació.
2: Sí, sí, el que passa que el problema és que els especialistes, per exemple, en el cas de la música... Els especialistes de música de les escoles de primària han fet 3 anys de magisteri o 4, ara no sé quants són, i s'han tret el títol per poder ensenyar música quan és una disciplina que els músics mínim 20 anys
1: clar,
2: per treure't la carrera superior de música. Llavors, clar, dius, hombre, un en 4 anys ho ha tret, és com els dentistes aquests, no?, que fan un curs de 4 mesos i ja són dentistes, i en canvi un que és metge i que ha fet odontologia, doncs evidentment estarà més ben preparat que un que ha fet un curs d'un mes, no?, o de 3 mesos. Doncs això és una miqueta el mateix, no?
1: Uh-huh.
2: Llavors, penso que hi ha manca d'especialistes perquè ho puguin fer bé, i segona, hi ha manca d'obertura de partir ràtios, que ara en algunes assignatures sé que s'està fent, que no fan els 25 nens anglès, sinó que els parteixen. Per exemple, de 3 línies en fan 4, i llavors són grups més petits per poder fer bé l'assignatura. En el cas de la música hauria de ser així, també. No pots fer una música ben feta amb 25 nens a la vegada.
1: No. Bé, normalment funcioneu d'aquesta manera, o individual o amb poquets.
2: Amb grups petits.
1: Amb grups petits. I com es pot fomentar la creativitat en infants, en infants ni en adults, en aquest cas, no? En un món que és tan accelerat i que cada dia encara va a més, sobretot tenint en compte les noves tecnologies, no? O la intel·ligència artificial.
0: En el nostre cas, el que sempre intentem fer és que planteja un problema a l'infant. Tu planteges un problema i l'infant t'ha de donar les solucions que ell cregui convenient. Llavors això posa en marxa el seu pensament i la seva creativitat. O sigui, nosaltres el que fem és no donar solucions, sinó plantejar problemes. I aleshores, un cop tu planteges aquest problema, doncs és l'infant i fins i tot l'adult, que de vegades també es deixen, no es deixen tant, i és l'infant el que ha de buscar aquests camins per resoldre allò, perquè nosaltres el que diem és no hi ha una solució única. En el món de l'art i de l'expressió visual i plàstica hi ha tantes solucions com visions personals que tingui l'alumne.
1: Mm-hmm.
2: Bé, en el cas de la música,

0: és pura matemàtica, vull dir que una blanca són dos temps, una negra són un, i aquí no pot, no pot haver-hi gaire creativitat. Però sí, on hi ha creativitat és amb la manera de tocar-ho, amb la interpretació. Llavors sí que moltes vegades ja, per interpretar s'ha de tenir una bona tècnica també. Llavors sí que és important dir-li a l'alumne com sona més bé, si ho fas així o ho fas així, no? I que agafin aquest esperit crític d'escoltar, de veure si està millor així, si està millor allà, i d'ells també mica en mica anar trobant la manera bona de tocar com perquè allò soni millor, no? Uh-huh. I una mica també treballem molt, tant amb els adults com amb els nens, treballem molt amb aquest aspecte de que siguin ells els que realment se n'adonin compte de com fer-ho millor. No? De no dir-los, no donar-los tot mastegat.
1: Mm-hmm. Passem amb l'actualitat més immediata. Iolanda, com tanqueu el curs al taller d'art i quines línies de treball us han marcat aquest any?
2: Aquest any hem treballat al voltant de l'habitatge, que és un tema com molt punyent, que està a l'ordre del dia, i ha estat una feina maca perquè sobre tant amb els infants com amb els adolescents. Amb els adolescents hem pogut fer una exposició a la sala del GE i hem incidit molt en la part crítica de l'habitatge, en la part social.
1: La reivindicativa.
2: La reivindicativa, sí. No? I això sempre et dona satisfaccions perquè veus que els adolescents estan oberts a treballar des d'una vessant més crítica. Amb els infants, clar, hi han aquest, segons quins temes són difícils de treballar. Amb els adolescents, per exemple, jo vaig treballar a partir d'imatges de la destrossa de Gaza i clar, amb ells ja tenen un cert esperit crític i es podia treballar. I amb els infants, doncs, és des d'una vessant més de... d'investigació, no? De dir, a veure, com creieu que seria, per exemple, us poso un exemple, amb els infants vaig fer un treball que era, imagineu-vos una illa tan superpoblada com el Japó, com construiríeu amb aquesta illa que és molt petita i penseu com construiríeu, agafant lloc al mar, construiríeu cap amunt, en vertical, llavors... aquests temes ens donen molt de sí. Cada any treballem temes diferents. I llavors hem fet una exposició a la sala del GEM als adolescents i una altra a l'entrada del centre cívic, que ja s'han acabat les dues. I a nivell d'alumnes estem contents perquè... malgrat la baixada de natalitat, que això ja es va notant, continuem tenint alumnes i infants, i el que en el nostre cas veiem una pujada molt, molt gran és amb alumnes adults. Els alumnes adults veiem que necessiten sortir de la feina i fer alguna activitat per desestressar-se, per gaudir, i de fet cada cop nosaltres en tenim més i més.
1: D'alumnes, això molt...
2: D'adults, sí, sí.
1: Mm-hmm. Montse, avui, és que jo a vegades fas el guió i ho fas el dia anterior, avui mm-hmm. Teniu una tarda plena de concert, i doncs com es viu aquest final de curs des de dins? La feina que comporta, vull dir, tot aquest desplegament, perquè ja suposo que ja fa dies, no? que ho esteu treballant.
0: Sí, sí, és bastant, bastant estressant. Però això passa cada any, el mes de maig i juny, i llavors setembre i octubre, quan comença el curs i tal, també són dos mesos d'aquells de ah, socorro! Però bé, molt bé, perquè els alumnes s'ho agafen amb moltes ganes, és una manera doncs, de demostrar la feina que has fet durant el curs, de tot el que has estat preparant, poder-ho portar a terme i que t'escoltin els pares, que t'escoltin els companys, i per tant ho porten molt bé. Avui fem tres concerts, bàsicament, perquè nosaltres cada any fèiem el concert de final de curs de corals i orquestres, i en aquí fèiem tocar l'orquestra municipal, tots els cors, fins i tot l'octet, el cor infantil, però és que cada vegada tenim més alumnes i els últims anys aquest concert durava 2 hores i et trobaves que evidentment amb els nens petits els pares no aguantaven i se te n'anaven a mig concert, i això generava un ambient una miqueta trencador, la veritat. I llavors vam considerar repartir-ho en 3 concerts diferents. Llavors a les 6 fem el de corals i orquestres dels petits, que durarà aproximadament 1 hora, això sí que ho pot aguantar tothom, i aleshores a les 8 començarà el teatre musical, els alumnes de teatre musical que han preparat l'espectacle Wicked aquest any, i dura uns 45 minuts, 50, perquè hem fet una reducció, I després a les 9 cantarà l'octet, que és el cor més gran de l'escola i que poden fer un concert per ells mateixos. Llavors la preparació, doncs sí, ha sigut allò, necessitem tècnic de so, necessitem transport per baixar els instruments, tot això ho has de lligar, la data, la sala de Can Rius, que estigui lliure, i tot això és una prèvia preparació que ja s'ha fet. Per tant, avui és només ja carregar instruments a la furgo, baixar, creuar els dits de que els micros vagin, de que tot vagi bé i de que tot pugui tirar endavant.
1: De fet, és això, no? que el que seria els assajos, tota aquesta, aquesta preparació ja està feta, doncs, en fi, els músics, els alumnes, segur que ja estan ben preparats, sí. Que no sé, no és el fet de que passin nervis ni coses d'aquestes.
0: No, estan una mica esverats, perquè aquest final de curs amb aquesta calor es nota quan fa calor al final de curs, ja venen esgotats de l'escola i venen esveradots, però bueno, estan avui ja amb moltes ganes de fer aquest concert, de tancar el curs i nosaltres també de poder-ho tancar amb aquests tres concerts.
1: Normalment és això, que ho tanqueu d'aquesta manera. I pel que fa, per exemple, també començar el procés d'inscripcions en les dues escoles, vull dir que no és el fet de que... No. Doncs com està anat aquest procés i quines novetats hi ha de cara al curs vinent?
2: Sí, nosaltres les inscripcions estan anant molt bé, perquè tant nosaltres com l'Escola de Música un mes abans ja donem el full d'inscripció als alumnes que ja són fixes a l'escola, els hi donem un termini de preferència i només amb això ja omplim pues, un 50 o 60% de les places. I de cara als adults, també nosaltres ja estem inscrivint en cursos trimestrals que començaran al setembre, octubre, però hi ha cursos que hi ha molta demanda, com per exemple ceràmica o joieria, que són cursos trimestrals per adults, i aquests ja no queden places, per exemple. I com a novetat, aquest any hem fet un taller de sensibilització per nadons, que va ser una demanda d'unes famílies que volien doncs, aquest servei, i això continuarà de cara al curs que ve. I una altra novetat és que per adults també hem programat un taller anual també, d'una hora a la setmana, que es diu Art, Cos i Ment. I és un taller per experimentar sense judicis en la línia una mica de l'art-teràpia per adults, sense fer art-teràpia, evidentment, però és un taller d'experimentació plàstica, sobretot per gent que vulgui gaudir, però sense cap judici estètic. O sigui, vas allà sense pensar... treballes el que la professora et planteja, però és una manera de gaudir l'art des d'una perspectiva més experimental, saps? Sense necessitats tècniques ni res de tot això.
1: I ara tocaria el tema una mica del que és la comunitat, no? La comunitat i el futur. Quin paper juguen els vostres centres en la cohesió social del poble de Caldes?
0: Bé, a l'Escola de Música també tenim adults, també tenim adults que venen a fer llenguatge, que venen a fer instrument sol, o ara, per exemple, aquest any, el Cor Modern, que era el cor d'adults que li dèiem nosaltres primer i ara l'any passat vam voler canviar de nom, s'ha impulsat moltíssim, ha vingut molta gent nova, en són una quinzena de membres. Una novetat és que ha començat un home, ja no són tot dones i la cosa estem supercontents i ara estem mirant a veure si podem enganxar algun altre home, perquè
1: sí.
0: Clar,
1: home, ara clar. Preguntaré en el cas del taller, però vull dir que està bé, no?
0: Vull dir que és una de les coses que aquest any s'ha impulsat molt, el cor d'adults, i nosaltres en el nostre cas la cohesió social és que, bueno, gràcies també a les beques de l'Ajuntament podem agafar alumnes amb pocs recursos que tenen ganes d'estudiar música, per tant és una cosa integradora que ens encanta poder tenir tot tipus d'alumnat. La nostra aula de música adaptada ja fa 6 o 7 anys que funciona, inclús algun alumne de la música, que són nens amb necessitats educatives especials, aquests nens, algun fins i tot fa instrument, Aquest curs vinent algun d'aquests nens també farà el mòdul de teatre musical, perquè ha vist algun espectacle algun any i té ganes de fer-ho. Per tant, intentem que s'integrin també dintre l'engranatge de l'escola, no només estiguin en aquesta aula de música adaptada ells sols. I per tant, a nivell de societat, hem anat a tocar la biblioteca, hem anat a tocar per l'entrega de premis empresarials, és a dir, que participem en totes les activitats del poble que podem i que se'ns demana des de l'Ajuntament. Entitats privades hem intentat sempre estar-ne al marge, perquè si no seria un continu de que ens demanessin d'anar a tocar actes privats. I no cobrem res per això, òbviament els alumnes hi van perquè és part de la seva formació, també els hi va molt bé tocar fora del centre. I la cohesió social amb la música és que, bueno, és que és això, dintre d'una orquestra pot haver-hi nens de diferents races, nens de diferents idiomes, nens de diferents estats socials, i allà tots toquen junts una sola partitura i, per tant, és una cohesió social única, diguéssim.
1: I al taller d'art?
2: En el taller d'art, bueno, també tenim pocs homes, però cada cop n'hi ha
1: això
2: més.
1: Això com alumnes.
2: Com alumnes, com alumnes.
1: Ara després us preguntaré per què fa el professorat.
2: Sí. Bueno, però nosaltres sempre hem estat dones, eh?
1: Per això va per aquí.
0: Nosaltres sí. No.
1: No, aquí en música justament no, sempre és una, molt és una femení, de les diferències.
2: Sí, nosaltres sempre ha estat un taller d'art molt femení.
1: Però amb els alumnes...
2: És veritat que les facultats de Belles Arts la majoria són dones, hi ha pocs homes, i en el món artístic professional despunten més els homes que les dones, i això és una llàstima, eh? Però aquí al taller d'art doncs es veu una mica el mateix. Hi ha moltes dones i pocs homes, però cada cop es va veient que venen més homes joves, fins i tot, que això també està bé, no? que s'interessin per... No només s'interessen per la fotografia, que de vegades els homes tendeixen a la tecnificació, sinó que s'interessen per disciplines com la pintura, també. I a nivell de cohesió social, nosaltres també fem, igual que a l'Escola de Música, tenim un grup amb necessitats educatives especials, que també doncs, estan integrats amb l'escola, exposen juntament amb la resta d'alumnes, i sobretot només pel fet de que vinguin nens de diferents municipis, perquè venen nens de diferents municipis, i que es coneguin entre ells, ja no parlem de races ni de tot això, perquè és obvi, no? Però surten de la seva zona de confort, no? No venen amb grups d'amics tots junts, sinó que una família apunta un nen i aquest nen es pot trobar amb nens i nenes doncs, d'un altre municipi o d'una altra escola, i això també és bonic, no?
1: Això perquè seria quan tu comentes que hi ha més dones que homes, jo diria que és en quant a l'alumnat adult, perquè dels petits aquí
2: sí,
1: podríem 50, dir 50. Que està per un igual, no?
2: Sí, en petits està més o menys per un igual, és amb l'alumnat adult.
1: I en l'escola de música, més o menys?
0: No, nosaltres, precisament, l'alumnat adult és bàsicament homes.
2: Sí? Ah, perquè igual és més tècnic,
0: sí, només, oi? Només el cor modern, sí. Que és el lloc d'anar a cantar, que allà pues, això és com a tot arreu, el teatre, anar a cantar un cor, sempre hi ha més dones que homes, sempre ha costat. Jo me recordo que quan era jove que anàvem a cantar a la Guisla i érem més dones que homes. Sí. Feia teatre amateur i érem més dones que homes, costava trobar homes. El cor modern costa que s'hi apuntin, però venir a estudiar un instrument o fer llenguatge, diria que és majoria homes el que tenim. I en quant a professorat, jo quan vaig començar a treballar a l'escola de música vaig ser la tercera dona que entrava d'un equip de 16 professors. Per tant, era la tercera dona, tot l'altre eren homes, i mica en mica no ens hem equilibrat, ara som 5 dones i 9 homes. És a dir, que quasi bé ens doblen els homes. Sí. Encara hi ha molta masculinització. Què passa? Que els estudis musicals superiors són molts anys d'estudiar, i sí que hi ha potser moltes dones que van començar, però ho van decidir deixar perquè... comences jove, però és que s'acaben els 20 i alguna cosa, els estudis musicals.
1: És que comences, a més, justament comences en escoles municipals, etc, però sí. Clar, després, a partir d'ahir ja passes al
0: conservatori,
1: i són molts anys.
0: Home, jo tenia 16 anys, jo anava... No, 15. Amb 15 anys jo anava a l'Institut Manuel Oguer, i recordo que plegava les dues, que abans es feia de 8 a 2, anava a casa corrent, ma mare em tenia preparat un plat de caldo i un entrepà de truita, i agafava l'autobús a 2:15 per anar cap a Barcelona, perquè les classes començaven a les 4. Això des dels 15 anys ja.
1: Ves.
0: I clar, qui ho fa això? Ho fa algú que realment té moltes ganes, que li motiva, que té... Perquè sí que hi havia moments que deies, oh, ho vaig a deixar perquè és que vaig de cul. Però clar, si t'agrada, doncs ho fas. Mm. I llavors, a partir d'aquí, doncs, no sé, jo no vaig acabar fins als 20 i pico, als estudis superiors.
1: Bé, perquè és això, és una d'aquestes... O sigui, perquè ho integra tot, integres el que seria el llenguatge, no? Llenguatge musical,
0: sí.
1: Que aquell no són... Quants anys són? 4 anys?
0: No, més.
1: O més.
0: Mira, els estudis musicals són els primers anys de sensibilització, que són un parell d'anys, després hi ha 4 anys de nivell elemental, 6 anys de nivell mig, 6 cursos, vaja... Hi ha gent que se'ls fan més de 6 anys. Ai,
1: menys.
0: A més o menys. Però són 6 cursos, ja en portem 10 i 2 de previ, 12, i 4 de superior.
1: I a l'instrument?
0: I ens anem a 16. I si l'instrument no te'l treus aquell any perquè estàs estudiant altres coses, doncs a vegades has de prorrogar-ho i fas un parell d'anys més. O sigui que te'n vas ben bé als 18 anys que has acabat els estudis musicals.
1: Clar, es pot dir que és una de les carreres, no? La música...
0: Sí, és molt llarga.
1: La més llarga. Molt. El que passa que també és veritat que comences bastant abans.
0: Sí.
1: No és una carrera universitària.
0: No? És que no es podria fer en 4 anys.
1: Comences molt més d'hora. I en el cas del professorat, per què veus que, o per què creus que aquí van més les dones en el tema artístic? Perquè normalment va així, no? Vull dir que, i tot i que hi ha de tot també, però si mirem quan hi ha alguna exposició d'aquestes que participen doncs moltes persones, no? molts artistes, sí. Doncs també normalment hi ha més dones que homes.
2: Sí.
1: Però el professorat, nivell... jo diria que aquí és pràcticament tot dones,
2: sí.
1: En el taller d'art.
2: El taller d'art, clar, ara s'ha incorporat fa poc el Gerard Mayol, que és llicenciat en Belles Arts i és exalumne també, però en el món professional sí que és veritat que potser aguanten més la pressió o aquests anys de picar pedra, potser són més resistents els homes, les dones són més terrenals i de vegades diem, mira, jo haig de portar un plat a taula i faig el que sigui per portar el plat a taula, saps? I si... No tinc temps de fer tantes exposicions, doncs mira, no les faig. I jo crec que, no sé, és algo cultural que tenim a nivell d'aquí, perquè potser en una altra cultura no passa el mateix, però és algo que s'ha de canviar. Cada cop canvia més, o sigui, cada cop hi ha més dones que primen més la seva carrera que no pas ser mares i tal, però vulguis o no, hi ha uns hàndicaps culturals, o socioculturals que condicionen una mica, sí.
1: I quins reptes i oportunitats veieu en els propers anys pel que fa tant a l'escola de música com el que fa a l'escola de música i com ho fa també al taller d'art Manuel Oguer?
0: Reptes
1: i oportunitats que veieu de cara als propers anys?
0: Bé, jo penso que el poder tornar a fer aquells intercanvis amb altres escoles estaria molt bé, el que passa que té un cost econòmic elevat. Abans hi havia unes ajudes de la Unió Europea que ajudaven a que hi hagués tot aquest moviment de joves amunt i avall, i em sembla que ara, avui en dia, aquestes ajudes són ben poques i, per tant, és molt dificultós. Per tant, penso que estaria bé tornar a promoure des d'Europa, doncs, que hi poguessin haver-hi aquests intercanvis artístics entre escoles de música o escoles d'art o el que fos. Això seria xulo.
2: Sí, a nivell de l'Escola Municipal d'Art, el repte seria mantenir-nos i créixer. O sigui, pensem que hi ha una davallada de la natalitat i clar, hem de fer mans i mànigues per no perdre alumnes d'aquesta franja. Llavors, bueno, és sobretot mantenir-nos i anar creixent, sobretot amb el tema dels adults, perquè jo sí que veig una necessitat a nivell d'alumnat adult que cada cop està més present en la nostra escola. La gent té ganes de sortir de la feina i de fer activitats. I potser el poder adquisitiu de la gent ara ho permet i bueno, jo crec que hem d'anar per aquí. I a nivell de la nova escola, clar, el repte serà dinamitzar una miqueta el casc antic de Caldes, perquè recordo quan estava el taller d'art i l'escola de música al centre històric, que hi havia forns de pa on els alumnes anaven a berenar, o sigui, hi havia una mica més de vida.
1: Havia més vida, més.
2: Sí. I jo crec que, bueno, que el fet que estiguem allà afavorirà una miqueta això, no? Que hi hagi un altre cop vida al casc antic.
1: Això, aquesta pregunta la deixaré jo també ara, el que representarà això cap al final. Però parlant també del futur més immediat, el futur, perquè abans hem parlat del que era el present més immediat. El futur més immediat és el que fareu, el que teniu programat per aquest estiu, tant des de l'Escola de Música com des del Taller d'Art.
2: Nosaltres ara programem un curs intensiu d'estiu, com cada any. Cada any és diferent, la disciplina. Aquest any fem un curs de torn de ceràmica, però ja no queden places. O sigui, vam obrir les inscripcions un dilluns i es va omplir. Entre dilluns i dimarts ja es va omplir, perquè pensa que són 8 alumnes, és un ensenyament molt personalitzat. I el material tot està inclòs, és una setmana sencera, 3 hores cada dia, vull dir que és molt, molt intensiu. I, clar, només tenim pressupost per fer un taller d'estiu, que el fem al juliol. I, bàsicament, aquesta és la nostra proposta
1: aquest any.
2: Estival, sí.
1: Sí, perquè normalment sempre hi ha un curs del que sigui. Aquest, has dit un curs de torn.
2: De torn.
1: Que és per ficar, bueno, el que s'hagi de fer, doncs, per exemple, qualsevol, sobretot escultura, etc.
2: Sí, és una tècnica de ceràmica, val, que es fa amb un torn elèctric, i llavors es puja, doncs, és per fer, doncs, pottery, no?, que es diu, per fer ceràmica, bols, gerros, una mica com aquella pel·lícula Ghost,
1: sí,
2: us en recordeu?
1: Sí,
2: doncs és això.
1: Ella treballa... Sí.
2: És això, el torn és el que surt en aquesta pel·lícula. I la veritat és que, bueno, ha tingut molt èxit. Clar, nosaltres sempre programem coses que sabem que podem omplir, disciplines que siguin interessants, que no es puguin fer durant el curs, i molt específiques.
1: I en el cas de l'Escola de Música, Montse?
0: En el cas de l'Escola de Música, fa molts anys sí que havíem fet colònies musicals, perquè ho podíem fer a la Torre Marimons, podíem fer-ho a un preu molt assequible, llavors ho havíem fet amb algun alberg, però el preu ja no era tan assequible, llavors va començar altres escoles a fer-ne i francament vam deixar de fer-ho. I com que durant el curs fem molts concerts que són en dissabte, que són en divendres al vespre, doncs la veritat és que a l'estiu ara tenim ganes de tancar i de preparar el nou curs i
1: descansar una mica.
0: I descansar, bueno, descansar, que els alumnes també descansin a casa, se'ls hi posa feina per l'estiu, això sí, perquè l'instrument s'ha de seguir tocant, i no fem cap curs d'estiu. Només que el dia 29 de juny nosaltres fem una cosa que es diu el pas de grau, que és el que et demanen un conservatori quan tu vols entrar. Has de fer una prova de pas per veure quin nivell tens, a veure si et posen en un curs, et posen en un altre, o pots passar de grau elemental a grau mig. Llavors nosaltres, els alumnes que considerem que han acabat el grau elemental, els hi fem la proposta aquesta de fer un examen intern perquè vegin una mica aquest simulacre de prova, que com seria si mai volen anar a un conservatori, i tenim 3 alumnes aquest any que se l'han preparada, un piano, un violí i un cello. I aleshores el dia 29 a la tarda fem aquesta prova, que primer fan els estudis i a les 7 fem els concerts, o sigui, toquen les obres, que pot venir públic i tothom qui tingui ganes de sentir, doncs està oberta la prova al públic, diguéssim.
1: A més, serà també digne de veure, no? Perquè en el cas és un pas de grau, sí. Vull dir que és un pas important, que aquests alumnes doncs estan també bastant preparats.
0: Sí, aquests alumnes ja tenen un nivell, s'ho han preparat moltíssim, a més és molt bonic el repertori que toquen, per tant és molt interessant pels nens inclús i per persones que diguin no sé quin instrument vull estudiar, doncs podran sentir un piano, un violí o un violoncel.
1: Això serà el 29 de juny.
0: El 29 de juny, a la tarda.
1: És un dilluns.
0: És un dilluns, sí.
1: Doncs a veure, ara sí que arribo a les preguntes aquestes de Can Rius. Ara que totes dues sabeu que si tot va bé, podria dir, segons el... si tot va segons les previsions, no? Segons aquí havien explicat en el seu dia també l'alcalde, doncs preguntem sempre, no? com està el tema de les obres. Deia que sí que van una mica endarrerides, però van molt bé, en el sentit de que es veu que quedarà un espai doncs molt, molt maco, no? En principi, es preveu que a final d'any us podeu traslladar. No sé si a vosaltres us ha arribat això, que sigui així. Com a mínim, si no és a final d'any, serà d'aquest 2026. Segur que el 27, cap a, no sé si gener, febrer o març, però en aquest període segur que ja podeu anar cap allà. No vol dir que de seguida estigueu ja tot allò funcionant, perquè tot va així. Primer és el trasllat, després ja ve el moment... o també primer es fa l'acte inaugural, típic, no? El trasllat, i després ja vindrà el moment del funcionament. Doncs, què us imagineu vosaltres que pot significar? En principi, clar, ara la feina que portarà tot això no, però el canvi que significarà tant per l'art com per l'Escola de Música Caldes, aquest nou edifici. No,
2: clar, jo penso que es dona més visibilitat a la nostra escola, bueno, tant a l'Escola de Música com al Taller d'Art. I també el ser una aposta per la cultura, doncs també posa en valor les dues escoles. I el que comentàvem abans, hi haurà un ressorgiment, esperem, del casc històric, no? potser amb més serveis per a aquests alumnes que volen berenar o pels pares que volen fer un cafè mentre esperen els seus fills. Penso que serà positiu.
1: Pot ser que això ja hi és, no? El que sí que pot ser que potser donarà més vida en el sentit de que hi hagi més moviment de gent.
2: Totalment. Hi haurà més moviment de gent, seguríssim. Segur.
0: Bueno, igual algun d'aquests locals que està tancat sí, i que no es lloga, potser algú s'atrevirà a dir, com diu la Iolanda, pues obro un forn de pa o
2: sí,
0: obro
2: una
0: bar.
2: Cafeteria o
0: i dius, home, sí. I els professors també ho agrairem, no? D'allò abans de començar una classe, de dir, oi, vaig a fer un cafetó abans de començar i saps que ho tens allà
2: sí,
0: allà mateix. No?
1: Bueno, això també igual pot estar incorporat en el mateix edifici.
2: Bueno, ja ho vam demanar, però l'alcalde ens va dir que no, que era molt complicat les licitacions de bars i sobretot els bars són complicades les licitacions i que portava molts problemes i s'havia pensat en un primer moment però després es va descartar.
0: Sí, sí, sí.
2: Tot i que molts pares estarien encantats de tenir una terrasseta al jardí del darrere de Can Rius.
1: Home, és que un espai d'aquest tipus doncs aniria molt bé.
2: Sí.
0: Però bueno, també van dir que si ja hi havia negocis a fora, que també era com una mica fer la punyeta als negocis que ja estan funcionant, no? Jo el que voldria dir és que nosaltres, evidentment, la nostra manera d'ensenyar no la canviarem. L'únic que tindrem és aules una mica més grans, probablement amb més llum, i també dir que s'ha apostat per un sistema d'insonorització que allà on estem no tenim.
1: I un auditori.
0: Sí,
1: un
0: auditori.
1: Que no és el fet de que quan arribin moments de fer això, concert d'aquest tipus, o presentacions de, jo què sé, tant per fer exposicions tindreu més espai?
2: No, per exposicions no tindrem més espai, perquè vaig fer una visita d'obres fa poc i Clar, nosaltres ara exposem el hall del centre cívic, que és molt diàfan, molt gran, i allà no serà tan gran, però bueno, les aules sí que seran grans.
0: Però hi ha dos vestíbuls grans. Molt grans, no? Vagi al primer pis.
2: No et pensis, no. No. Si ho compares amb el que tenim ara, però bueno, o sigui, l'important és que les aules estiguin molt ben acondicionades, que de fet estic molt contenta perquè tant els arquitectes com els tècnics estan comptant amb nosaltres en tot moment, perquè l'adequació de l'espai del taller d'art és difícil perquè hi ha potències elèctriques especials pels forns, hi ha campanes extractores també específiques, o sigui, i estan comptant amb nosaltres en tot moment, que això és molt d'agrair perquè després es veurà el resultat.
0: Sí, de fet s'han fet diverses reunions, inclús abans de començar a fer els plànols ja se'ns van reunir a veure quines necessitats teníem, quantes aules necessitàvem, els metres quadrats, vull dir que això que diu ella és molt important que se'ns hagi tingut en compte.
2: Sí.
0: Tot i així es pot haver-hi alguna pifia, perquè passa, inclús quan a casa et fas la casa, no? Que dius, ostres, ara hagués hagut de posar més endolls aquí.
2: Sí.
0: Però
1: això passa tot arreu.
0: Per això t'ho deia.
1: Això després vindran i esperant.
0: Per això t'ho deia, que a casa quan et fas obres també llavors et passa, no? Tot i havent-ho pensat molt. Però bueno, que se'ns hagi tingut en compte, això també és molt important.
1: I això de la que parlaven de l'auditori, aquest auditori representarà justament fer els concerts allà. Haver de sortir.
0: Aquest auditori aquest auditori està molt clar que és de l'Escola de Música. És de l'Escola de Música, com la sala que nosaltres ara teníem allà interiorment, que no vol dir que no la puguem cedir a altres associacions o a altres entitats. Però sí que serà específica per l'Escola de Música, per poder fer les corals, les orquestres, tot el que és de gran format, que no ens hi cap en una aula, no? I per poder fer els concerts allà mateix i no haver de transportar instruments amunt i avall. Sí.
1: Mm-hmm. Doncs això, diguem, ja seria la pregunta final, no? Perquè de fet ja l'heu explicat, no? El que representa aquesta oportunitat que representa tant per als centres, no? El fet d'aquest canvi i de disposar un espai que pot convertir-se en un veritable pol cultural, és a dir, i a més el que comportarà també doncs que vingui també més, o sigui, que sigui més visible.
2: És que jo els hi comentava, no? A la regidora els hi deia, és que hauríem d'abogar perquè tenir una imatge de marca de cultura a Caldes, no? Crear una marca, ja tenim Caldes Cultura, no? Però aquesta marca hauria d'estar com més posicionada, més potent, no? I el fet que nosaltres estiguem en un edifici com Can Rius també és una manera de crear una altra marca. Vale que nosaltres tenim la marca Taller d'Art, marca Escola de Música, però vulguis o no, l'espai Can Rius serà potent, perquè la cultura municipal, almenys, estarà allà. No,
1: tot connectat, sí. A Taller d'Art, Escola de Música...
2: I museu per això.
1: Sí. I és el fet de que aquesta connexió amb l'art, amb la música, vull dir, tot plegat,
2: tot
1: la
2: junt.
1: cultura, tot queda aquí.
2: Sí, que Caldes sempre ha estat un poble molt cultural, però sí que estava com molt disseminat, o sigui, una cosa per aquí, una cosa per allà, i el fet d'estar ara tots junts, jo crec que ens potenciarà els uns als altres.
1: Arribem al final. Jo me quedo sempre m'agrada fer preguntes sorpresa i ping pong, però no tenim sí una, almenys una, però que ha de ser molt ràpida, no? Una paraula que defineixi el vostre centre. Una paraula. En el cas de l'Escola de Música, en el cas del Taller d'Art.
0: Ostres.
1: Sí, no, no
0: una paraula.
1: Una frase.
0: Convivència.
2: A veure, poden haver-hi moltes. Se m'acut, la creativitat és per descomptat.
0: Una.
2: Bueno.
1: Home, ja l'has dit.
2: Creativitat, sí.
1: I si vols dir una altra, participació, no. Però aquesta se l'improvarien també les dues. Doncs Yolanda, Montse, moltes gràcies per aquesta conversa, de fet tan plena de mirada, d'ofici i de cultura. Avui hem entès una mica més com l'art i la música no només formen, sinó que transformen. Gràcies per la feina que feu i per mantenir viva la creativitat del nostre poble. que sempre anirà cap amunt.
0: Doncs pues Mica, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Moltes gràcies.
1: I sempre que vulgueu, aquí està, aquesta porta està oberta. I així arribem al final del fòrum d'avui, i per acomiadar-nos sortim amb una cançó que és de Laura Ferrer i és la seva versió de La Maritza. Per mi la música, com sempre, és art, i la cançó també, doncs, crec que connecta. I hem de fet amb aquesta mirada artística i musical tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornarem amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'Espai Natural del Nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada, amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
3: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
4: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
5: I de fer el bailoteo.
4: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escaldens, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
2: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
4: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem amb Ferran Monter del Control Tècnic i qui us parla, Anna Pineda.
1: El Vivències d'aquesta setmana el dediquem a la Setmana Cultural, perquè a la Fundació Santa Susanna, amb motiu de la festa de Sant Jordi, s'organitzen diferents activitats. Per parlar-ne, ens acompanya en primer lloc la Gemma Castellón. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
1: La Gemma és educadora social de la Fundació Santa Susanna. Gemma, hem celebrat la Setmana Cultural.
2: Doncs sí, un altre any hem tornat a celebrar la Setmana Cultural. Fa molts anys que la celebrem i bé, és una excusa i un motiu bonic de canviar una mica la rutina i celebrar les tradicions.
1: Explica'ns una miqueta la diversitat d'activitats i què aporta cadascuna d'elles.
2: Doncs mira, la Setmana Cultural procurem molt la difusió de la cultura, i la cultura és des de les danses com les sardanes o la música que potser és més clàssica, o en aquest cas hem tingut la sort que ens ha acompanyat una jam que van venir a actuar, que és gent del poble i és el Joan, un treballador, i també va tenir com una novetat i molt d'èxit, molt enriquiment. Després doncs fem això, intentem escriure poemes i ens dites i frases fetes, una mica el que seria la difusió de la cultura catalana. Vam fer alguna tarda de recordar i veure tradicions com els castellers i les tradicions més catalanes, vam fer com una tarda d'activitat
1: de cultura popular,
2: de cultura popular totalment. I agrair molt també, per exemple, venir a ballar les sardanes de l'Esplai, que també va ser molt bonic, i des del minut 1 van les senyores que poden ballar les sardanes o que els agrada molt ballar-les van poder-se incloure i ballar amb ells. Vull dir que va ser un matí molt bonic. Llavors també, a part de la part de llibres i de la venda de llibres i de l'elaboració, que vam estar uns quants allà fent roses, per aquest any hem decidit que començarem a fer roses i vendre roses per Sant Jordi, tenim un grup d'artistes que hem descobert que doni-do, però bé, hem hagut d'anar trobant quines persones tenien l'habilitat, a part de les ganes, de poder fer un treball amb cadena, i hem fet roses per vendre, que ha sigut molt bonic. Després elles estaven com molt contentes d'haver contribuït d'aquesta manera. Bueno, i acabem finalment, bueno, evidentment, la llegenda de Sant Jordi, que no falla cap any, gràcies al grup d'animació, que són meravellosos, ens venen a fer una llegenda cada any més completa, cada any amb balls o teatre, i bueno,
1: sempre hi ha canvis, eh?
2: Sempre hi ha canvis, i sempre hi ha gent nova, i la gent d'aquí de la residència, les famílies, els treballadors, ja ho esperem amb candeletes, perquè són molt bons i ens ho fan passar molt bé. I hem acabat la Setmana Cultural amb la Mare de Déu de Montserrat, que es fa l'ofrena a la parròquia, que es fa tota una sortida, que també hi col·laboren voluntaris i famílies per poder sortir tothom que vulgui fins aquí a la parròquia a fer l'ofrena. Llavors és com un final de festes també molt, molt bonic.
1: Sí. És molt tradicional, eh? No?
2: Clar, per ella sí, molt. Tradicional i bonic, perquè és el fet de sortir, de compartir un moment de pregària. El dia de Sant Jordi també és d'agrair que aquí a Caldes fan moltes activitats a la plaça Catalunya, que és la plaça que tenim, i el carrer Primaragall, que el tenim davant de la residència. Llavors ens va molt bé, perquè vam sortir, aquest any vam decidir sortir, posar tots els esforços dels tècnics i familiars i voluntaris a poder sortir com a mínim fins a casa Catalunya, i els que volíem doncs podíem anar a fer una volta per les paradetes, i se'ns va, o sigui, no tornàvem a dinar perquè acabàvem a la una i ja
1: vam gaudir doncs de l'ambient del carrer.
2: Sí, ens va fer bon dia i va ser molt, molt festiu i molt bonic. Ha sigut rodó.
1: Quina valoració han fet les persones usuàries, o quins comentaris t'han fet arribar?
2: La gent estava molt contenta. Aquest any hem fet una novetat, és que hem fet poemes. Hem fet servir la intel·ligència artificial, que és una cosa que realment està molt qüestionat, quin ús se'n fa, quin no, però clar, per molta gent gran, molt gran, els dèiem d'escriure un poema i ui, és que està com anys llum, no? Però els deia, però tu si fessis un poema de a qui li dedicaries, a quin tema t'agradaria parlar? Llavors començaven a dir, doncs jo a mi els fills, o a mi m'agradaria parlar de les meves germanes, que vivíem en aquí, llavors ells anaven explicant coses, ho introduïm a la intel·ligència artificial i ens ho estructurava ràpid, i per elles va ser com, oh, li he donat a la família, he fet aquest, ho he fet jo.
1: Espanyol, m'ajuda, però sí.
2: Sí, m'ajuda, però sí, però va ser, o sigui, per elles una sorpresa molt meravellosa de veure que podien fer uns redactats i poder explicar-se una mica, no? I va ser una cosa novedosa d'aquest any i que ha tingut una molt bona rebuda.
1: Molt bé, doncs sí. Celebrem que la gent gran sí. també s'atreveixi sí. amb, no? amb la intel·ligència bueno, artificial.
2: Se'ls hi presenta i els ajudes una mica, doncs coses que potser elles ja no feien, de posar-se a escriure i a redactar i així, doncs els ha sigut de molta utilitat.
1: Molt bé.
2: I molt divertit.
1: Doncs des de la tradicional Missa a la Mare de Montserrat,
2: sí.
1: oi, a la intel·ligència artificial.
2: Exacte.
1: Una miqueta de tot.
2: Hem fet una mica de tot.
1: Molt bé, gràcies, Gemma.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs coincidint amb la Setmana Cultural, s'ha inaugurat a Santa Susana, a l'entrada de la Fundació Sociosanitària, al carrer Font i Güell, una exposició, és una mostra artística, on han participat 9 persones treballadores de Santa Susana, i ara en parlem d'aquesta exposició, ens acompanya la Rosa Guitart. Bon dia, Rosa.
1: Bon dia.
0: La Rosa és doctora.
1: Sí.
0: Rosa, aquí a la casa s'intenta, no? A vegades es proposa als treballadors si volen participar en activitats, no? Que així puguin gaudir-ne la resta de treballadors i també les persones usuàries. I una d'aquestes activitats és l'exposició artística. Ens van fer una fa poquet per Festa Major a l'octubre, Rosa?
1: Sí, en la qual van participar...
0: Sí, sembla que eren 5
1: o 6 persones, i llavors els uns als altres ens ho hem anat dient, i també va sortir el butlletí que a veure si hi havia més persones que volien participar, i doncs ara ja en som 9 les persones, i potser n'hi ha alguna més que no s'atreveix, però potser sortirà en un futur.
0: Ha coincidit que totes 9 sou dones?
1: Ha coincidit. De fet, el nombre de treballadors de la casa és més...
0: És majoritàriament femení.
1: Majoritàriament femení, eh? I no és estrany que la majoria siguem dones. Però sí, som dones totes, de tot diferents àmbits.
0: Tu vas una miqueta a iniciar una mica la iniciativa, no? De
1: sí,
0: proposar-ho per Festa Major.
1: Soc més atrevida que les altres, perquè les... Però bueno, de seguida, la veritat és que de seguida que ho vaig proposar, la gent s'hi va apuntar, eh? No és una cosa que m'hagi costat gens d'esforç d'estirar la gent per fer-ho, perquè crec que inicialment els hi va fer com una mica d'impressió, com exposar el que fan, però llavors els hi va fer immediatament molta il·lusió, i la gent ho fa molta il·lusió i moltes ganes de repetir-ho.
0: Hi ha 9 obres ben diverses, perquè hi ha des d'una bossa, no? Pintar sobre tèxtil, sí. Hi ha aquarel·la...
1: Hi ha aquarel·la, hi ha oli, hi ha llapis, i totes ben diferents, perquè de fet hem fet un tema lliure, bueno, no hi ha cap

0: Cadascú el motiva alguna cosa diferent i, bueno, doncs a mi aquell dia em va sortir això.
1: Normalment no tot és trist per això, Rosa.
0: No, aquell dia.
1: No,
0: aquell
1: exacte.
0: Dia, hi ha dies que estic molt, molt alegre i em surten coses alegres, però llavors faig gent saltant, ballant, corrent o animals alegres. Vull dir que, ha coincidit així. De fet, la transposició no era pas tant...
1: No, però en les dues has posat persones grans, les protagonistes.
0: Sí, és
1: una coincidència o és una cosa que t'agrada?
0: És una coincidència. És una coincidència. També tinc algunes altres... també tinc altres persones grans, però també tinc nens, I també tinc joves i animals bastants.
1: Tu pintes a casa normalment, Rosa?
0: No, normalment pinto un taller de pintura on ens reunim unes 7 artistes, també totes dones, i bueno, que tenim una persona que ens ajuda, que ens dirigeix, que és la nostra mentora amb això, i és a Granollers. Pinto en un lloc que es diu el Tallaret de l'Helena, que és una il·lustradora molt bona.
1: Així preneu tècnica, també.
0: No. Aquí estava la cosa que jo valoro. Ara, clar que aprenem tècnica, però aprenem tècnica sense entrar massa en una estructura metòdica, sinó que és molt una manera lliure de pintar. Sempre se'ns... cada persona pinta diferent, estils diferents, i el bo que té per mi aquesta manera de conduir a les altres persones és deixar-les que s'expressin com vulguin. Per tant, tècniques sí que en fem, lògicament, per colors, tal, però és molt, molt, molt lliure. I això és el que m'ha agradat d'aquí, que no m'ensenyaran una tècnica específica d'una cosa, sinó que...
1: Acompanyaran el que tu vagis a decidir.
0: Molt bé, gràcies,
1: no?
0: per ajudar-me a expressar. Doncs sí, m'acompanyen amb el que... I no solament m'acompanyen, sinó que l'Helena sap extreure de cada persona el bé que sap fer. I això no tothom ho sabem fer. Ella... el que se li dona bé una manera de pintar, d'alguna manera el fa expandir, fa créixer. I això és molt bo per part de la mestra que tenim.
1: Una pregunta, Rosa. Tu has pintat des de ben joveneta?
0: O jo he pintat afició? De molt jove, de fet de molt petita i de molt jove, que... m'estava plantejant de fer belles arts, però jo ara tinc 60 anys, sóc d'una generació que costava o hi havia la idea de que costava guanyar-se la vida d'alguna manera fent belles arts, no? I l'altra meva gran passió va ser era la medicina, per tant, bueno, pues, semblava que havia de fer més medicina. De fet, no em sap gens de greu, perquè m'agrada molt la feina que faig, però aquest va ser el camí, i això em va allunyar una mica de les belles arts, perquè la carrera de medicina m'ha absorbit moltíssim, com és lògic, i he deixat la pintura una mica de banda. I he estat ara de més gran, quan ja no he tingut cap lligam familiar, perquè els meus fills són grans i, bueno, que et sents una mica com més lliure amb tot, que m'hi he tornat a dedicar.
1: Has pogut recuperar l'afició.
0: Sí, he pogut recuperar-la, i no solament recuperar-la, sinó descobrir altres maneres d'expressar-me, perquè jo abans pintava molt tenia una pintura molt figurista, molt detallista, molt tècnica, diguéssim, i he sortit de tot això.
1: Molt bé.
0: Gràcies a la mestra que tinc, també ho haig de dir. Sense ella no ho hagués fet.
1: Doncs gràcies, Rosa, per compartir aquesta estoneta i per l'exposició, no? que ha sigut bonica, s'hagin animat diferents companyes a participar-hi. Esperem que n'hi hagin més.
0: Esperem que n'hi hagi més. Estem molt contentes totes, perquè molt, molt satisfetes de com ha quedat i bueno, us convido que passeu a veure-la, eh? I moltes gràcies.

0: D'acord, gràcies, Rosa.
1: Estem ara a la farmàcia de la Fundació Sociosanitària i m'acompanyen dues treballadores d'aquí a la casa. Us les presento. Una és la Montse Mas. Bon dia, Montse.
2: Hola, bon dia.
1: L'altra és la Cristina García. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
1: Tant la Montse com la Cristina són dues de les treballadores que han participat a l'exposició artística de treballadores i artistes. Mm. Expliqueu-me, quina és la vostra obra que heu presentat? Montse, en el teu cas?
2: A veure, en el meu cas, la meva obra és un paisatge de palau, és una casa que es diu Can Gordi, que abans hi havia, bueno, quan mi mare era petita, perquè jo sóc de Palau, en allà hi havia nenes que les portaven que no tenien família, i ara és un centre on hi ha menors tutelats. I aquest quadre jo el vaig començar quan, perquè bueno, jo pintava de joveneta.
1: Sí?
2: I aquest quadre el vaig començar de jove i el tenia esbossat a casa. I ara que m'han ofert aquesta oportunitat de tornar a pintar, pues el vaig recuperar, vaig anar allà a Can Gordi, vaig tornar a fer una fotografia i l'he acabat. I bueno, estic molt contenta perquè he tornat a agafar els pinzells, que feia molts anys.
1: L'ocasió per tornar-hi.
2: Exacte, feia molts anys que no agafava els pinzells i els he tornat a agafar i estic molt agraïda per aquesta oportunitat.
1: Des de quan t'ha agradat pintar, Montse?
2: Ui, jo des de petita. Ja de petita a l'escola i això m'agradava moltíssim. I després vaig anar amb un pintor a Palau que es deia Zorrilla, i amb ell anava a classes de pintura dos dies a la setmana i m'encantava.
1: Vendre la tècnica.
2: Sí, sí, sí, anava als estius, a Palau havíem fet alguna cosa jo col·laborant amb ell, vull dir, perquè, bueno, m'apreciava molt també i, bueno, m'ho passava molt bé, però ja quan em vaig casar i vaig tenir els nanos i la feina i tot plegat ho vaig deixar i sempre he pensat que quan em jubili tornaré, doncs, i tornaré.
1: Encara no t'has jubilat, però ja hi has
2: exacte,
1: tornat.
2: Ja hi he tornat, sí senyor.
1: Bueno,
2: sí,
1: ho celebrem,
2: sí, sí.
1: Doncs.
2: Molt bé.
1: Això serà una retornada puntual o no?
2: No, ja jo crec que ara que hi he tornat, suposo que seguiré, sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé, bueno, doncs gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, vinga.
1: Cristina, i en el teu cas, quina és la teva obra que has presentat a l'exposició?
3: Doncs jo he fet una obra molt primaveral, amb colors molt vius i amb una rama d'olivera. Per mi l'olivera significa molt,
1: és un símbol de pau, no?
3: Sí, exacte. I sempre m'ha identificat molt. Llavors, com que sí que em va anar una mica just quan m'ho van proposar, no tenia cap cosa així que pogués presentar en el moment, doncs bé, el primer que em va sortir va ser com algú que em fes estar còmode, no? I aprofitant que estem a primavera, doncs que fossin colors vius, bueno, seguint una mica aquesta dinàmica. I
1: has pintat sempre, tu, Cristina, des de sempre? És una cosa jo... que t'ha agradat?
3: Per mi no és tant el només pintar, sinó és tot el que és manualitats, tot el que és fet amb les mans, artesanal. No m'identifico tant només amb la pintura, sinó,
1: la creació en general,
3: sí,
1: eh?
3: Sinó una mica, pues, igual que tens un lienzo en blanc i deixar-te anar, doncs el mateix em passa quan s'acaba, jo què sé, el rotllo de paper de vàter, quan s'acaba jo ja estic pensant què puc fer amb això, no? Un exemple. Llavors, aquest cop ha sigut pintar, en aquest cas.
1: Molt bé. Pintes normalment?
3: No és de les coses que més faig, però vaig fer, per exemple, el superior d'educació infantil, allà dibuixàvem molt, pintàvem molt, o sigui, era una de les coses que sí que practicava molt, ara no tant, però és el que et dic, quan tinc alguna ocasió o alguna, pues sí, sempre m'animo, sí.
1: Molt bé, doncs gràcies per participar a l'exposició.
3: De res.

0: Doncs ens acompanya aquí amb nosaltres la Blanca Oliva. Estem davant de la paradeta de Sant Jordi, que muntem cada any a la Fundació. Bon dia, Blanca.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Blanca, el teu lligam amb la Fundació ve de fa temps, eh?
1: Doncs sí, més de 35 anys. Vaig començar a treballar de recepcionista, he anat passant per diferents àrees i ara doncs sóc voluntària.
0: Bueno, et vas jubilar, no?
1: Em vaig jubilar, sí,
0: però
1: sí.
0: Però continues mantenint el vincle i col·labores amb la casa encara.
1: Sí.
0: Ets habitual quan fem paradeta de Sant Jordi i tombola de festa major?
1: Sí, ja miro de reservar-me aquests dies per venir.
0: I la sortida a Montserrat
1: també,
0: eh? I la
1: sortida
0: a
1: Montserrat, sí.
0: Blanca, ara estem aquí a la paradeta. Què hi pot trobar la gent?
1: Doncs aquest any hi ha molta varietat de llibres, molt nous i estan en molt bones condicions. I tenim també punts de llibre, que també estan xulíssims, i roses fetes aquí a la Fundació, oi?
0: Sí, alguna família també ha col·laborat fent
1: alguna
0: roses.
1: Alguna família, sí.
0: Blanca, que hem dit que són llibres, no ho hem explicat, però són llibres de segona mà, que la gent ens porta desinteressadament aquests dies previs, no? I ara o bé col·laboren portant llibres, o bé ara col·laboren
1: comprant-ne,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs vinga, convides a tothom a venir?
1: Ai, sí, estarem aquí de 9 del matí també fins a les 8 de la tarda.
0: Sí.
1: Sí, i us convidem a participar, que hi ha molta varietat de llibres. Vinga.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Doncs continuem aquí a la paradeta de Sant Jordi i ara ens acompanya una altra voluntària, que és la Dolors Oliver. Bon dia, Dolors.
2: Hola, bon dia.
0: Tu ja repeteixes, també, de paradeta?
2: Jo sí, repeteixo de paradeta i repetiré de tòmbola i tot el que faci falta. Però és molt divertit, la veritat. Encara que sigui el dia 20, que no és ben bé dia de Sant Jordi, però bueno, ja és tota la setmana.
0: Bueno, s'inicia el dia 20, no? Exacte. I és tota la setmana.
2: Sí. Ja m'han dit també de venir el dijous, però el dijous sí que ja puc.
0: Bueno, ja s'organitzarà, doncs, amb els que puguin.
2: Sí, sí.
0: Dolors, tu fa temps que ets voluntària aquí a la casa.
2: Sí.
0: Vens a col·labores en diferents activitats setmanals.
2: Sí.
0: Però quan es fan aquestes coses puntuals que muntem aquí a l'entrada, t'animes.
2: Sí, perquè jo ho passo molt divertit. Sembla una peixatera, tu.
0: Una comercial, en el bon sentit de la paraula.
2: Sí, com si estigués al mercat, doncs mira, vas saludant a les persones que entren i els animes a que comprin algun llibre.
0: Doncs vinga, esperem que reculli uns quants calerons a benefici de la Fundació.
2: Això.
0: Gràcies, Dolors.
2: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: Continuem aquest Vivències dedicat a la Setmana Cultural parlant del Club de Lectura Llegir per Sedar i la seva última lectura, que va ser sobre mi hija. En parla una de les membres del club, la Pilar Doncan.
1: A la darrera sessió del Club de Lectura Llegir per Sedar vam estar treballant, parlant arrel d'un llibre que es titula Sobre mi hija. L'autora és Kim Hae-jin i està editat a l'editorial Les Afores a 2022. Aquesta autora es considera una de les veus més rellevants de la narrativa contemporània sud-coreana. Es destaca la seva forma d'escriure per la capacitat d'entrellaçar lo personal i lo polític en relats que són profundament humans. Els seus textos estan impregnats de sensibilitat, compromís social i capten l'essència de la vida quotidiana i la transformen en reflexió sobre les estructures socials, els prejudicis i les desigualtats de la societat moderna. Les obres mostren una visió íntima, universal, sobre les formes de viure al món i les injustícies socials que l'envolten. Ha estat traduïda a múltiples idiomes, com el japonès, el xinès, el sec, l'anglès, l'alemany, el francès, l'italià o el portuguès, entre d'altres. Aquesta obra també va ser premiada el 2018 amb un Premi de Literatura de Shin Dong-yup. També dic que el Centre Cultural de Barcelona a 2024 va organitzar una activitat en la qual es va fer una xarra al voltant de la seva obra, que es pot trobar a través del link que hi ha al Centre Cultural de Barcelona. Molt interessant. Referent a l'obra en concret, vam estar parlant sobre l'estil, que és una prosa política i a la vegada també íntima. És un estil minimalista i a la vegada incisiu. Hi ha una autora que comentava que la seva forma d'escriure té el mateix efecte que el gel. Quan ho toques amb les mans, et congeles i et cremes al mateix temps. Realment és una forma bastant, diríem, apropiada. Tot això el que fa és que desplega una sèrie de... produeix una sèrie d'ambivalences al voltant de la forma d'actuar de les seves protagonistes. De fet, Kim Jae-jin ha demostrat una capacitat immensa per adoptar punts de vista originals que defugen de totes les obvietats i deixa bastant clar, també en les seves entrevistes, que li agrada incomodar al lector perquè reflexionem sobre aquestes situacions tan complexes i ambigües a la vegada que ens trobem. Aquesta obra va de la relació, com ja es sospita a través del títol, d'una mare amb una filla. D'aquestes expectatives que habitualment els pares poden tenir al voltant de la trajectòria dels seus fills i els grans desencisos que poden aparèixer per aquesta dissonància que es presenta quan aquests fills no segueixen aquestes previsions i respostes que els pares esperen als seus esforços. Però només no parla d'això, només. També fa una reflexió molt rellevant al voltant d'alguns temes que també són transversals a totes les societats. En aquest cas concret, parla de la forma d'atendre i de cuidar a les persones més vulnerables. En concret, aquesta dona té una feina en un centre residencial on s'atenen a persones grans i posa molt l'èmfasi en l'ètica de tenir cura d'aquestes persones més vulnerables. Al mateix temps, es presenta com una persona molt rígida amb les relacions personals amb la seva filla i el seu entorn i molt sensible amb l'atenció a les persones aquestes vulnerables i molt implicada. Ella es mou, ella fa gestions més enllà de lo que representa la seva pràctica laboral, diguéssim, per poder ajudar aquestes persones. Els temes sobre els que vam estar parlant són doncs, aquestes distàncies generacionals que es poden fer, presentar entre diferents etapes de la vida, entre pares i mares i fills, els prejudicis culturals que existeixen en la nostra societat o en qualsevol societat i com això condiciona no només la manera de fer i de veure, sinó també de com actuem i interfereix en les relacions entre les persones. Té molt tema molt interessant sobre la forma de comunicació familiar. I un altre també rellevant va ser la forma de treballar d'ella. Respecte a aspectes més personals, queda molt ben dibuixada la sensació de soledat quan les persones no tenen un entorn amb el que relacionar-se amb confiança, la intolerància que pot representar quan ens fixem en els prejudicis o en les normes que culturalment no s'adapten als temps socials que es viuen. I sobretot crida molt l'atenció la inseguretat que li causa a la protagonista sobre aquesta sensació de no pertenença, no pertany, no té un espai de pertenença de la seva generació i tampoc reconeix l'espai de pertenença de la generació de la filla. Tot això, doncs, amb un text en el que va intercalant qüestions de reflexions, silencis, és molt fàcil de llegir i no és extremadament llarg. I sobretot, des del punt de vista ètic, es va treballar tot el que és la qüestió dels estàndards que existeixen sobre les ètiques, la ètica de les cures a les persones més vulnerables i no només a les persones més vulnerables, també als estàndards ètics de relació social, no? Aquest respecte per l'altre, aquesta, diríem, confiança de poder comptar amb l'altre. Per tant, també de quines dificultats els entorns ens poden presentar i com també les hem d'intentar doncs, superar i evitar, si és possible, que no tornin a immiscuir-se en les formes de relacionar-se. L'acceptació de les realitats divergents és molt important. I al final, doncs, sembla com si hi ha una acceptació de la situació en la que es troba i com a eina que troba és aquesta de concentrar-se en les coses que el dia a dia li porten i en el que sent en aquell dia a dia. Així, doncs, podem dir que s'han tractat molts aspectes que tenen a veure doncs, amb la nostra societat, encara que des del punt de vista de l'escriptura vinguin d'una societat que considerem algo diferent, però que en la moll de l'os de les relacions humanes manté qüestions similars. Recomanem molt la seva lectura. Hi ha una altra edició, un altre text editat al 2024 que també resulta interessant, en la qual el títol és Soy todo oídos i integra altres qüestions com l'assajament digital, la cancel·lació, les qüestions o les dificultats de les relacions socials amb les persones LGTBI i, en definitiva, segueix amb aquesta línia de presentar punts de vista incòmodes, poc previsibles i que ens interpel·len. Una bona lectura per reflexionar sobre les nostres formes de viure.

0: Doncs ens acompanya ara el Joan Toneu. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: En Joan és treballador de la casa, però coincidint amb aquesta setmana cultural va venir a la Fundació a fer una cosa ben diferent que no era treballar, oi, Joan?
1: Sí, tant. Bueno, nosaltres ja amb algun treballador més sempre mirem de col·laborar, com que som músics a part de treballar aquí, i ho tenim com, bueno, que ho fem a fora de les hores de feina, doncs alguna vegada també col·laborem, doncs, pels residents que hi ha aquí perquè s'ho passin bé.
0: En aquesta ocasió vas venir amb el grup A Contrallum?
1: Sí, és una formació que ens hem trobat ja feia molt temps que ho volíem fer, el Pauli Penya, l'Anna Soleil, que ells venen de l'àmbit, diguéssim, bueno, són docents. El Pauli s'acaba de retirar i ara ja sobra una mica de temps i ja m'ho va dir. Diu, el dia que plegui et vinc a buscar i muntem ja, perquè ja fa dies que ho parlem, anys. I estem fent d'on estan dels de jazz, algun tema més modern.
0: Eren quatre, falta un.
1: Són quatre, sí, em falta anomenar el Josep Andreu Macau, excel·lent percussionista de Caldes de Montbui, molt conegut perquè també toca l'Escaldario i tot això, i amb el Josep Andreu que hem fet molts treballs d'altres músiques, i ara ens hem ajuntat en aquest projecte, doncs, que serà tot més aviat jazz estàndard i alguna cosa més moderna.
0: Vau fer un concert de jazz per als residents?
1: Sí, pròpiament dit, un concert de jazz, i amb la probabilitat, doncs, de que l'Anna canta molts dels temes amb la seva excel·lent veu i, bueno, ella en sap molt, moltíssim.
0: Com va ser el públic? Esteu acostumats que hi hagi persones grans?
1: Bé, home, sí, a diferents concerts sempre hi trobem gent gran, però aquí especialment agraïts, no?, perquè alguna senyora, me'n recordo, que sortia a ballar allà i la vam deixar fer, s'ho va passar molt bé, i, bueno, durant, després del concert, moltes felicitacions hem rebut dels propis residents, i ens van dir que s'ho havien passat molt bé i que ja esperaven, doncs, la propera vegada que vinguem, no?
0: Com ho veu valorar vosaltres des de l'altra banda?
1: Ah, molt, molt positivament. Sí, perquè era, diguéssim que el primer concert era com un concert de prova, un concert pilot del repertori que estem fent, de més de 20 temes. Aviam què tal s'ho agafava la gent i tal, i, bueno, i ens va agradar molt.
0: Sí. Molt bé. Doncs gràcies, Joan, per compartir aquesta experiència musical amb els residents.
1: Gràcies a tu, i ara.
2: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 11. Bona setmana.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
3: Vull petar-ho davant del mirall.
4: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
4: La Revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'espai natural del nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada, amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
2: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
3: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
4: I de fer el bailoteo.
3: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
1: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
3: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música quilòmetre zero, Fórmula Cat.
5: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes,

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquí, a
3: salut. El catalanismo, como todos los nacionalismos, se basan en la manipulación de la historia.
2: Jordi, el plat millor d'avui, sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh?

Participa i compta, el convidat sempre es demora, però amb amor de pora, si l'estómac prou li sona, sigues bon anfitrió, sigues bona persona.

pronòstic, un rigor quirúrgic. El crepitar del sufragí trenca el silenci, que s'apagui el món, que la poesia comenci.

0: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris a Ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
6: La meva sang, més que tot l'or d'un bany.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb Vespa, un pícnic al sol a la gespa.
1: Un bitxo a la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquesta.
0: I ja feia molt de temps que no et veia el pèl i em preguntava que què feies, que si t'anava tot bé.
1: És que tot ha anat molt bé.

animar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú

0: Cultura en Ve Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'espai natural del nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mat de l'Octet.

0: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui parlem de la gesta de Leo Messi. Una més, amb gairebé 39 anys, l'argentí ha fet els 3 gols del seu equip avui al debut d'Argentina al Mundial Masculí de Futbol, que es disputa als Estats Units, Mèxic i Canadà. Argentina ha guanyat 3-0, com dèiem, amb aquest hat-trick de Messi, que ha batut uns quants rècords contra Algèria. Parlem també d'aquest Mundial i del debut de la selecció de Portugal, entrenada per un català, el balaguerí, en aquest cas Robert Martínez. Molt futbol i també bàsquet, ja parlant de la final de la CB que comença demà entre Barça i València, i també futbol sala, en aquest cas amb la gran remuntada èpica del Barça ahir en el primer partit de la final de futbol sala del play-off contra el Pozo de Múrcia. Perdia 0-3 i 1-4 el conjunt blaugrana de Javi Rodríguez i va acabar empatant a 5 i després guanyant els penals, aquest primer punt de la final. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Tina Forestina. Bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex blaugrana ha batut diversos rècords en aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria en el màxim golejador de la història dels Mundials. Amb 16 gols, el que més contribucions de gol ha tingut, 24, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6, comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal. Ara en parlem. Argentina, que suma, per tant, els 3 primers punts per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels 2 partits del grup K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, al grup L, a les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà, per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Real Madrid ha fet oficial avui el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació de lateral maresmenc Marco Corella dilluns, avui el club blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Pep Guardiola, que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: Bernardo Silva, que converteix en el fitxatge del Madrid, també és oficial ja també l'arribada de, en aquest cas, Izan González al Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí, que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Sikur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: Qui sembla que sí que ja en té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat aquest any a segona, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que, tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla, que ho vol fer amb un títol. Els 2 primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots 2 a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, també en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa Lliga Femenina. L'Uni, que ahir, per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Mariam Koulibaly.
0: Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut de bàsquet diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Ponsarnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols de la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Ponsarnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà, de nou, el Palau Blaugrana jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, el Barça ha anunciat fa només uns minuts, aquest mateix migdia, la renovació de Tim Engues.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Enguessant ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: L'última Champions, recordem, aquest cap de setmana passat a Colònia. En hoquei patins, el Barça prescindeix de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter usonenc de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt, també de hoquei patins, acabem perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol del seu palmarès amb la Lliga italiana, guanyada com el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global el Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Dimecres 17 de juny, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí que ens ha deixat aquesta matinada encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre els estats, Leo Messi. L'exblaugrana s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Algèria, en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols, el que més contribucions de gol ha tingut, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial amb gairebé 39 anys, que els farà la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6 en comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 mundials. En aquest últim, avui mateix, el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga amb Portugal, ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un mundial, que ja que fa 4 anys ni ell s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix, Leo Messi, després del partit.
1: No imaginava ni eso, ni todo lo que me tocó vivir, ¿no? Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es de chapa, ¿no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel, o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí. Y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más lo que hubiese podido imaginar cuando era chico.
0: Tots els companys es tornaven a rendir a la figura de Messi, inclòs el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
2: Lo de Leo, bueno, es difícil de explicarlo. A nosotros nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad. Creo que no solo nosotros los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol después de ver lo que hizo hoy con 38, es algo difícil de explicar.
0: Argentina, que suma els tres primers punts al grup J d'aquest Mundial, els mateixos que Àustria, que ha guanyat també aquest matí 3-1 a Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb dos gols d'Mbappé i 90 minuts del Verona Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Iraq, amb dos gols d'Erling Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits dels grups K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
3: Un sonyo comanda la vida. Per a tots nos. Per a nos, la selecció.
4: El somni mou la vida, per tothom. Per nosaltres, la selecció portuguesa, el somni mou el Mundial. Totes les persones que estimen la selecció tenen una opinió i és molt, molt respectable. Com a seleccionador, la meva responsabilitat és com podem assolir el somni. És difícil. Què es guanya? Com es guanya? El seleccionador ha de mostrar com guanyar contra el Congo, donar claredat. El seleccionador és el més pesat que ha de dividir el Mundial en dos Mundials. Un, els tres partits de la fase de grups, després hem de créixer i mostrar que estem preparats per continuar.
3: Precisamos de creixer i mostrar que estamos preparados para continuar.
0: Avui a les 7 de la tarda, hora catalana, aquest Portugal, República Democràtica del Congo. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup, aquest K, entre Uzbekistan i Colòmbia, i finalment el grup L. A les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà, per tancar tots els primers partits que queden de les 48 seleccions. I més enllà del Mundial, més futbol, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent. Encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ahir va ser oficial i que ha destacat a l'Europa i a Granada aquesta última temporada, seguit pel Cornellà, Izan González. Girona FM, Pavel Afanye.
5: El jugador de 21 anys i nascut a Blanes signa amb el club fins al 2029. Izan tenia un acord amb el Girona des del gener, quan els gironins van pactar amb el Cornellà el seu traspàs per una clàusula de 300.000 euros. Aquesta temporada havia jugat cedit primer a l'Europa, a Primera Federació i després al Granada, segona divisió, equip amb qui ha disputat 18 partits, 13 com a titular i ha marcat un gol. González és un migcampista i ell mateix es defineix com un migcentre box-to-box, és a dir, un jugador capaç tant de defensar com de sumar-se a l'atac.
6: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
5: Amb aquesta incorporació, el Girona continua construint la plantilla per la temporada que ve, de moment amb dos fitxatges confirmats.
0: Gràcies, Pau. Ja tenim el sold out confirmat també per al decisiu partit d'aquest divendres de la nova Creu Alta entre el Centre Esport Sabadell i el Zamora, tornada de la final del playoff d'ascens a aquesta segona divisió. Veurem si tenim dos equips catalans l'any vinent a segona. Recordem que el conjunt arlequinat ha de remuntar l'1-0 en contra de l'anada. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
7: Ja no queden entrades pel Sabadell-Zamora d'aquest divendres a les 9 de la nit. El termini reservat pels socis va finalitzar ahir a les 8 del vespre, moment en el qual el públic general podia comprar localitats i en qüestió de res, pocs minuts, les van esgotar amb més de 3.000 persones en cua virtual per adquirir-ne. És el tercer cop consecutiu que es penja el cartell de tot venut i l'ambientàs està garantit a la nova Creu Alta. Al davant, el Zamora, d'Òscar Cano en aquesta tornada de la final dels play-offs a segona divisió, que arribarà a la nova Creu Alta Sabadell amb un gol d'avantatge del partit d'anada amb l'1-0, obra de Losada. L'exarlequinat va parlar ahir al programa oficial de la Primera Federació, entre d'altres coses, d'aquest ambient hostil que li espera al Zamora demà passat aquí a Sabadell.
8: És normal que igual que nosotros, ¿no?, generamos un ambiente muy favorable el pasado partido aquí para jugar contra ellos, pues es normal, ¿no? Tratándose de una final, que ellos también generen un ambiente, como no puede ser de otra manera, pues también muy favorable a los suyos, ¿no? Sabadell yo sé cómo aprieta porque he estado allí, sé que va a ser un partido muy difícil, sé que la gente va a estar muy con su equipo. Es un equipo que ya ha pisado liga de fútbol profesional, que incluso ha estado en primera división, es un histórico del fútbol español y obviamente quieren recuperar ese lugar que le corresponde, ¿no?, por grandeza.
7: L'equip de Ferran Costa, tot això, continua preparant aquest partit decisiu per l'ascens a segona divisió, avui amb una nova sessió d'entrenament a la nova Creu Alta, l'escenari del partit, i allà on compareix d'aquí a uns minuts el capità arlequinat Rubén Martínez.
0: Gràcies, Adrián. Més coses al Viladecans, ho hem anat explicant. És l'últim equip que ha aconseguit l'ascens a Lliga Elit després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada a la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el seu entrenador, Andrés González.
9: Després d'alguna altra situació així una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més

0: i donar-li una mica més, donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment.
1: El Viladecans, que és un dels quatre equips que ha pujat aquest any a la Lliga Elite, juntament amb el Martorell, el Singuerlín i l'Argentona, qui finalment no competirà en aquesta Lliga Elite després de confirmar-se la seva desaparició, és el Lleida. Serà, per tant, l'Atlètic Lleida, la tercera federació, després de baixar, recordem, de segona, el principal representant del futbol a les Terres de Ponent. Ens parla de les bases d'aquest nou projecte de l'Atlètic Lleida des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
2: La setmana començava amb l'anunci de l'arribada de Juan Carlos Beltrán a l'Atlètic Lleida i aquest passat dimarts va ser el torn del director esportiu Alberto Monsalvo de perfilar el full de ruta de les properes setmanes i mesos. Monsalvo deixava clar que Beltrán és la primera peça d'un projecte que necessita saber què i qui vol ser.
3: Es que queremos ser y un poco qué vehículo vamos a coger, ¿no?, para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, yo ahora mismo sí que podría decir que me gustaría que Athletic Lleida se viese un poco desde fuera como un proyecto estable, ordenado, organizado, que se nos vea con unas competencias claras en lo que a mí respecta, que es el ámbito deportivo, y que se nos vea un club estructurado.
2: En aquest sentit, Monsalvo dir que hi haurà diversos jugadors de la temporada passada que no continuaran, com Sule i Lamin, tot apunta que d'altres com Dauda i Moró tampoc ho faran, i que configuraran una plantilla ambiciosa formada per jugadors que coneixen la categoria, que han jugat en superiors i que també tenen una base de dades de jugadors lleidatans que voldrien tenir a l'Atlètic Lleida. Sobre noms propis com Juan Agüero i Joan Campins, Monsalvo no tancava la porta a la seva continuïtat amb el projecte. Aquest dijous, el nou entrenador Juan Carlos Beltrán serà presentat davant els mitjans de comunicació.
1: Gràcies, Sergi. En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta Barça i València, un projecte del Barça que canvia de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla, i que ho vol fer amb el títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i molt irregular, ara tocava gaudir i competir aquesta final.
4: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año, y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
1: I del part de València, Pedro Martínez, escoltem també el joveníssim Álvaro Cárdenas, que està agafant força protagonisme aquest curs amb l'equip taronja, amb tants i tants partits acumulats en totes les competicions. L'andalús parlava de la importància del factor pista.
5: Súper importante. Desde que estoy aquí, la verdad que el rollo ha sido una pasada. Y cuando la gente de Valencia se pone apretada, pues se nota muchísimo en la pista, nos dan ese extra de energía que es tan necesario, sobre todo en una final.
1: I també compareixia davant la premsa d'una peça clau d'aquest potent València nord-americà amb passaport macedoni, Omar Imur.
6: Crec que el Barça és un club amb molt de talent. Tenen molt bons jugadors i penso que passen per un bon moment. Van jugar molt bé la primera eliminatòria contra el Murcia i també la ronda anterior contra el Tenerife. Crec que per nosaltres frenar el seu atac serà clau. Així que cal intentar frenar-los i fer el nostre joc. El factor pista és molt important i crec que la nostra afició farà una gran feina fent que el Barça senti aquest ambient. Com sabeu, volem intentar anar partit a partit i mantenir el factor pista. Veurem on som després d'això.
1: Demà a les 8, aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie, el millor de 5. Dissabte també el Roig Arena, el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espargin ha anunciat avui un nou fitxatge. El quart de l'estiu, l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Tot això, l'Uni ahir també ha confirmat la sortida de l'MVP d'aquesta lliga a la pivot maliana Mariam Koulibaly. Girona FM, Pavulla Fanyer.
7: La pivot de Mali tanca així una etapa a Fontejau marcada per haver-se convertit en l'MVP de la Lliga Femenina. Koulibaly ha estat aquesta temporada la segona màxima anotadora de la competició domèstica amb una mitjana de 17,4 punts per partit, la millor jugadora en valoració amb 21,9 i la tercera en rebots, amb 7,5 de mitjana. A l'Eurolliga, els seus números també han estat destacats amb 15,8 punts de mitjana per partit. En un comunicat, l'Espart Girona ha agraït a la jugadora el compromís, l'entrega i la professionalitat mostrats durant la temporada en què ha format part del projecte. La pivot de Mali acabava contracte amb el club Gironi ha descartat renovar després d'una temporada que l'ha consolidat com una de les millors jugadores de la Lliga i que ara li obre les portes a noves destinacions.
1: Gràcies, Pau. I un últim apunt de bàsquet, en aquest cas el Premi Bàsquet Girls, que s'ha endut al projecte de salut mental del Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi de Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara García.
8: La iniciativa Continua Jugant, impulsada pel CEP Sant Jordi de Rubí, ha estat la guanyadora d'aquesta segona edició dels Premis Bàsquet Girls. Es tracta d'una idea a través de la qual el club vol donar suport suport emocional i psicològic

0: les jugadores adolescents en un moment complicat per a elles i tal com ens explica la Débora Valdivia, qui va impulsar aquesta proposta dins de l'entitat rubinenca.
1: La vessant de la salut mental de les jugadores, perquè entre tots els motius d'abandonament, que un, el principal són els estudis, hi ha d'altres que són la motivació, no? La gestió emocional, també, bueno, i les edats adolescents, en aquest sentit, és una etapa crítica, perquè bueno, hi ha uns canvis físics, hi ha uns canvis psíquics, moltes coses, són moltes decisions i moltes coses que passen. Llavors, doncs, hem de fer una formació integral també en aquestes coses, en emocions, en prendre decisions.
0: Dins del club s'instaurarà una zona zero d'acompanyament emocional per a aquestes jugadores, una proposta que s'enceta ara amb el suport econòmic que ha suposat aquest premi, amb una dotació de 10.000 euros, a més d'una primera formació que s'ha tingut amb la psicòloga esportiva Mar Rovira. En definitiva, un camí que s'enceta a través de l'entitat rubinenca per tal d'ajudar totes les joves del bàsquet un cop arriba una edat en la qual els estudis indiquen que 4 de cada 10 jugadores de bàsquet abandonen la pràctica esportiva un cop arribades a aquesta edat adolescent.
2: Gràcies, Cisco. I en futbol sala, abans d'acabar, el Barça va acabar sumant ahir el primer punt de al final del play-off de Lliga, la primera masculina, després de remuntar una remuntada èpica. Va aixecar un 0-3 i un 1-4, i després també el 3-5, empatant a 5 i guanyant el duel als penals. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Hoy ha sido algo increíble. Hoy hemos levantado un 0-3, hemos levantado un 1-4. Cuando mejor estábamos, nos ha llegado el 3-5, hemos empatado, y fíjate cómo estaría el equipo, que me pedían de seguir haciendo portero-jugador porque queríamos ganar, pero ya les he dicho, mira, hemos hecho lo más complicado, hemos hecho lo más difícil, vamos a ir a la prórroga, que tenemos más opciones que ellos, creía yo en ese momento, ¿vale? Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes, que hoy los penaltis lo ganamos, y cuando hemos fallado los dos primeros me he acordado de Didas, claro, pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau, que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
2: El Barça, que s'avança a l'eliminatòria i manté el factor pista, demà mateix jugarà el segon partit d'aquesta final, de nou al Palau, a les 9 del vespre, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no arribis tard, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui amb el repàs diari que fem al Mundial Masculí de Futbol, que s'està disputant als Estats Units, Mèxic i Canadà. També parlem amb Andrés González, un clàssic del futbol de casa nostra, ara mateix entrenador del Viladecans, que aquest cap de setmana passat aconseguia l'ascens a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. I també tindrem bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forestina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex-blaugrana ha batut diversos rècords aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3 contra Algèria 0 en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols. També és el que més contribucions a gol ha fet, 24. El jugador de més edat en fer un hat-trick en el Mundial amb gairebé 39 anys i en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6 comptant els dos d'ahir. A més, també ha estat el primer en disputar 6 Mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal, ara en parlem. Argentina que suma, per tant, 3 punts, els 3 primers punts del per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els dos primers partits del grup I, amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, i de Noruega, 4-1 contra Irak, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui es completaran tots els debuts amb els partits del grup dels grups K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinia, de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment, el grup L, a les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Madrid ha fet oficial avui mateix un fitxatge, el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació del lateral maresmenc Marco Corella el dilluns, avui el club blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Bernardo Silva, que avui que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: També és oficial ja l'arribada, en aquest cas, d'Izan González al Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí, que competirà el curs vinent a segona divisió, després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Piscur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: N'estarem pendents, evidentment, qui sembla que sí que ja té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat a segon aquest any, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB, que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona de la mateixa Lliga femenina. L'únic, ahir per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Màriam Koulibaly.
0: Tot apunta que Koulibaly anirà a parar al València. Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català, en aquest cas també de bàsquet, per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Pons Arnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols de la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al 9 Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Ponsarnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga, la primera masculina, després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà de nou al Palau Blaugrana es jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, també del Barça, en aquest cas ha anunciat la renovació de Tim Enguessan.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Enguessan ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: En hoquei patins, el Barça prescindirà de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2026, 2017, el davanter usonenc de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt també d'hoquei patins, perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol al seu palmarès amb la Lliga Italiana, guanyada ahir amb el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global el Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: Dimecres 17 de juny, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí que ens deixa d'aquesta matinada, encara en els primers partits de la fase de grups, els primers grans rècords històrics i qui, si no, l'encarregat de batre's ha estat Leo Messi. L'exblaugrana s'ha convertit fent un hat-trick en la victòria de l'Argentina 3-0 contra l'Algèria en el primer, en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols, empatat amb Miroslav Klose, el que més contribucions de gol ha fet, 24, comptant les 8 assistències, en el jugador de més edat en fer un hat-trick en un Mundial, amb gairebé 39 anys, que els fa la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora d'àrea, 6 comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 Mundials. Aquest últim record avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga amb Portugal. Ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un Mundial, que fa 4 anys ni ell mateix s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix després del partit.
1: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy así, bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
0: L'Argentina de Messi, que suma els 3 primers punts del grup J, els mateixos que Àustria, que ha guanyat 3-1 aquest matí a Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I, amb victòries clares de França 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del Lorena Koundé, i de Noruega 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits del grup K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, a Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
2: Llegar a un Mundial per a nos és un 40 jogos, un procés tensido
3: muy... Arribar al Mundial per nosaltres ha estat 40 partits. És un procés que ha estat molt, molt meticulós, que no es pot fer sense estar centrat, avaluar o analitzar tot allò que tenim i tot allò que podem necessitar durant el Mundial. Molt content, molt feliç amb els jugadors, amb l'actitud, amb la feina feta, amb allò que tenim, el que percebo durant l'entrenament, no només el nivell de qualitat individual, sinó el nivell de grup, l'esperit d'equip i la responsabilitat que mostren. És un equilibri molt bo.
0: Avui a les 7 de la tarda, hora catalana, aquest Portugal-República Democràtica del Congo. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment el grup L, a les 10 de la nit, també avui, tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà. Tancarà tots els partits de primers partits que queden de les 48 seleccions. I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent, encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ha destacat a l'Europa i Granada aquesta última temporada, seguit pel Cornellà, Izan González, de 21 anys. L'escoltem en declaracions dels mitjans del club.
4: Bueno, per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona i això em crida molt. I ara per sort doncs, he tingut l'oportunitat d'estar aquí i tinc que aprofitar-la. Em definiria box-to-box, un mig centre box-to-box. Els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
0: Izan, que se suma a la incorporació del davanter ucraïnès Alexander Pichur, qui l'any vinent vol ser també a segona divisió, és el Sabadell, que ja ha fet el sold-out per la decisió partit d'aquest dia en divendres a la nova Creu Alta contra el Zamora, en què els arrequinets han de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada per pujar a segona. També hi haurà de remuntar aquest cap de setmana, aquest cas diumenge, al Badalona, que rep el municipal al Compostela en la final del play-off d'ascens a segona federació masculina amb un 3-0 de l'anada. I en aquesta segona federació continua confeccionant un projecte ambiciós al Terrassa, que ha anunciat en les últimes hores el fitxatge del davanter procedent del Sant Andreu, Marcos Méndez. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Fa uns dies comentàvem que el Terrassa esperava un súper nou. El seu director esportiu, Antoni Santoniu, deia que arribaria un jugador de qualitat. Doncs bé, ja tenim el nom i ja el tenim amb la samarreta del Terrassa Futbol Club. Es tracta de Marcos Méndez, que arriba procedent de la Unió Esportiva Sant Andreu, un jugador de 33 anys, peça clau en l'ascens de l'equip de Nacho González. Un Marcos Méndez, que recordem, al llarg de la seva carrera ha jugat equips com el Peñasport, Osasuna Promeses, Algeciras, el Murcia, Navalcarnero, Tarazona, Hércules i, com dèiem, aquesta darrera etapa, el Sant Andreu. Marcos Méndez, a més de tenir una relació molt estreta amb el gol, també amb els ascensos. Va aconseguir un històric ascens a primera federació amb el Tarazona i també un segon ascens consecutiu amb l'Hércules. L'any passat va fer el mateix amb el Sant Andreu. Les xifres de Marcos Méndez són a tenir en compte: 170 partits i 50 gols en les darreres 6 temporades. Un dels problemes que espera el Terrassa poder erradicar, i és que va condicionar la passada temporada aquest aspecte realitzador.
0: Gràcies, Miqui. Encara en futbol, el Viladecans, ho hem anat explicant, és l'últim equip que ha aconseguit l'ascens aquest any a la Lliga Elit, després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada, la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Per parlar, tenim al telèfon el seu entrenador, un clàssic d'aquestes instàncies, com és Andrés González. Andrés, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: I enhorabona per aquest ascens.
6: Merci.
0: Com senta guanyar ja després d'uns dies, no sé si ho heu paït, i aconseguir un ascens d'aquesta manera també, pel camí llarg, amb el play-off, a la pròrroga, a casa, més de 2.000 persones al camp, i amb aquest final feliç amb el gol de Carlos Cano?
6: Doncs la veritat que si ho penses, així una mica ja amb distància, és difícil imaginar-te una història millor, no? Perquè és veritat que, bueno, vam aterrar aquest any a Viladecans, vam aconseguir fer un molt bon grup, per el que ja majoritàriament pel grup que ja hi havia, no?, de la temporada passada i els que es van afegir. Tot l'any ha anat força bé, no ha sigut tot perfecte, no? No hem pogut quedar campions i això se'ns va escapar, però després d'alguna altra situació així una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
0: En l'àmbit personal, ara ho deies, un any a Viladecans i ascens, ha aconseguit aquesta mateixa temporada la màxima categoria de futbol català. No sé si era l'objectiu quan agafes l'equip a principi de temporada.
6: Bueno, la veritat és que a mi, quan parlo amb la gent del Viladecans per anar-hi, ningú m'exigeix, ningú em diu que s'ha de pujar. S'ha parlat amb el pres i amb el director esportiu. No, home, sé que s'ha d'intentar estar més a dalt, no? L'objectiu és intentar estar més a dalt. Ells són conscients que el Viladecans tampoc, a primera catalana, doncs som un equip segurament dels potents, no? I que hem d'estar dalt, lluitar per aconseguir, o per apropar-nos a aconseguir aquest objectiu. Però tampoc és una cosa que sigui obligada perquè el pressupost és el millor del grup, no? Per exemple. Llavors, bueno, intentem, comencem a treballar, jo crec que també ha estat una de les... És veritat que tot ha anat bé, no hem donat gaire motiu de queixa, no? a ningú, en quant a resultats i en quant a treball de dia a dia. També és veritat que ens han deixat fer i de manera totalment perfecta i, bueno, al final, doncs, la cosa, per sort, ha acabat bé.
0: Ja tens experiència personalment a la Lliga Elit, sense anar més lluny amb l'anterior equip que vas entrenar, el Castelldefels, amb qui gairebé de fet us coleu al play-off en mitja temporada. No sé com es presenta també l'any vinent.
6: Bueno, doncs, jo crec que aquí hem de ser tots ambiciosos, no? Després la realitat i el futbol et col·loca bastant a prop del que has merescut, no?, al final de temporada. Altres persones aquest any, doncs, bueno, ens ha sortit bé. La Lliga Elit, totes les lligues són complicades, són molt igualades, cada cop més, perquè cada cop tot està més igualat, tot és més semblant, els entrenadors doncs estem més preparats, els jugadors es cuiden una mica més, està tot molt igualat, passa a totes les categories, però el de la Lliga Elit és una mica especial, ¿vale? Perquè ja porta, és veritat que no hi ha un gran recorregut, no sé si són 3 o 4 temporades, ara si ho hauries d'assegurar t'enganyaria, però que en aquestes 3 o 4 temporades la igualtat ha estat fins a l'última jornada impressionant. Però sí que és veritat que és una mica exagerat. Però bueno, això vol dir també que és molt, molt, molt igualat i que d'equips, bueno, nouvinguts com nosaltres, que venim de baix, bueno, si fas bé les coses i aconseguim que el grup funcioni com ha funcionat aquest any, segurament, bueno, si la peloteta vol, intentarem estar pues, el millor possible, no? El més alt possible, perquè també una de les avantatges i dels atractius de la categoria de la Lliga Elit és que fins al 6è pots tenir premi.
0: De fet, és el que ha passat aquest any una mica, que el que comentaves, que entre el descens i el play-off diríem que hi havia molt pocs punts de diferència, hi havia molts equips allà implicats, i això, ha estat una lliga, evidentment, molt, molt igualada, especialment també aquest any. Acabo. Ara, evidentment, toca descansar, toca que vingui l'estiu, però no sé si ja plantegeu molts canvis de cara a l'equip de l'any vinent, per aquest ascens de categoria, o es mantindrà el bloc d'aquest any?
6: Un descans espero que arribi, però de moment aquesta setmana, clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el play-off. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb massa... Llavors sí que ja ahir vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip de veritat i la intenció és mantenir aquesta estructura, mantenir el grup amb la majoria de les posicions. No? És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-nos a nosaltres mateixos una mica més de nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment, mantenint la majoria del grup, intentar que vingui algun jugador que ens faci pujar una mica al nostre nivell i treballar tots junts i anar tots junts com hem fet aquest any.
0: Doncs el Viladecans, que és un dels equips que ha pujat aquest any a la màxima categoria de futbol català, aquesta Lliga Elit, a més del Martorell, que ha estat líder d'aquest grup 3, el Singuerlín i l'Argentona. Evidentment, seguirem la temporada vinent també aquí l'enjoc a la xarxa un any més aquesta Lliga Elit. De la promoció n'hem parlat amb Andrés González, entrenador del Viladecans. Andrés, enhorabona de nou i moltes gràcies per atendre l'enjoc i molt bon estiu.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga ACB, que enfronta el Barça i el València, un projecte del Barça que canviarà de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla i que ho vol fer amb un títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i irregular ara tocava gaudir i competir d'aquesta final.
7: Hay que ver las cosas de mejor forma posible, no tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la final en casa, que sería muy especial. Entonces, bueno, nos hemos centrado en esa perspectiva. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: Demà a les 8 del vespre aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie al millor de 5, al Roig Arena, dissabte també a les 8 i també en el mateix escenari jugarà el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espanyol ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu, amb l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
8: L'escorta nord-americana, de 22 anys i 1,80 d'alçada, arriba procedent de l'Estepona, un dels equips revelació de la lliga aquesta temporada. Conner ha disputat 29 partits aquest curs amb una mitjana de 14,7 punts i 11,5 de valoració per partit, amb un 47,4% d'encert en tirs de 2 i un 40% en triples. La jugadora té, a més, el rècord absolut de triples en un sol partit de la Lliga Femenina Endesa després d'anotar-ne 12 en un enfrontament contra l'Espar Gran Canària. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
9: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora, segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella, i segur que ens donarà grans alegries.
8: Amb aquesta incorporació, l'Espar Girona suma la quarta peça del nou projecte esportiu després dels fitxatges d'Illana Martín, Juana Camilion i Tilbé Senyorec.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, ahir us ho explicàvem, el nou Noia, dirigit per Aleix Esteller, es continua reforçant per fer un projecte que pugui competir per ser a la part alta de l'hoquei lliga masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: Després de fer oficial Aleix Esteller com a nou entrenador, el Noia Freixenet ja ha començat també a confeccionar el terreny de joc per la pròxima temporada. Després d'acomiadar a Pablo Nájera i Jan Curtielles, l'equip que vista, ha renovat a Pau Andreu, jove jugador sadurninenc en dinàmica del primer equip, que fa una setmana va aconseguir l'ascens amb el Noia B a plata. Per la 26-27 també hi haurà retorns a la pista de l'Ateneu amb la incorporació del ja exalcaldes Humberto Méndez. L'internacional angolès iniciarà la seva tercera etapa amb els cavistes. El darrer fitxatge ha estat el de Marc Zanon, també provinent d'Alcaldes. Escoltem-lo.
11: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre. Penso que sóc un jugador que m'agrada fer-ho tot, m'agrada atacar, m'agrada defensar, penso que en aquest sentit sóc bastant equilibrat. És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí.
10: El jugador de Terrassa arriba amb només 19 anys a l'Ateneu i amb un ampli recorregut formatiu i a les categories inferiors de la selecció espanyola.
0: Gràcies, Miquel. El noi que se l'ha entrenat aquesta última temporada, Carlos Cortijo, que ja ha estat presentat com a nou entrenador del Pons Lleida. UAV de Ràdio, Sergi Guiu.
12: Des d'aquest dimarts, el Pons Lleida comença una nova era amb l'arribada de Carlos Cortijo al capdavant del primer equip. Després d'Albert Folguera i el relleu d'Edu Amat, comença el torn del tècnic madrileny amb experiència a les seleccions inferiors d'Espanya. Al Ribas i al Noia, Carlos Cortijo aterra a la capital del Segrià amb il·lusió i tenint clar, així ho deia ell, que l'únic que pot prometre és treballar al màxim.
13: Tenemos un club histórico, 75 años de vida, recientemente campeón de la Copa CES, por lo tanto, un club para mí muy ilusionante, muy apasionante poder estar aquí y desde el minuto uno, segundo uno, lo voy a dar todo, voy a meter toda mi energía, toda mi fuerza, todo mi trabajo. Y como dice el presidente de deporte, pueden pasar muchas cosas, pero nadie nos va a echar en cara que no trabajamos y lo damos todo.
12: Cortijo ha explicat que el seu cos tècnic estarà format per David Carrasco com a segon entrenador, de preparador físic David Ballestero i Marc Bonilla com a fisioterapeuta. El Pons Lleida ja ha confirmat les baixes de Sergi Duc, que retira, de Nico Ojeda, que s'incorpora al Barça després de la sessió al club llistat, i de Javi Sánchez, que fitxa per l'Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, un apunt d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana ha passat va tenir lloc a Terrassa l'acte de cloenda del Hockey Plus, per tancar la temporada un cop més amb aquesta aposta per a la inclusió en aquest esport. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
5: Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, les Pedritxes, han acollit la cloenda de la 20a edició de la Lliga Miclínica Tres Torres Hockey Plus, una competició on la inclusió està per sobre dels punts. Tot i que, ara ho repassarem, també tenim un quadre d'honor amb equips que han aconseguit el títol de Lliga. Com dèiem, és una competició inclusiva i mixta, amb diferents nivells, el grup top, el grup mèdium i el grup bàsic. En el grup top, l'Atlètic Terrassa Eure Rusc ha aixecat el títol. En segona posició ha acabat el Barcelona Hockey Club, en tercera posició l'Atlètic Eure Vallès i a la quarta posició ha acabat el CHC Blau. El grup mèdium, en línia 22, ha aconseguit el títol per davant del Egar Alafact, el Júnior, el Polo i el Club Deportiu Terrassa. I al grup bàsic, l'Atlètic Eure 1952 ha aixecat el títol per davant de Matadepera, CHC Taronja, Egara 1935 la FAC i l'Iluro. I fa uns dies, en el Festival del Hockey Català, la cloenda de la temporada que celebra la Federació Catalana de Hockey, el Vapor Prodis, un guanyador, però que representa a molts i moltes jugadores d'aquesta Lliga Hockey Plus, com és el Marc Campabadal.
14: Aquest premi és el gran triomf de l'equip i de l'espai, directament. Són els surts dels entrenaments que he fet directament, dels sacrificis, tota la sudor, el que he aconseguit, i quan me enteré que me darien el premi al millor jugador, pues no tuve ninguna palabra.
5: I una altra de les passes importants d'aquesta temporada i de les darreres temporades és que podem veure molts dels jugadors de la Lliga Hockey Plus entrenar amb equips de la Divisió d'Honor. Un altre pas important de cara a la inclusió.

history. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no és revistar, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Hola amigos de Radio Calda, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
6: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
3: La ràdio que parla de tu. Tot Radio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les dues. Notícies. Les notícies a Radio Caldes.
7: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La Sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la 10a edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'espai natural del nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada, amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
1: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
2: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
0: Les que t'importen, una merda.
2: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'espai natural del nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada, amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escaldens, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més que
1: tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'Escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B142 fins a la C1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'Espai Natural del Nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Right. Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
3: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
4: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
5: I de fer el bailoteo.
4: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
2: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
4: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: la música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Aquest dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres va acollir ahir la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primariat de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de Santiago de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de la ciutat, degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que milloraria la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'emmarca dins l'Espai Natural del Nord, en el terme del Vallès Oriental. Avui, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6 a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del Teatre Musical Wicked, dels alumnes del mòdul del Teatre Musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, avui ens espera una jornada plenament estable i molt assolellada, amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada, amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

Hola, hola, molt bona tarda. Aquí estem de nou, cansant, doncs, quina hora és? Són les 5 de la tarda i que comença els dimecres a les 5? Doncs sí, el Club dels Melòdics. Avui què farem? Perquè és l'últim programa. I què farem en aquest últim programa? Donar la benvinguda a l'estiu i acomiadar aquesta temporada. Què farem? Doncs posar música de festa. Per què? Perquè així durant l'estiu podreu tenir música per ballar, per aquestes festes que es fan a les cases, quan fas la barbacoa, estàs a la piscina o no, o prenent el sol. Bueno, això, tot això és el que vull que gaudiu. Escoltarem de tot, o sigui, vull abarcar totes les dècades fins i tot, que no vull deixar-me ningú enrere perquè sé que tinc oients grans, que començaré en una cançó preciosa. Començarem en Mirando al mar. Doncs us deixo aquí, mirant al mar, estrenant a l'estiu, la Montse Benítez, sempre al vostre costat, Ràdio Caldes, també.

Doncs sí, era Jorge Sepúlveda i Mirando al mar. No deixem aquelles dècades de la música. I però no parlaré gaire perquè com totes són molt conegudes, doncs anirem fent, perquè parlaran del sol, la platja, a l'estiu, i totes són com de buen rollito, no? Vinga, deixem d'estar la nostàlgia de la primavera perquè comença a l'estiu i, bueno, la pena és que acaba la temporada, però us deixo aquí molt bona música, sempre al Club dels Melòdics, a Ràdio Caldes. Seguim.

Seguim caminant per l'estiu. Aquí, com ja sabeu, a Ràdio Caldes, al Club dels Melòdics, aquí doncs, donant la benvinguda a l'estiu amb música molt i molt marxosa, quasi de huateque, no, quasi no, de huateque, per ballar aquestes tardes d'estiu a les festes. I ara el que fem és que canviem de dècada, perquè hem estat cap allà als 50, 60, vinga, pugem una miqueta més i... Bueno, deixo que soni la música, vale? Que ja està. Vinga, recordeu que esteu a Ràdio Caldes vivint a l'estiu.

Doncs aquí ha estat la gran Rafaela Carrà dient-nos fiesta, i seguim en la festa. Qui més ens donava cançons de festa per l'estiu? Doncs qui no el coneix? El Chiringuito i alguna més. Doncs aquí us deixo en Jordi Dan.

I seguim en aquesta magnífica tarda de música d'estiu, de ballar, de passar-ho bé. I hem saltat del Jordi Dan, hem passat per la conga de la Gloria Estefan Sound Machine i ara el Village People, que no podia faltar en una tarda de festa, no? Doncs ara us deixo en Luis Miguel i seguim, però ja ens queda poc temps. Recordeu, esteu al Club dels Melòdics a Ràdio Caldes, sempre al vostre costat, al 107.8 a Alexa o en la nostra aplicació. Doncs allà ens podeu trobar sempre que vulgueu. Voleu anar a música? Busqueu el Club dels Melòdics i allà hi seré jo.

Uau! Quina ballada de... Penseu que fa poc, eh? Però aquesta cançó té la friolera de 26 anys i soni on soni, la gent surt a ballar. I és una cançó d'estiu, perquè una mano en la cintura, un movimiento sexy, doncs això, viva l'estiu. I ara ja anem acabant el programa. Ja fa molta pena, eh? Perquè han estat uns mesos, a dies més nostàlgics, no ha estat una temporada fàcil, però m'encanta estar al vostre costat, m'encanta que em deixeu entrar a les vostres llars. Quan vulgueu bona música, doncs que la demaneu, que jo la poso. Quan dona una veu, sempre em dieu, bueno, qui em coneix, diu, ai, que tens una veu molt bonica per la ràdio i la música m'agrada molt. Doncs això és el que vol fer el Club dels Melòdics, arribar a vosaltres, arribar a les vostres llars, però més enllà és a vosaltres. I això és el que he intentat durant tota aquesta temporada, arribar a vosaltres. Us deixo en una banda sonora, escoltant-la, eh? Encara no he acabat. Estem. Però és dels anys 80. I qui no coneix... Bueno, vinga, comencen els primers acords de la cançó i segur que sabeu de què i de qui estic parlant. Vinga.

Doncs, com molts heu conegut segurament, era la banda sonora de la sèrie Verano Azul, qui no la recorda. Començava l'estiu en aquesta sèrie, que donava igual si la repetien una i altra sempre la miraves. Qui no recorda la Julia, el Chanquete, el Piranha, a tots aquell grup d'amics a la platja. Doncs mira, això és el que fa avui el Club dels Melòdics. Us dona la benvinguda a l'estiu, com feia Verano Azul, i tornarem quan? Quan? Aquesta és la pregunta, doncs. Quan... Mireu, us deixo la resposta en una cançó i després m'acomiado.

Doncs fins aquí, ara sí. Aquí jo us he donat resposta de quan tornem, al final del verano. Eterna, eterna, eterna cançó del duo Dinámico. Doncs això, el Club dels Melòdics tornarà al final del verano. Ha estat un plaer acompanyar-vos totes aquestes setmanes. Espero que us hagi agradat el programa. Està fet amb molt de cor, amb molt de cor. I una altra cosa, en la meva absència, no oblideu una cosa, i és la que no oblideu de ser feliços. I recordeu, els problemes venen sols. I hi ha una dita que diu: preocupa't si tens un problema, tens la solució i no ho soluciones. I si no té solució, doncs no et preocupis, perquè si no està de la teva mà, no ho podràs solucionar. I en aquesta petita reflexió, el Club dels Melòdics s'acomiada, com bé ha dit la cançó, al final del verano, tornem-hi perquè no deixarem d'estar al vostre costat. Fins aviat, perquè passa l'estiu, és bueno, un estel, fugaç, no? Com una nit de Sant Llorenç. I tornem aviat. La Montse Benítez, un petó molt gran a tothom. Ràdio Caldes continua al vostre costat, no la deixeu, perquè us acompanya tot l'estiu amb la millor música, la millor informació i tot el que vulgueu, perquè tenim companys aquí tot l'estiu. I us deixo, què més? Doncs això, que no oblideu de ser feliços. Fins aviat.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo, amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes.
0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Cultura en Ve Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: De portes endins amb
8: César Arqué
7: i Montse Pellicer. Un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
8: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
7: Us esperem per créixer, aprendre i
8: passar-nos-ho bé.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
10: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimecres 17 de juny i com sempre l'informatiu està ben carregat de notícies importants. Començarem amb la notícia sobre els agents de mobilitat de Caldes que estan investigats per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. I continuant amb aquesta mena de notícies, la Fiscalia ha portat a judici 11 xofers de Segalers acusats perquè durant el 2010 i el 2016 van apropiar-se de prop de 350.000 euros totals de la venda de bitllets en ruta. I per canviar de parer, la Diputació de Barcelona ha desplegat la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals, una actuació que es veurà involucrada als entorns naturals de Caldes, com la muntanya del Farell i l'entorn de Sant Sebastià de Montmajor. Continuarem amb la informació dels infants i la música. Alguns dels alumnes de l'Institut Escola de Caldes han presentat l'obra intergalàctica al Casino de Caldes, a diferència dels de l'Escola de Música Joan Valls, que en aquests moments estan fent l'acte de cloenda del curs a la Sala Noble de Can Rius. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els agents de mobilitat de Caldes que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal al sindicat. La unitat d'investigació de Granollers lidera la investigació per esbrinar si aquests treballadors haurien comès o no un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. La Diputació de Barcelona inicia avui la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. El dispositiu de prevenció i seguretat s'allargarà durant 76 dies fins al 31 d'agost. El pla neix amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions en risc. Entre les zones que formen part d'aquest dispositiu de vigilància hi ha l'entorn natural de Caldes, en concret la muntanya del Farell i l'entorn de Sant Sebastià de Montmajor. Ahir va començar el judici dels 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Tal com recull el Nou, la Fiscalia va portar ahir davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i el 2016. El judici està previst que s'allargui fins al dijous. Aquest matí els alumnes de l'Institut Escola de Caldes han presentat l'obra Intergalàctica, el casino de Caldes. Els estudiants de primer i segon d'ESO i de l'optativa de música de quart d'ESO han estat els encarregats d'interpretar aquesta obra en una versió adaptada en petit format de l'obra homònima creada en el marc del projecte Com sona l'ESO. L'últim titular és pel temps. Avui els termòmetres han fregat els 32 graus de màxima i demà dijous hi haurà un cert respir tèrmic. El termòmetre quedarà frenat al voltant dels 30 graus a les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix de component sud-oest amb algunes ratxes moderades a la tarda que ajudaran a mitigar la sensació de calor. No es preveu cap mena de precipitacions.
4: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
10: Els Mossos d'Esquadra estan investigant els agents de mobilitat de Caldes que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió de pàrquing municipal al sindicat. La unitat d'investigació de Granollers és qui lidera la investigació per esbrinar si aquests treballadors haurien comès o no un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. La denúncia es va presentar el 5 de setembre de l'any passat i des d'aleshores la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades d'una manera o altra. En el primer moment que l'Ajuntament i l'empresa de serveis municipals van tenir constància dels fets, van presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra i van acomiadar els agents de mobilitat implicats, tal com ha explicat el president de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals, David Través. Són declaracions a Ràdio Caldes.
11: Sembla ser doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
10: Segons les investigacions, aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal, una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts, tot plegat mitjançant la manipulació del servei del sistema informàtic que gestiona l'accés a les instal·lacions, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits. Encara no hi ha constància de la quantitat de persones que s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Tot i això, tal que, com reconeix David Través, encara no es pot concretar la xifra exacta perquè dependrà del sistema de càlcul que es faci servir.
11: La dada com a tal entenc que és estimada. Jo li puc dir que des de la societat com a tal no tenim aquest número i en qualsevol cas es pot estimar de fins a tres maneres diferents. Jo dic perquè de ben segur que trobareu possibles dades molt, molt diferents. Tu, si deixes passar o entres en un aparcament, ho pots tarificar de tres maneres diferents. Tenint en compte que ets un calderí i les dues primeres hores i mitja són sense cost, la pots tarificar amb el preu hora o la pots tarificar com un abonament mensual. Per tant, podríem trobar dades que dirien el mateix, però amb imports molt diferents.
10: Des de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis defensen que s'ha actuat de forma ràpida des del primer moment que s'han tingut coneixement dels fets. En aquest sentit, David Través assegura que des del minut 1 s'ha tingut molt clar que l'objectiu era doble. Primer, aturar d'arrel la pràctica irregular d'aquests agents de mobilitat i, en segon lloc, defensar el patrimoni públic i recuperar el perjudici econòmic que s'hagi pogut provocar a les arques públiques.
11: Com a president de GEMSA hem de garantir, o haig de garantir, la defensa de tot allò que és públic. I davant d'aquesta sospita és que li haig de confessar que era molt fàcil actuar. Demanar a la part més operativa de l'empresa que posés tots els mitjans necessaris per un costat per esclarir-ho i, si hi havia el mínim dubte, posar-ho en coneixement de les autoritats. Per què? Perquè part de la feina del polític és, repeteixo, preservar allò públic.
10: La investigació s'ha allargat durant gairebé mig any. El 19 de febrer d'aquest any, els Mossos d'Esquadra van presentar els resultats de les investigacions davant del jutjat de guàrdia de Granollers. Ara, tant com el jutge com el fiscal han de decidir si consideren que hi ha o no un delicte d'estafa i si ha d'avançar o no el procés judicial.
4: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
10: Tarda de plena activitat a l'Escola Municipal de Música Joan Valls. A aquesta hora ja sonen les corals i orquestres a la Sala Noble de Can Rius. Avui té lloc el concert de fi de curs de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. Els diversos grups de l'escola tanquen temporada amb la tradicional mostra de final de curs en què participen els alumnes de la coral i l'orquestra infantil, els del teatre musical i el cor més gran de l'escola, l'Octet. Tot i ser la mostra de cada any, posa punt i final al curs, enguany hi ha hagut canvis en el format. Normalment es feia el concert de coral i orquestres amb l'orquestra municipal, el cor L'Octet i el cor infantil. Però, tal com ha admès la directora de l'Escola Municipal Joan Valls, Montserrat Pieres, el principal problema d'aquest format és que s'allargava unes dues hores i moltes famílies marxaven a mig concert. Per això, tal com ha explicat aquest matí el programa al Fòrum de Ràdio Caldes, aquest any s'ha organitzat de manera separada.
12: Però bé, molt bé, perquè els alumnes s'ho agafen amb moltes ganes, és una manera doncs, de demostrar la feina que has fet durant el curs, de tot el que has estat preparant, poder-ho portar a terme i que t'escoltin els pares, que t'escoltin els companys, i per tant ho porten molt bé. Avui fem tres concerts, bàsicament, perquè nosaltres cada any fèiem el concert de final de curs de corals i orquestres, i en aquí fèiem tocar l'orquestra municipal, tots els cors, fins i tot l'Octet, el cor infantil, però és que cada vegada tenim més alumnes i els últims anys aquest concert durava dues hores. I et trobaves que, evidentment, amb els nens petits, els pares no aguantaven i se te n'anaven a mig concert, i això generava un ambient una miqueta trencador, la veritat. I llavors vam considerar repartir-ho en tres concerts diferents.
10: Per això, els canvis han estat una distribució dels grups segons les franges horàries de la tarda d'avui. El primer grup van actuar a les 6, són les corals i orquestres. Seguidament, el grup de mòdul del teatre musical amb l'obra Wicked, a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà del cor de l'Octet. Així ho anunciava la directora de l'escola, Montserrat Pieres, a Ràdio Caldes.
12: Llavors, a les 6 fem el de corals i orquestres dels petits, que durarà aproximadament una hora, això sí que ho pot aguantar tothom, i aleshores a les 8 començarà el teatre musical, els alumnes de teatre musical que han preparat l'espectacle Wicked aquest any, i dura uns 45 minuts, 50, perquè hem fet una reducció. I després a les 9 cantarà l'Octet, que és el cor més gran de l'escola i que poden fer un concert per ells mateixos. Llavors la preparació, doncs sí, ha sigut allò... Necessitem tècnic de so, necessitem transport per baixar els instruments, tot això ho has de lligar, la data, la sala de Can Rius, que estigui lliure, i tot això és una prèvia preparació que ja s'ha fet. Per tant, avui és només ja carregar instruments a la furgo, baixar, creuar els dits de que els micros vagin, de que tot vagi bé i de que tot pugui tirar endavant.
10: A banda de les funcions d'avui, l'Escola de Música també juga un paper molt important en la cohesió social del municipi. Així ho destaca la directora de l'escola, Montserrat Pieres. En concret, assenyala el paper que juga el cor modern d'adults, les beques de l'Ajuntament que proporcionen una integració dels alumnes amb pocs recursos i el programa d'integració d'infants amb necessitats especials que duen a terme des de l'escola.
12: Tenim adults que venen a fer llenguatge, que venen a fer instrument sol, O ara, per exemple, aquest any, el cor modern, que era el cor d'adults que li dèiem nosaltres primer i ara l'any passat vam voler canviar de nom, s'ha impulsat moltíssim, ha vingut molta gent nova, en són una quinzena de membres, que bueno, gràcies també a les beques de l'Ajuntament podem agafar alumnes de pocs recursos que tenen ganes d'estudiar música, per tant és una cosa integradora que ens encanta poder tenir tot tipus d'alumnat. La nostra aula de música adaptada ja fa 6 o 7 anys que funciona, inclús algun alumne de la música que són nens amb necessitats educatives especials, algun fins i tot fa instrument. Aquest curs vinent algun d'aquests nens també farà el mòdul de teatre musical perquè ha vist algun espectacle algun any i té ganes de fer-ho, per tant intentem que s'integrin també dintre l'engranatge de l'escola, no només estiguin en aquesta aula de música adaptada ells sols.
10: Els estudis musicals consten de molts anys d'implicació personal. Segons Montserrat Pieres, calen entre 16 i 18 anys per una carrera musical, un parell d'anys de sensibilització, 4 anys de nivell elemental, 6 cursos de nivell mig i 4 de nivell superior. Molts dels alumnes de l'Escola de Música viuen o han viscut aquests anys d'estudis musicals. Per això, cada concert de final de curs es valora com un petit creixement personal i col·lectiu que gira entorn del que es considera el quart art.
4: Les notícies a Ràdio Caldes.
10: La Diputació de Barcelona inicia avui la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. El dispositiu de prevenció i seguretat s'allargarà durant 76 dies fins al 31 d'agost. El pla neix amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. Entre les zones que formen part d'aquest dispositiu de vigilància hi ha l'entorn natural de Caldes, en concret la muntanya del Farell i l'entorn de Sant Sebastià de Montmajor. En aquesta edició s'han desplegat prop de 90 professionals que actuaran entre la 1 del migdia i les 8 de la tarda, les hores de més afluència en els espais naturals. Aquests professionals estan dividits i es contemplen amb una parella d'agents cívics territorials, tècniques coordinadores, agents cívics de suport, gestors d'informació i un equip d'enginyers de guàrdia que donen suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal. Entre tots ells hauran de controlar prop de 600.000 hectàrees agroforestals que hi ha a la demarcació de Barcelona. Les principals zones d'impacte on posen el focus són les urbanitzacions, les àrees recreatives, els accessos als espais naturals i els punts de concentració de persones. Aquest dispositiu ja té 30 anys de trajectòria i s'ha consolidat com un dels programes de referència en la prevenció d'incendis forestals a Catalunya. Té un pressupost de gairebé 2 milions d'euros anuals i la participació de prop de 300 ajuntaments i més de 100 ADF.
4: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
10: Ahir va començar el judici dels 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Tal com recull el 9-9, la Fiscalia va portar ahir davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i el 2016. El judici està previst que s'allargui fins al dijous. El modus operandi per a l'enriquiment dels xòfers era aprofitar-se d'una errada del sistema informàtic de la maquinària dels pupitres del pilot. Segons la Fiscalia, si el conductor donava l'ordre d'impressió de diversos bitllets de forma simultània i, a continuació, apagava desconnectant el subministrament elèctric del pupitre, els bitllets ordenats s'expedien igualment, però sense comptabilitzar-los en el programari de la maquinària ni el full de liquidació de final de servei. L'empresa de transports reclama els 347.000 euros que, segons la Fiscalia, van defraudar. A més, el Ministeri Fiscal també reclama als acusats que assumeixin responsabilitats civils que van des dels 1.782 euros fins als 67.777 euros, depenent del que cada un dels xòfers van obtenir en aquesta pràctica. A 8 dels xòfers se'ls acusa d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i per això se'ls demanen penes de presó entre els 2 i 3 anys, a diferència dels altres 3 que han comès el mateix delicte però de forma agreujada. Per això la Fiscalia els demana 5 anys de presó.
4: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
10: Aquest matí, els alumnes de l'Institut d'Escola de Caldes han presentat l'obra Intergalàctica, el Casino de Caldes. Els estudiants de primer i segon d'ESO i de l'optativa de música de quart d'ESO han estat els encarregats d'interpretar aquesta obra en una versió adaptada en petit format de l'obra homònima creada en el marc del projecte Com sona l'ESO. Es tracta d'un espectacle que combina música, expressió corporal i posada en escena per convidar el públic a reflexionar sobre qüestions molt presents en la nostra societat. Aborda elements socials trivials i quotidians com la dificultat d'entendre qui és diferent, la incomunicació, els prejudicis i la necessitat de construir relacions basades en el respecte i l'empatia. Així ho valorava el director de l'obra i professor de música de l'Institut d'Escola de Caldes de Montbui, Iñaki Talents, en declaracions a Ràdio Caldes.
13: Ha estat un espectacle molt especial perquè darrere del que s'ha vist a l'escenari hi ha hagut molts mesos de treball, esforç, creixement, tot això per part de l'alumnat, clar. Des del punt de vista musical i artístic, l'alumnat ha après a interpretar, escoltar-se, coordinar-se, expressar emocions amb el cos. En definitiva, a entendre que una actuació no és només cantar o tocar, sinó que és comunicar, construir una experiència conjunta amb el públic. Però segurament els aprenentatges més importants han anat més enllà de la música, no? Aquest projecte els ha obligat a treballar en equip, confiar uns en els altres, assumir responsabilitats, superar nervis, sortir de la zona de confort i a descobrir que cadascú realment aporta alguna cosa única al grup. I això connecta molt amb el missatge d'Intergalàctica, perquè és aquesta idea que sovint ens costa entendre qui tenim al costat, que els prejudicis i la manca d'escoltar ens allunyen, però que l'empatia i la capacitat de posar-nos en el lloc de l'altre al final són les eines que ens ajuden a construir una societat millor.
10: Més enllà de la dimensió artística, aquest projecte representa una experiència educativa col·lectiva en què l'alumnat ha treballat valors com la creativitat, el compromís, la cooperació i l'expressió emocional a través de les arts escèniques. El director de l'obra, Iñaki Talents, es mostra orgullós pel projecte que han realitzat els joves. Així compartia la seva emoció en declaracions a Ràdio Caldes.
13: Veure l'alumnat de primer i segon i de l'optativa de música de quart d'ESO compartint escenari, cuidant-se, emocionant-se junts, realment ha estat probablement el millor resultat del projecte. I per damunt de tot, jo crec que ens quedem amb una idea, no? Que l'èxit no ha estat només que l'espectacle hagi anat molt bé, que realment ha anat extraordinàriament bé, sinó veure com l'alumnat ha crescut durant aquest procés i que ha demostrat que quan se'ls dona confiança són capaços de fer coses increïbles.
10: El projecte, del qual s'adapta l'obra en petit format, va néixer l'any 2000 gràcies a la tasca d'alguns docents de música dels Països Catalans i tracta d'una trobada de més de 1.000 alumnes i mestres que canten, toquen instruments i fan coreografies al llarg de 4 dies. És

Avui l'equip de serveis socials bàsics de Caldes s'ha adherit a la protesta del col·lectiu per la situació de malestar que viuen els serveis socials. S'han adherit així a la convocatòria general que han convocat aquesta tarda els professionals davant del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Des de l'Associació Catalana dels Serveis Socials denuncien un infrafinançament estructural notable, sense recursos ni ràtios de professionals suficients i manquen d'unes condicions necessàries per dur a terme la seva feina. Demà a la Biblioteca Municipal, des de 6:15 fins a 7:15, hi tindrà lloc la sessió Històries que ballen. Aquesta funció, emmarcada en el programa de Petits Petits i a càrrec d'un conte de sac, està adreçada als petits fins a 3 anys, amb l'objectiu que a través dels contes i la música puguin fer una descoberta corporal. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de la Biblioteca de Caldes. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Atenció, conductors, perquè demà, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí de divendres, la carretera C59 entre Caldes i Palau-Solità registrarà talls puntuals de trànsit pels treballs de reparació de sots que hi ha actualment. Mentre durin les afectacions, es durà a terme el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'una jornada marcada pel sol radiant i un ambient plenament estiuenc, on el termòmetre ha fregat els 32 graus de màxima, demà dijous hi haurà un cert respir tèrmic. S'espera una matinada tranquil·la i fresca amb una temperatura mínima que baixarà fins als 18 graus de matinada. Al matí el cel es mantindrà completament serè tot el municipi. A mesura que avancin les hores, la radiació solar serà molt intensa i farà pujar els termòmetres ràpidament. Tot i que es quedaran una mica més curts que avui, amb una màxima prevista de 30 graus a les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix de component sud-est, amb algunes ratxes moderades a la tarda que ajudaran a mitigar la sensació de calor. No es preveu cap mena de precipitació i tot plegat a l'espera de que el cap de setmana arribi, el que serà la primera onada de calor de la temporada i es disparin novament les temperatures.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres 17 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 17 de juny, són 6:45 de la tarda. A la cabina, l'Alexis, que avui ens acompanya.
1: Sí, sí, estem amb vosaltres.
0: Hem sortit guanyant?
1: Sí, jo crec que sí.
0: I tant. Aquí parla la Clara, al meu costat, hola. I jo, aquí us comenta, que és el Dani González. Estem així una mica dispersos perquè
1: sí,
0: és l'últim programa.
1: Sí, ja, sí.
0: Programa número 30. Uf, 30 programes
1: sí,
0: portem aquesta
1: any,
0: temporada,
1: sí, sí.
0: L'hem omplert la graella al Ferran, però va ser de bé.
1: Molt, el Xavi.
0: I el Xavi també, perdona, sí, el Xavi també l'hem omplert la graella. Doncs molt bé, avui amb l'últim programa de la temporada ens hem ficat un repte, sempre ens agrada ficar-nos repte i hem pensat, fem un programa sobre llibres que haurien de que poguessin entrar dins d'una maleta.
1: Uh-huh.
0: Res de totxo, us en recordeu la setmana passada amb el totxo dels Pilars de la Terra?
1: Sí.
0: No, res d'això. Avui
1: no farem això.
0: No, avui serem bons.
1: La gent que vingui a preguntar-nos per un llibre per poder viatjar...
0: No, aquest cop serem bons. I us deixarem llibres molt primers, perquè avui parlarem d'això, llibres tan primers...
1: Que
0: acaben a la maleta. I no molesten gens. I per començar, comencem com sempre amb un tall d'una pel·lícula, en aquest cas d'una pel·li que es diu Scott Pilgrim contra el Mundo, del 2010, i serà la cançó més curta de la història. Escolta-la, Clara.
2: This song is called I Am Sad, So Very, Very Sad. So sad. Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die.
0: Doncs aquí tenim possiblement la cançó més curta de la història, perquè avui anirà també d'això les cançons, de cançons curtetes. 13 segons ens ha durat això.
1: Molt bé.
0: Però només amb la presentació i el tancament, o sigui que la cançó en si, quant pot durar això, Alexis?
1: 8 segons.
3: 5?
0: 5 segons la cançó, o sigui que... super, la teniu a la llista que fem de la ràdio a bibliotecadecaldes.cat, eh?
1: Mm-hmm.
0: Doncs vinga, comenceu amb narrativa breu clàssic, amb un clàssic dels clàssics de la narrativa breu, amb l'editorial. Quina editorial?
1: Viena,
0: és un clàssic. Clar, què em portes de Viena?
1: Doncs porto Duo de Colette.
0: Uh-huh.
1: És una, doncs, tu ja ho has dit, una novel·la, està editat per Viena, que a mi m'encanta, ja ho sabeu, amb els petits plaers que hi caben perfectament. Uh-huh. A la maleta, amb unes cobertes precioses. Uh-huh. Un disseny tan bonic que convida molt a llegir i a viatjar, clar.
0: Uh-huh.
1: Doncs la novel·la Duo parla d'una parella que passa uns dies al sud de França quan una revelació trenca el seu equilibri.
0: Uh-huh.
1: Ell descobreix que ella havia tingut una relació amb un amic seu.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, clar, això fa que tota la relació es torni una mica com desequilibrada, exactament, i però el llibre no tracta la infidelitat com una simple traïció, sinó uh-huh. com una prova de poder, no? Qui té dret al desig, uh-huh. Qui pot equivocar-se sense quedar condemnat.
0: Uh-huh.
1: O sigui, és mostra aquesta novel·la com la gelosia pot convertir-se en una forma de control.
0: Molt bé, jo també us porto un altre de petits plaers, en aquest cas 24 hores a la vida d'una dona, Stefan Zweig, també de Viena, el 2024, també passa a França, a la costa francesa. Per què els agradaria tant als intel·lectuals anar a França?
1: Perquè era un lloc també de poder.
0: Ah, amigo.
1: No?
0: Sí,
1: s'està molt bé allà, tu ja
0: també,
1: ho saps.
0: Jo ja ho sé, sóc francòfil a tope i sí que ho sé, ja que ho sé. Doncs això, passa en un hotel de la costa francesa amb una dona anglesa, decideix explicar un episodi que ha guardat en silenci durant anys, i durant només un dia, quan era vídua i semblava tenir la vida una mica ordenada, va quedar arrossegada per la passió cap a un jove jugador. I així és una miqueta la història molt breu de Stefan Zweig. Concentra l'atenció en aquestes 24 hores que van ser suficients per posar en crisi tota una vida sencera. O sigui, un llibre que es llegeix d'una volada,
1: molt
0: però amb
1: ràpid.
0: La profunditat de l'Stefan
1: Zweig. Sí, de l'Stefan Zweig. Tenim molts a la biblioteca d'ell i editats per aquesta editorial també.
0: També, exactament.
1: Sí.
0: I a Cantilado, que és la que publica
1: en castellà, exacte.
0: Molt bé. Vinga, què em porta?
1: Doncs mira, un altre de Quaderns Crema, que també petitons, mm, petitons, que hi caben molt bé també a la maleta, publicat aquest 2025, mm-hmm, Monterosso, Mon Amour, mm-hmm, de Ilja Leonard Pfeiffer. Doncs aquesta novel·la petita també parla de la Carmen, que ha viscut una vida discreta, marcada per una decepció també amb el seu matrimoni i per la lectura, no? Uh-huh. Bueno, quan el record d'un amor viscut en un paisatge mediterrani torna a la seva vida, decideix viatjar a Itàlia per posar ordre a una història que no va quedar tancada. Uh-huh. I bueno, la novel·la juga amb una idea que és molt literària, eh? No només vivim, sinó que també ens expliquem, no? Seria com...
0: Mm-hmm. Petits, però molta...
1: Sí, perquè són molt densos, molt, no? I tenen densos, molta... Exactament. Bueno, és que jo crec que aquestes novel·les, sempre ho dic, que les novel·les així tan... que són petites...
0: Les novel·les.
1: Vale, novel·les.
0: Les novel·les.
1: Doncs condensen molt la història, sí, i són fantàstiques perquè no sobra res.
0: Exactament. Sí. Exactament. I... Bueno, jo et porto una cosa una miqueta diferent, eh? També petitona editorial que no es coneix gaire, que són Pepitas de Calabaza, el va publicar el 2019, Cuaderno de Faros, de la Jasmina Barrera. I més aviat que una novel·la, és un assaig de viatge al voltant dels fars. Però no és un llibre que es limiti a visitar aquestes construccions al costat del mar. En cada far, en l'autora li activa records, històries, lectures i preguntes relacionades, pues, sobre la solitud, sobre aquell instant on està en solitud dins del far. És un llibre molt maco, que sembla que Nordic ha publicat un altre llibre o ha reeditat aquest llibre, però amb il·lustracions, em sembla, t'ho, sí, estic dient de memòria ara,
1: sí,
0: i tu saps que jo tinc debilitat per les editorials petites, que a tu t'encanta que jo compri llibres d'editorials, sí, quasi desconegudes, perquè després és impossible de catalogar, però aquest el teniu catalogat i us el podeu endur.
1: Molt bé.
0: Genial. Què em portes?
1: Vinga. Doncs mira, un altre clàssic, mm-hmm, una narrativa, una novel·la, mm-hmm, publicada en principi el 1822, uh-huh, i reeditada ara per Cal Carrer, uh-huh, el 2025, Ernestine o El naixement de l'amor, uh-huh, vale? Stendhal aquí clarament es va descriure la teoria de la cristal·lització, no? Uh-huh. que era com idealitzem a la persona que estimem, no? I la cobrim de perfeccions i que imaginem nosaltres, uh-huh, no? És com, i bueno, qüestiona sobretot el mite de l'amor romàntic, uh-huh, tradicional, no? Que s'havia tingut fins al moment.
0: Uh-huh. El llibre és molt petit, jo l'he tingut a les mans i a part de ser primet és que és petit, de format, és un, sí, llibre aquells que t'hi caben que l'Alexis se la pot endur al Primavera Sound en la butxaca de darrere, i si sí, el concert és
1: molt,
0: una mica
1: és molt adient, és molt adequat al tema per, mm-hmm, Primavera Sound, ja veuràs,
0: sí. Qui sap, em diu que no és d'altre segur. Vinga, jo et porto la Nora Hepburn, que últimament s'ha ficat molt de moda, sobretot els seus articles d'opinió que han sigut recollits, per exemple, per l'altre editorial. Aquest recull d'articles es diu Amanida Barrejada, el va publicar l'any passat, ja us dic, a l'altre editorial. I és un recull que parla sobre feminisme, sobre el sexe, la bellesa, sobre política, sobre cultura popular, però sempre, sempre, sempre des de l'humor que té l'autora. Mm-hmm. Autora, que qui no ho sàpiga, és una de les grans guionistes de Hollywood, que va escriure Cuando Harry Encontró a Sally, per exemple, que és una de les grans històries romàntiques de Hollywood, però és que ella tenia una altra... ara m'he quedat, és que ja és l'últim programa i ja estic una mica espès, eh? Tenia aquesta capacitat de crònica, de parlar des dels seus articles de la vida diària de les dones en els anys 80 i 90, i ho fa amb un humor fantàstic, val molt la pena. Són un recull, el podeu llegir saltat, és finet i us dona temps a llegir-lo allà a la tombona, anar a fer una mulladeta i tornar a la tombona a llegir un altre article.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs bé, parlant de música curta, he estat buscant cançons curtetes i ara us porto una que puja una miqueta, ja no són els 13 segons, ara són mig minut, però que són els Green Day cantant The Ballad of the Winkelfink del 1999. A veure què us sembla.

0: Enfield. Ximpon. Pues ja el tenim. Ja el tenim aquí els Green Day, una cançó super ràpida, aquesta balada, que té, bueno, balada pel balada. format, sí. Com se li deia, balades, ballad, que no és la traducció real, no. Jo he dit balada, però no és la traducció real. Seria com una cançó popular. Sí. Perfecte, còmic, que a mi m'encanta i a més és un còmic que ens encanta el doble.
1: Sí, perquè aquest còmic s'ha fet fa unes setmanes a la biblioteca dins del club del còmic infantil juvenil que van fer i van venir justament els seus autors, uh-huh. I la Montse Vicente, que és la colorista. És que no em sortia ara la paraula. Bueno, es tracta de Friday
0: i el Marcos Martín,
1: sí, el dibuixant, i el Burbaker és el guionista. És Friday i el primer dia de Nadal, que és el volum 1.
0: El volum 1.
1: Que ho van disfrutar molt també els nens,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Bueno, doncs és com la Friday és una nena detectiu que va sempre amb el Lancelot Jones, mm. i resol amb casos plens de misteri i elements sobrenaturals. Mm-hmm. Però el llibre comença quan aquesta aventura juvenil ja està passant, no? Uh-huh. I el retorn a casa obliga la Freida a enfrontar-se a una versió més fosca, no? Uh-huh. del seu passat. O sigui, és un còmic que juga amb el mite dels joves detectius i el va introduint cap al noir, no? Que a tu t'agrada, sí. molt això del noir, no?
0: Del noir m'agrada, sí. molt, i m'agrada molt aquest còmic per el que tu dius, perquè no és un còmic juvenil, sinó és el pas de ser jove... a ser adult.
1: I bueno, també parla d'una mica del dol i la pèrdua de la innocència.
0: Exactament.
1: I bueno, és això, és una revisió adulta d'un imaginari.
0: Tens com si haguessin agafat Scooby-Doo i l'injectes molta foscor i tens aquest còmic de Friday i de detectius foscos.
1: Em sembla una mica, no el trobo,
0: Sí, sí, ja t'ho dic jo.
1: Sí,
0: perquè l'Scooby-Doo amb els investigadors, amb el Mystery Machine, i que anaven tots a descobrir monstres i coses.
1: Sí, però clar, el que anava sempre amb ell no el veig així fosc.
0: Ah, no, el foc, dic jo.
1: És que no me'n recordo com es deia, el Shaggy, no el veig fosc.
0: Sí, ja us dic, perdoneu, perquè estarem una miqueta espessets avui.
1: Tenim ganes programa, ja de vacances.
0: De vacances. Vinga, jo et porto còmic, recull de contes, és com un set de petites històries que va publicar Zorro Rojo el 2022. Es diu La Biblioteca Macabra, de l'Edward Gorey, un dels grans il·lustradors americans macabres. I és un estoig que reuneix 5 peces breus de l'Edward Gorey, on converteix la mort, l'absurd, el surrealisme i la fantesa amb una forma d'humor molt, molt, molt cruel. Pensa que hi ha un dels contes que és un abecedari on cada lletra és la mort d'un nen.
1: Ostres.
0: És molt fosc, però pensa que és una de les inspiracions més grans de Tim Burton. Tim Burton sempre diu que Edgar Gorey és un dels grans seus mestres.
1: I em voleu convertir a mi.
0: No, home, no, però el teniu allà disponible per si voleu agafar el llibre de l'Edgar Gorey, però fosc. Fosc Friday, fosc Edgar Gorey.
1: Vale, doncs seguim amb un altre, sí. llibre de, bueno, en aquest cas un assaig, de Eva Piquer, uh-huh. no? Es diu Difamació i està editat per Club Editora el 2025. Uh-huh. Bueno, la Eva Piquer parteix d'un cas concret de violència verbal i mediàtica en què una opinadora que ataca la dona d'un director de diari mentre uh-huh. ell està malalt, no? I uh-huh. a partir d'aquí l'assaig obre el focus i mira com funcionen la difamació, el uh-huh. linxament i el plaer de destruir algú en públic. O sigui, és que parla d'aquest mecanisme social, no? Com una frase, una campanya, pot deformar la vida fins a convertir-la en caricatura.
0: Bueno, és la seva història real. Realment l'assaig és molt, molt curtet, però és molt dur respecte a la seva vivència i ha tingut força recorregut, aquesta difamació de l'Eva Piqué. Jo us dic que és un assaig que us podeu llegir d'una volada, però té molta profunditat. Jo us porto un d'Anagrama. Anagrama està fent últimament una col·lecció d'assajos curts molt, molt interessant, que parlen de molts temes. Realment moltes editorials estan apostant per l'assaig curt com una manera de fer arribar l'assaig sense aquells llibres
1: tochos.
0: Ara són com...
1: Eren més com manuals, no?
0: Exactament.
1: Que
0: estan molt bé si vols aprofundir, però aquests assajos curtets et donen el peu d'entrada a diferents temes.
1: No són tan dogmàtics, potser.
0: No, a més també, clar, no et dona temps a, no. a ser dogmàtic aquí. Doncs la Marta Cerdà va publicar Sobreviure al disseny amb Anagrama dins d'aquesta col·lecció d'assajos breus el 2025, i la Marta Cerdà és una de les grans dissenyadores que tenim, dissenyadores joves que tenim aquí a Catalunya. Em sembla que està treballant per això a Londres, no m'equivoco ara, i reflexiona sobre el lloc del disseny que té el disseny en el moment en què arriba la intel·ligència artificial, per exemple, o eines visuals que han democratitzat aquesta feina, no? Uh-huh. És una miqueta defensar el disseny enfront la avalanxa el tsunami tecnològic, per validar aquesta professió i posar-la en valor o no, perquè al final un assaig reflexiona una miqueta sobre la realitat professional enfront d'una altra realitat que està empenyent amb molta, molta força. Perfecte. Doncs seguim ara amb una cançó que m'agrada molt precisament pel videoclip. No, després t'explicaré el videoclip perquè és molt xulo. Són els The White Stripes, que han sonat algun cop aquí, i és la seva cançó Fell in Love with a Girl.

0: consider it cheating now.
1: Doncs The White Stripe, una mica de soroll de garatge, una mica de rock and roll cru. Un White Stripe, una parella, una amb guitarra.
2: Passa el mateix que amb els Petits Plaers, amb aquestes novel·les tan curtetes, sí, que et quedes amb ganes. Més, això és molt bo.
1: No, és que a més...
2: No et sobra res.
1: Perdoneu que no m'he entrat a la tos. Pensa que els The White Stripes sempre han tingut la mitologia, no saben si és parella, si són germans, han jugat amb aquesta història, ell guitarrista, ella bateria, i amb això feien una cançó, ja Petit, sí, Plaer. I el videoclip, que t'anava a dir, videoclip, un dels videoclips més famosos de la història, fet amb animació de Lego. Dóna-li un cop d'ull, perquè mola molt.
2: Ho faré.
1: L'Alexis diu que mola molt, i fent cas a l'Alexis.
2: Sí, ell és el tècnic.
1: Vinga, seguim. Ara una mica infantil.
2: Vale, sí, mira, Policies i lladres, de l'Alan Albert i Janet Albert, publicat per Babulinka Llibres el 2019. És un àlbum il·lustrat i molt per llegir en veu alta, eh? És, bueno, tracta de la nit de Reis, uns lladres entren en acció mentre els infants estan dormint, i té molt de ritme, té molt d'humor, i la gent Simó es posa a endreçar, no?, tot el caos aquest que s'està generant. Com deia, és un àlbum pensat per ser llegit en veu alta, perquè té com una energia de cançó també, no? Estructura de joc, i bueno, és molt, molt fàcil i ràpid de llegir i de jugar al mateix temps.
1: Sí, l'he vist, és molt xulo, a mi m'agrada molt. Sé que aquesta parella tenen altres llibres il·lustrats. És un llibre, sí, molt petit, que li va bé a l'Alexis. Si porta estendre-lo un cantó, pot portar el llibre infantil a l'altre, a Primavera Sound. I quan la cosa es fiqui una mica pesada, doncs endavant. Jo porto un llibre que aquesta recomanació, com és de la Marina, jo no el coneixia, coneixo molt l'autor del Loving Loneliness, que és l'autor de Loving Loneliness, el Timothée de Fontbelle, però no coneixia aquest llibre, La Victòria Somia, que va publicar Nòrdica el 2019, i es parla de la Victòria, que viu un entorn com molt tranquil, i ella el que necessita és marxeta, necessita aventures, vaja. Però llavors el món comença a escardar-se i apareixen pistes estranyes, llibres que desapareixen, i un aire com misteriós dins la realitat quotidiana, d'acord? No és Backrooms ni aquestes històries tan xungues ara que estan de moda la pel·li, però sí és aquest trencament de la realitat quotidiana. I és interessant perquè és un llibre que no separa la fantasia de la realitat del creixement. Somiar no és una fugida, sinó aprendre a mirar el món d'una altra manera. La Victòria vol una vida més gran, i la literatura li dona aquesta petita escletxa per veure un món més gran. Ja us dic, Timothée de Fontbelle, un dels autors que coneixíem per Toby Lovness, que és un que va fer una biologia, dos, sí, llibres, em sembla, Toby Lovness, de novel·la juvenil. Aquest és una miqueta més per sota, per I3-ho, seria per nanos d'11 a 13, aproximadament.
2: Sí, bueno, 11 a 12. No?
1: Sí. També, sí, perquè ens moríem. Vinga, tu em portes un clàssic.
2: Sí, un clàssic molt clàssic, la Pipi Calces Llargues, de Astrid Lindgren. En aquesta edició és de Kokinos, de 2020, i bueno, a veure, la Pipi és un emblema, perquè la Pipi viu sense adults, amb un cavall, un mico i una maleta plena de monedes, en aquest cas no de llibres, no, per viatjar. I és una nena forta, és generosa i absolutament lliure. Ella veu imaginació i autonomia on els adults veuen desordre. I aquest llibre encara funciona avui en dia, perquè la Pipi no és només un personatge divertit, no? És una impugnació alegre de l'obediència automàtica. I bueno,
1: és un mite, és una figura, o sigui, mítica de la cultura.
2: Perquè és la Lindgren és una de les autores de literatura infantil del segle XX, no? Sí. I va crear aquest personatge que ha transgredit generacions per això, no? Perquè combina la força, la tendresa, sí, de la Pipi amb la desobediència.
1: I
2: això funciona i funcionarà sempre.
1: Ens encanta que sigui una mica desobedient.
2: I tant. I jo me recordo molt de la sèrie, quan era petita, sí, feia la sèrie aquesta, i estava desesperada per veure-la, perquè jo volia ser la Pipi.
1: Necessitem música. Tens música de flashback? I faig, no? Tornem enrere en el temps. Me'n recordo com veia. Jo estic de la quinta, sí. Com es deia el cavall i el mico, el senyor...
2: No, el senyor... Ai, no me recordo.
1: Que anava a ficar la... Què, Regreso al futuro?
2: No, el senyor... Ostres, ara no me'n recordo del... Doncs
1: pues has de tenir, hem de recuperar la, sí, la sèrie, sí, que sí. Deu estar en alguna plataforma ara. Molt bé, viatge al passat.
2: Sí, però no he regressat, eh? No he pogut, no
1: bueno,
2: l'he trobat.
1: Llàstima que no tinguéssim fotografies d'aquell moment també, perquè seria digne de veure.
2: Sí. Però era de les sèries boniques que hi havia en aquell moment.
1: Sí, perquè... i trencadora, i no tan subjecta a ser políticament correcta. Vull dir, la pipí era...
2: Però és que es deixaven veure-la.
1: I tant!
2: Es deixaven veure-la, claro. Encara que la pipí feia el que volia.
1: I lluitava contra pirates, sí. I aixecava un cavall. És el que hem volgut fer tots en algun moment a la vida, ser pipi, sí. Vinga, jo et porto una altra, una miqueta baixant una mica la intensitat de la pipi. Et porto El taller de natura, de la Sandra Wilhauer. Doncs és un llibre, és un taller que proposa activitats creatives fetes amb elements recollits a l'exterior, per fulles, branques, flors, petxina si vas a la platja. No pensis que és només un llibre manualitat, sinó que és una miqueta una invitació a mirar tot allò que tenim al voltant. Uh-huh. És més que res, doncs, per sortir amb els petits i transformar el dia a dia d'aquests passejos, però no un joc, i no entendre la natura com un decorat, sinó com un material que es pot agafar, es pot jugar, es pot transformar. És un llibre també curtet, ple de fitxes amb activitats, i que està molt bé, doncs, molt si us avorreu una tarda,
2: sí.
1: Doncs està bé. Jo sé que l'Alexis no ho farà, però el Primavera Sound, si la cosa es fica encara més xunca i no et va l'estendal ni et va
2: aquest.
1: Això, però et pots ficar...
2: I si en algun moment t'avorreixes, doncs mires el que tens al voltant i jugues.
0: A primavera aquest any estava fent avorrit, eh?
1: Sí? Doncs pues res, pots a recollir gots de plàstic i coses que quedin pel terra i has fet fitxes. No, bueno. Doncs no, però està bé. És un llibre guai, curtet, petit...
2: I molt adient per l'estiu.
1: Exactament, i que cap a la maleta i sí, sempre es pot treure dalt d'algun problema. Vinga, doncs pues molt bé, ja hem omplert la maleta de llibres, sí? I encara ens queda lloc. Es queda lloc per les activitats.
2: Per les activitats. I acabem amb aquest mes, amb bueno, l'últim... dues sessions que ens queden de Tanquem en ritme, els divendres a la tarda, a partir de les 7:45. Encara ens queda una sessió amb l'Escola Stage, i també i l'última, que serà el dia 26, l'Escola Stage vindrà el dia 19, ¿vale? I el
1: 26 de juny?
2: El 26 vindran Lluís i Merlin. Que
1: clar.
2: Ja són una mica tradicionals.
1: Però no saben què portaran, perquè
2: cada cop
1: és diferent. No,
2: sempre ens porten alguna cosa així, és sorpresa.
1: Molt bé,
2: tenim la sorpresa segura. I després tenim al vestíbul de la biblioteca tindrem una exposició Templarium.
1: Ah, que guai, Templarium, sí. Ja a prop de l'Escaldarium.
2: Sí. Clar. I bueno, és com un espectacle de foc, aigua i música, no? Que és dissenyat per a públic infantil i juvenil. I tindrem aquesta exposició sobre aquest espectacle que hi combina pues, els quatre elements en una experiència visual molt emocionant.
1: Que vagin. Qui no conegui el Templarium, que l'haurem de conèixer tots, perquè no el conegui, o qui el vulgui conèixer millor, que
2: sí.
1: Potser ens escapen cosetes. Veniu al vestíbul,
2: exacte,
1: que és l'accés lliure.
2: Després, l'últim dimarts del mes, el dia 30, el dimarts 30 de juny, a les 6 de la tarda tenim l'últim documental del mes, de la temporada, i en aquest cas serà a l'hospital... No,
1: es diu
2: Gent.
1: Gent.
2: Sí, i és, bueno, a l'Hospital Niguarda de Milà, el doctor Vini supervisa processos de fecundació in vitro i acompanya el trànsit de gènere de diverses persones. Bueno, estarà, jo crec que és molt interessant, també. Estem al mes de l'orgull i, clar, és molt adient,
1: molt
2: també,
1: adient,
2: en
1: tal.
2: Aquest cas.
1: I veniu, que és l'últim de la temporada.
2: Exacte.
1: I després us podeu quedar a parlar una miqueta de xerrar sobre el documental,
2: exacte,
1: que està super
2: un debat.
1: Doncs molt bé, programa 30, l'últim programa de la temporada. Nosaltres marxem amb la maleta plena de llibres. Mojitos, tu
2: també,
1: mojitos?
2: També,
1: sí,
2: també.
1: Ja sabia jo que també mojitos. També l'Alexis diu mojitos arriba, dins a dalt. Doncs vale, pues mojitos també. I ens acomiadem amb una tradició, que són els Ramones. Ja sé que no us agraden els Ramones.
2: Que seria l'últim programa sense els
1: Ramones. Em sap greu, però els Ramones és el millor grup de la història que hi ha hagut mai.
2: Però em vas prometre que el tema del proper programa, que serà ja al setembre, el trobar, no? És per a mi,
1: és per
2: trobo.
1: Tu. Sí. Tu obres el programa amb la cançó que tu vulguis. Després que me'n recordi, després de 3 mesos ja veurem. Però queda, no, queda gravat. Sí, sí, li deixarem a la Clara que esculli...
2: Ara, també és una qüestió molt de pressió, ara, eh? Sí. Buscar una que estigui a l'alçada com...
1: De què, de trobes... Ramones?
2: No, però tu trobes molt bé sempre la música i llavors serà difícil.
1: Serà difícil? No, home, no, Clara. Tu, mira... Tens 3 mesos a la platja amb mojito per reflexionar. Pots vale. fer-te les teves llistes per
2: la maleta
1: escollir...
2: plena de llibres i,
1: i fer el teu llista
2: i la
1: musical.
2: La biblioteca que obri sola.
1: Bueno, recordeu el programa anterior, programa sobre bibliotecaris foscos, i sabreu per què les biblioteques són com són. Vale, perfecte, doncs acomiadem amb els Ramones, amb una cançó també molt curteta als Ramones, molt punk, sí, com són ells.
2: Bon estiu, bones lectures,
1: molt bones lectures,
2: i us esperem per la
1: molt
2: biblioteca.
1: Bons mojitos, i passeu per la biblioteca. Adeu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra estan investigant els agents de mobilitat de Caldes que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal del sindicat. La unitat d'investigació de Granollers lidera la investigació per esbrinar si aquests treballadors haurien comès o no un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Ahir va començar el judici dels 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Tal com recull el Nou, la Fiscalia va portar ahir davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i 2016. El judici està previst que s'allargui fins al dijous. Aquest matí, els alumnes de l'Institut Escola de Caldes han presentat l'obra Intergalàctica al Casino de Caldes. Els estudiants de primer i segon d'ESO i de l'optativa de música de quart d'ESO han estat els encarregats d'interpretar aquesta obra en una versió adaptada en petit format de l'obra homònima creada en el marc del projecte Com sona l'ESO. Demà a la Sala Noble de Can Rius, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la conferència organitzada per l'Aula Universitària de Caldes sobre la nostra salut genètica i epigenètica a càrrec de Cristina Camprubí, doctora en biologia celular i genètica. L'acte parteix de fer descobrir com l'epigenètica va més enllà dels gens posant el focus en factors com l'alimentació, l'estrès o emocions. L'assistència té un preu de 5 euros o tenir la quota de soci de l'Aula Universitària de Caldes. Demà a la Biblioteca Municipal, des de 6:45 fins a 6:45 de la tarda, hi tindrà lloc la sessió d'Històries que ballen. Aquesta funció, emmarcada en el programa de Petits Petits i a càrrec d'un conte de sac, està adreçada als petits fins a 3 anys amb l'objectiu que a través dels contes i la música puguin fer una descoberta corporal. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de la Biblioteca de Caldes. Atenció, conductors, perquè demà, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí de divendres, la carretera C59 entre Caldes i Palau-Solità registrarà talls puntuals de trànsit pels treballs de reparació de sots que hi ha actualment. Mentre durin les afectacions, es durà a terme el pas alternatiu dels vehicles. Respecte al temps, s'espera una matinada tranquil·la i fresca amb una temperatura mínima que baixarà fins als 18 graus de la matinada. Al matí el cel es mantindrà completament serè a tot el municipi. A mesura que avancin les hores, la radiació serà molt intensa i farà pujar els termòmetres ràpidament, tot i que es quedaran una mica més curts que avui, amb una màxima prevista de 30 graus a les hores centrals del dia. No es preveu cap mena de precipitació i tot resta a l'espera que arribi la primera onada de calor de la temporada i es disparin novament les temperatures aquest cap de setmana. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
1: César Arquer
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
1: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Avui no venim només a parlar d'una ràdio, ni de Ràdio Caldes, al seu estudi, ni tampoc d'una trajectòria professional. Avui venim a parlar de la persona que hi ha darrere, d'algú que fa molts anys que hi explica històries, que fa articles, que narra, que pregunta, que cerca històries i notícies, que construeix relat i que també dona veu, però que gairebé mai és ella el qui seu a l'altra banda del micròfon. Ell explica, busca notícies, històries, però i la seva? Perquè avui no estem entrevistant el director de Ràdio Caldes, estem entrevistant a la persona que hi ha, com hem dit, darrere. L'home que ha passat mitja vida fent tot això i que avui potser és de les poques vegades que s'asseu a explicar una mica de la seva. Avui parlarem de ràdio, però sobretot del que hi ha i qui hi ha darrere. Javi, benvingut, com estàs?
2: Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda, company. Gràcies per estar amb nosaltres i esperem que no només sigui avui una entrevista més que t'hagin fet, sinó que avui intentarem que sigui també una petita experiència.
3: Val, d'acord.
0: Preparat?
3: Acceptem el repte, sí, home, i tant.
0: Acceptes pulpo com animal domèstic?
3: De moment sí.
0: Molt bé. Doncs permeteu abans d'anar per feina, només res, dos minuts, per entrar una mica als teus orígens. Si et situes a l'inici de la teva història, aquell 1983, quan tenies 15 anys, què és el primer que et ve el cap? Una imatge? Potser uns nervis davant del micro? Què és el que et ve?
3: 1980.
0: Sí, quan
3: 93,
0: vas començar?
3: 93.
0: 93.
3: 1993.
0: Ai, t'he fet més gran del compte.
3: No, soc. El 93. Home, molts nervis. Moltíssims nervis. Òbviament, aquell dia, ho recordo perfectament, no vaig dormir la nit.
0: Ostres.
3: Aquella nit era un dissabte,
0: sí?
3: 8 de maig del 1993.
0: Sí?
3: No vaig dormir aquella nit de divendres a dissabte.
0: Ostres.
3: No va ser possible. Clar, era tot un...
0: un repte, no?
3: Era un repte immens haver-se de posar davant d'un micròfon quan no ho havia fet mai a la vida i no sabia què passaria i estava, era un programa de dues hores.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, si no ens hi posem per poc. I recordo que la segona hora estava esgotat, perquè clar, no havia pogut dormir.
0: Estrapora.
3: Venia tota la setmana, clar, òbviament. La nit del divendres al dissabte no vaig poder dormir i eren quarts de 12 o així i estava que ja no m'aguantava.
0: Ostres,
3: i encara quedava mitja hora de programa, però bueno, suposo que l'adrenalina del directe...
0: Vas aguantar.
3: Oh, i tant, que vaig aguantar, sí. I quants anys més.
0: Sí. Sí, home, sí, ja ho sabem, això. Però, clar, tu tenies clar a què et dedicaries als programes que faries, perquè, clar, vas començar per música, informatius, tertúlies, i després vas fer el gran pas a la ràdio gran, no?, amb gran audiència i treballant amb gent de ressò. Tot això ho tenies clar tu o no?
3: No pas. No. O sigui, és que, de fet, quan vaig començar a fer ràdio, no tenia clar tampoc ni que em volgués dedicar a la ràdio o al periodisme. No, en aquell moment estava... O sigui, quan jo vaig... Per arribar a la ràdio vaig trigar 2 anys, pràcticament.
0: Què dius?
3: Sí, jo ja... En aquella època el que ja era un pèl insistent i una miqueta corcó, ja amb aquella edat. I la pobra directora que en aquell moment hi havia de la Ràdio Santa Perpètua, que és on jo vaig començar, crec que hauria quedat un punt tipa de mi, perquè, clar, jo li anava demanant que jo volia fer ràdio i que volia fer un programa de ràdio. Clar, la senyora em deuria veure amb 13 o 14 anys, que pensava que vol fer aquest xaval, que em deixi en pau ja una mica, però jo no vaig desistir i durant aquest pràcticament any i mig li anava enviant, clar, en aquella època no hi havia mails, per tant anava trucant, l'anava a veure, anava als seus espais, o sigui, jo anava,
0: pobre,
3: ja em coneixien, òbviament, ja em coneixien, clar, i bé, un any i mig després vaig aconseguir que finalment digués sí, va, comenceu a fer un programa i clar, amb 13, 14 anys, 15, que és quan jo vaig començar, no tens clar tampoc què vols fer a la vida ni abans ni ara tampoc, Clar, en aquella època jo no sabia que em voldria dedicar al periodisme. Simplement sabia que m'agradava la ràdio perquè havia escoltat molta ràdio i escoltava molta ràdio i em venia de gust fer allò que jo sentia que arribava a casa o que arribava quan estava al cotxe, volia fer-ho jo. Volia tenir l'oportunitat de fer-ho. Per tant, no tenia clar que voldrés fer periodisme. De fet, en aquell moment estava entre periodisme i informàtica.
0: Ostres, clavat.
3: I sí, el mateix. Avui en dia s'assemblen bastant, eh? Perquè
0: sí?
3: Pràcticament has de saber un màster d'informàtica per fer anar a la ràdio. Però en aquell moment no. I bé, diguéssim que la vida em va acabar portant pel periodisme i ben feliç. Realment.
0: Molt bé. Escolta, has passat per moltíssimes ràdios, no? Com has dit tu, per exemple, Santa Perpètua, Palau, Sabadell, també RAC1 i també ara una altra, ara Ràdio Caldes, no? Si et poses davant d'aquests 5 micròfons, quin és el que et faria més emoció? Quin és el que tindries més emoció per agafar?
3: A veure, tots han tingut el seu moment, òbviament, amb Ràdio Santa Perpètua perquè va ser el primer... Com el primer amor, diguéssim, que és allò que encara no saps de què va, però bé, comences i clar, aquest sempre serà el primer. Ràdio Palau va ser tot un repte perquè jo vaig entrar allà fent una cosa que no seria potser el meu fort, que jo vaig començar allà fent un programa d'esports. I a mi els esports, bé, tampoc no seria el meu principal interès, i cada setmana havia de fer un programa d'esports a Ràdio Palau. Per tant, me'n vaig sortir, no em van dir que me n'anés. Per tant, tan malament tampoc no ho hauria fer, però sí que ja vaig demanar si podia fer alguna altra cosa que no fes un programa d'esports. Per tant, vull dir, va ser el repte aquest d'afrontar de fer una cosa que no era el meu fort i que no dominava, i allà vam estar uns quants anys. Sabadell, clar, va ser una miqueta un salt de categoria, fent el símil amb esportiu.
0: I vas conèixer molta gent també d'allà que ha sortit.
3: Sí, clar, sí, vaig coincidir amb molta gent, i era un canvi de lliga, un canvi de categoria, vaig pujar de categoria, diguéssim, dins del món, dins de la professió. Per tant, va ser el repte aquest, entrar-hi després de fer moltes proves, vaig haver de fer moltes proves per entrar allà, perquè la ràdio començava i s'havia de muntar de zero, i moltes proves i molts exàmens i proves pràctiques i moltes històries, i allà vaig aconseguir arribar. I clar, òbviament, saltar RAC1, doncs, home, és...
0: Els Champions,
3: això,
0: no?
3: Això, ja jugar a Champions cada dia.
0: Amb estrès total.
3: Sí, no, clar, i clar... Jo venia del món municipal. Allà hi havia gent que ja venia d'altres ràdios, d'estar altres ràdios de primer nivell. I clar, tens el síndrome de l'impostor sempre, de dir, ostres, però jo estic aquí, però bé, sembla que de 17 anys després tampoc tan impostor...
0: No ho feies tan malament,
3: tan impostor,
0: no?
3: Tampoc no devia ser.
0: Clar.
3: I aquesta, aquí Caldes, suposa un altre repte, perquè i al darrere d'assumir la responsabilitat de direcció, que no l'havia feta, el que implica la direcció, que ja no és només periodística la feina, sinó que hi ha molta part de gestió i administrativa i una part de representació, tota una sèrie d'elements que van atribuïts al tema de la direcció. Era un altre repte perquè anava associat a un trasllat, a un reinici, a un tornar a començar, si vols dir-ho d'aquesta manera, d'un projecte que bé, que té tot un repte i un interès que, bé, des del punt de vista professional també té el seu interès. Per tant, tots tenen el seu interès quan parlem d'aquests micròfons. Sí que és veritat que d'alguna manera em segueix bastant el vermell,
0: perquè, el vermell?
3: Sí, perquè Ràdio Sabadell té com a color corporatiu el vermell, RAC1 té el vermell,
0: sí?
3: Ràdio Caldes té el vermell,
0: sí?
3: Santa Perpètua és negre i Palau no tenia color.
0: En aquell moment, què vol dir això? Arregla-ho, ja.
3: No, en aquell moment no tenia un logo, es va canviar el logo, va passar el taronja, crec que ara tenen el blau, però no, el vermell segur que
0: vermell.
3: No.
0: Però avui vas de blau, no vas de vermell avui.
3: Per contrastar una miqueta. Home.
0: Molt
3: sí,
0: bé,
3: no?
0: Bueno, blaugrana. No?
3: També.
0: Doncs bé, doncs, ja, com veieu, hi ha molts javis, no?, darrere dels micròfons, però a més, avui no tenim temps, però només direm que hi ha molts més javis, perquè el Javi també és actor, És director d'un grup de teatre, tàndem, locutor, redactor, cap de producció Ràdio Sabadell, presentador de televisió a Viladecans, etc. I a part de periodista, com hem dit, locutor a RAC1 durant més de 18 anys. Però no parlarem de tot això perquè no tenim temps. I anem amb una altra cosa. Com dèiem, ens interessaria, doncs, aviam si logrem que sigui una petita experiència. Has explicat milers d'històries, Xavi, algunes molt importants de gran impacte que han fet trontollar part del país i algunes altres potser més petites, quotidianes. Però potser, fins i tot, són les que més acaben tocant. Perquè quan la gent escolta una notícia, la sent en 2 minuts, però aquells 2 minuts poden impactar profundament i poden durar hores, dies, setmanes. Nosaltres sempre diem que darrere d'una persona, ja saps, sempre hi ha una història, però tu, que has passat mitja vida buscant històries, que ets el Mac Merlin de les històries, com veus que neix, com veus tu, Javi, que neix una història? O de tantes coses que passen al dia, com pots dir això serà una història?
3: Perquè ho notes.
0: Amb què?
3: No sé per què. És
0: instint.
3: És una mena d'instint que desenvolupes amb els anys. Uh-huh. És aquest instint periodístic que és, a vegades és el que es diu dins de la professió, és olores la sang. Sí, es diu una miqueta així de...
0: A l'estudi no hi ha sang, no? Per això aquí...
3: Alguna vegada se'n farà. Encara és molt nou.
0: Home, avisa'm.
3: No, ja es notarà, ja sí. Ja es notarà i més de cara l'any que ve...
0: Exclusiva, fes una exclusiva, va.
3: No, home, no, l'any que ve hi ha eleccions municipals, ja veuràs després com correrà la sang aquí.
0: Vale, ja
3: altres, però,
0: molt bé.
3: Però és normal, perquè són, uh-huh, són cíclics aquests moments... Estic parlant en sentit metafòric, òbviament, que ningú m'acabi les paraules de forma literal. Uh-huh. Però hi ha aquesta mena de sensació de quan veus alguna cosa, quan uh-huh sents alguna cosa, quan t'expliquen alguna història, després de molts anys de dedicar-t'hi, de treballar-hi, te n'adones que potser al darrere d'allà, d'allò que et comenten, pot haver-hi alguna cosa interessant, sempre després d'haver fet tot el procés periodístic, òbviament, de confirmació, de verificació, de contrastar aquestes, uh-huh, aquestes dades, però ho notes d'alguna manera. I una cosa que és molt important...
0: Però com recuita, perdona que t'interrompeixi, vull dir, en totes les coses que passen al dia, no? Una història amagada que estigui allà, que hagis de decidir com recuita, ostres, aquesta, tiro del fil, no?
3: Perquè et toca. Perquè si a tu t'impressiona, si tu t'afecta, si tu et fa girar la mirada o et fa dedicar-hi una atenció específica, és perquè allà al darrere a tu ja t'ha afectat. Per tant, uh-huh, si tu ja t'ha arribat, allà al darrere hi ha alguna cosa que pot fer, que pot arribar també a altres persones. I una cosa que jo dic també sempre a tota la gent, que sobretot la que comença en el món del periodisme, però també ho parles moltes vegades amb companys, és molt important mirar, observar. Quan ets periodista, la teva feina és explicar el que veus, el que sents, el que vius. Per tant, els periodistes i moltes de les noves generacions ara que passen el dia mirant el mòbil, les històries, sí, moltes poden arribar a través del mòbil, a través de les xarxes socials i tot el que tu vulguis, però el periodista no deixa de ser una persona que passa pel carrer i que veu les coses, i quan veu un cartell que està al revés, que està girat, una cosa que passa, un fet, alguna cosa que no li quadra en el que hauria de ser la normalitat d'aquell entorn en el que està, allà pot haver-hi una història, allà pot haver-hi una notícia. I el primer que ho ha de buscar i que ho ha de notar és el periodista que està en allà. Si la curiositat que genera qualsevol cosa que passa al carrer a qualsevol persona, a qualsevol veí, és una possible notícia, ja està generant curiositat. Per tant, el periodista el que ha de fer és l'exercici d'explicar-la i transportar-la, traslladar-la a l'audiència a través del mitjà que sigui la ràdio, sigui el diari, la tele o una xarxa social, perquè ara lluitem també contra les xarxes socials.
0: També és veritat. Escolta, i una altra cosa, en un món ple de presses, on hi ha una possible notícia i has d'anar superràpid, com hem dit abans, com es porta l'equilibri de la rapidesa i l'assegurar que és una notícia certa, que no és fake? Que diguis, atura't.
3: Cada vegada és més complicat,
0: no?
3: Clar, jo durant molts anys no havia de
0: contrastar, no?
3: Clar, durant molts anys no havia de lluitar contra els fakes, perquè no hi havia les xarxes socials. Els últims anys sí que és veritat que és més complex, has d'assegurar-te'n molt més del que vas explicar, però bé, a vegades val la pena prendre-s'ho amb una miqueta de calma i no ser el primer, però sí que sé el que ho diu correctament, perquè ja hi ha hagut diferents casos i moments i experiències de gent que ha matat gent. Ha mort, ara no recordo qui, un d'aquests famosos que de cop et diuen que ha mort i et truca i et diu, no, perdona, estic viu. Dir, ha passat, mira, per exemple, amb el Tomeu Penya, exacte, Mercy Monter. Sí,
0: fa?
3: Clar, ha passat, que el mataven i va trucar i va dir, no, estic una mica viu encara, però clar...
0: Porto aquest, una ensaïmada.
3: Clar, aquestes coses passen i és normal.
0: És fort, això.
3: És normal perquè ara circulen com la pólvora, aquest tipus d'informacions sense aturador, amb la intel·ligència artificial, ja ni t'explico, perquè ara són capaços de recrear,
0: no?
3: I d'inventar qualsevol cosa. Per tant, l'únic antídot que hi ha davant d'aquesta situació és confirmar, és fer la feina de periodista, que és trucar i dir, tinc aquesta notícia, això és cert, això ha passat, és realment així, i fins que no t'ho confirmin és molt arriscat dir-ho. I millor no dir-ho i no cremar-te que dir-ho i haver de rectificar.
0: Clar, clar. I quantes vegades t'has aturat perquè alguna cosa no quadrava i has preferit cercar o tirar el fil d'una altra notícia?
3: Moltes.
0: Sí?
3: Clar, moltes. I tant aquí a Caldes, per exemple, però sobretot a RAC1, que arribaven mil coses i... Clar, jo me'n volia assegurar.
0: El congelador, no? Si no?
3: Sí, sí, sí, el racó de pensar i fins que no tingui clar o no hi hagi alguna cosa que ho verifiqui, i fins i tot a vegades, després de moltes verificacions i confirmacions, sempre hi havia alguna cosa que acabava grinyolant, perquè... Bé, suposo que deu ser innat a l'ésser humà, que a vegades tenim necessitat alguns d'intentar... enganyar o a vegades ja no estan el fet d'enganyar.

0: i potser una de les més escoltades del país. Com es diu això, Javi? Costa? T'agrada? Fins i tot? O és natural?
1: És natural, és la normalitat. És a dir, no tothom pot tenir possessió de micròfon, i la gràcia és escriure pensant en la persona que ho ha de llegir.
0: Correcte.
1: O sigui, no escriure, quan fas això no és escriure com tu llegiries, sinó escriure com creus que ho pot llegir l'altra persona, intentant fer servir les seves moletilles, que es diu, o intentar fer servir les seves expressions.
0: He quedat entès, Javi, vaig tallant.
1: L'he fet a 40 segons.
0: Sí, escolta, no, tirem una mica, ja veuràs, ara m'ho diràs. Durant molts anys has explicat històries dels altres, però n'hi ha alguna que encara t'acompanyi? Ja vas comentar en una altra entrevista la dolorosa de German Wings, però tens alguna altra que no s'hagi acabat de marxar mai? Espera, escoltem aquest petit tall de RAC1 amb el Jordi Basté.
2: RAC1 al 669-1010. El resum és aquest. Han desnonat una senyora de 97 anys per error. Laura, bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
2: Laura Caballero.
0: Te'n recordes?
1: Ostres, em queda molt lluny, això, eh?
0: Un article que vas fer tu, que era... Ja et refresco una mica. Es van equivocar, van entrar en un...
1: En el pis
0: van desnonar,
1: sí.
0: Van desnonar una senyora de 97 anys i li van treure tot.
1: Sí, és veritat. Va perdre...
0: Te'n recordes?
1: Sí, hi havia...
0: El seu llibre, de memòries,
1: de fotografies...
0: Hi havia fotografies,
1: sí, és veritat.
0: Te'n recordes?
1: Ostres, però això fa molts... Clar, és que fa molts anys d'això, sí.
0: I què et va impactar en aquells moments?
1: Clar, en aquell moment sí, però... Com a periodista, i això és una mena de protecció que t'has de fer, t'has de posar una certa armadura, igual que fan els metges, o
0: clar,
1: igual que fan...
0: Clar, és el que et anava a preguntar, com es viu, no?
1: En el moment ho vius molt intensament, però tu has de mirar amb una certa distància tot plegat, perquè les històries no poden formar part del teu dia a dia, perquè no et pots endur els problemes a casa,
0: clar,
1: com no poden fer els metges tampoc, ni els professors.
0: Què els recomanaries, això, que els hi passi als nous que comencen ara?
1: Que s'ho mirin amb ulls sempre de voler aprendre alguna cosa d'aquella història que estan treballant, que estan escrivint, que estan investigant, però per aprendre, no per involucrar-s'hi, perquè les històries poden alguna vegada poden acabar-te fent mal a tu mateix, al teu estat emocional, d'alguna manera. Jo recordo, per exemple, no, aquesta no la recordava.
0: No te'n recordes?
1: Merci.
0: Recordes si van trobar el llibre per això? Perquè el van demanar per antena, fins i tot, si
1: no
0: algú... Perquè tampoc sabien qui se l'havia endut. Vull dir, sí, va haver-hi...
1: Clar, pensa que passaven centenars de casos per aquest telèfon.
0: Del contenidor.
1: Era, sí, clar, és un telèfon que vaig activar jo. O sigui...
0: Que xulo.
1: Sí.
0: Aquí ho podries fer, també, no?
1: Sí.
0: Un contenidor petit,
1: ja, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Clar, però s'ha de fer... Necessita molta dedicació. I aquest telèfon estava en un calaix de la redacció, ningú li dedicava atenció, i recordo un dia que vaig dir... Ja me'l miraré jo, i a veure què hi ha, perquè bé, cada vegada es feien servir més whatsapps, al principi és normal, no es feia servir tant l'aplicació, i a partir d'aquí es va convertir en aquest canal estrella d'arribada. Jo recordo d'allà un cas que aquest sí que d'alguna manera em va perseguir un pèl més emocionalment, que era una dona que tenia una filla discapacitada i un home també amb problemes de mobilitat, que vivia en un segon pis, que no tenia ascensor i que, clar, l'home no podia baixar, la filla tampoc no podia baixar i ella sola no podia anar. No recordo exactament la història, però sé que això es va convertir l'endemà o dos dies després en una foto de portada de La Vanguardia de la dona que va aconseguir sortir de casa amb el marit i la filla, i van poder anar al mar perquè portaven setmanes i mesos sense poder sortir de casa per un ascensor que no es podia arreglar i per un problema amb l'Ajuntament i serveis socials. Bé,
0: doncs algunes culpeixen, no?, el que dèiem, no?, de les quotidianes.
1: Sí.
0: Després hi ha històries, Javi, que no tenen per què colpidores, dramàtiques o injustes perquè et quedin dins. També n'hi ha d'aquelles que són excepcionals perquè les vius en primera persona. Saps a quina em refereixo? N'hi ha moltes. Probablement la de la inauguració de la ràdio, la de l'1 d'octubre a la plaça Catalunya, però n'hem triat una altra.
1: Ah, a veure,
0: ara, per un moment...

0: Intenta veure aquesta imatge. Són les 3 de la matinada. Estàs sol. O potser amb algú que vigila les instal·lacions. Ets a la planta 15 d'un edifici de la plaça Francesc Macià, preparant i iniciant el dia de treball a la ràdio, concretament a la redacció de RAC1. Hi ha silenci. I de cop i volta, fum. Te'n recordes d'aquella nit?
1: I tant, que me'n recordo.
0: Sí?
1: Sí, clar, home.
0: I de com et van treure els bombers?
1: Sí, home, ho tinc molt gravat, aquella nit.
0: Quin va ser el primer pensament que vas tenir?
1: Jo pensava que algú s'havia...
0: Corre o què?
1: No, el primer pensament és que algú s'havia deixat la torradora encesa a la cuina i que estava allà cremant, perquè és que sortia fum del sostre però no entenia exactament el què, no veia flames, no veia res. I clar, cada vegada sortia més fum del sostre. Sí, estava sol a la redacció, això ja ho sabia, perquè estava fent un torn que no em tocava, però per una història personal del que li tocava em va tocar més fer aquell torn, que era el de tancament de nit. I vaig, això, el que vaig saber després és que estava sol a l'edifici. Això no ho sabia, que jo sabia que hi havia el senyor de seguretat, però m'imaginava que hi havia més gent a l'avantguarda.
0: I després vas tornar a ensenyar els entera i tot, no? El foc.
1: Sí, clar, vaig baixar, o sigui, després de molta estona, de veure que cada vegada hi havia més fum, que a la redacció no hi havia res,
0: que no era la torradora,
1: que no era la torradora, és el primer que vaig anar a mirar, que no em quadrava perquè hi havia molt fum, però venia de dalt. Clar, normalment jo ja sabia que els incendis venen de baix, però el fum no em quadrava res. Clar, vaig baixar a buscar el senyor de seguretat, de dir, escolta, no sé, m'estic trobant amb això. I ja el vaig veure com molt atabalat, de sí, és que m'estan saltant les alarmes aquí i tal, però no veig res.
0: Una pluja de foc, vas dir tu, no?
1: Sí, això després. Clar, en aquell moment ja arriba la Guàrdia Urbana, arriben ja els primers bombers i ja comença a ser una miqueta tot caòtic i quan arriben els primers bombers ja em diuen que ells sí que veuen el fum des de fora, no el foc. En aquell moment encara no hi havia foc, estava tot contingut, com una mica el color són llames, una miqueta això, perquè estava tot contingut dins dels vidres. I els hi vaig dir, bé, jo si voleu us ensenyo des d'on surt el fum, jo no sé l'origen. I van pujar amb mi, amb l'ascensor, allà, tots, la típica escena aquesta de tots esperant a l'ascensor, ells amb les bombones, amb tot d'allò.
0: Ai, que bo!
1: Era si era 13 d'agost o 14 o 17, o no, que era la setmana el 15 d'agost. I pujant l'ascensor es va parar, no s'obrien les portes.
0: Què dius?
1: Vam fer el que no s'hauria de fer en cas d'incendi. M'ho van dir els bombers, però van dir que són 15 pisos, pugem amb la...
0: Oh, que dropos!
1: I quan vam pujar allà els hi vaig ensenyar i van anar ja directament cap a dalt i a partir d'allà va començar l'explosió, la pluja de foc, perquè clar, l'obrir la porta va entrar l'oxigen i ja va començar tot el show. Però ningú va... No, l'última instrucció que jo vaig tenir és queda't aquí.
0: Sí, una porra.
1: Clar, jo quan vaig veure que començava a petar tot, dic, no, jo no em quedo aquí, home, no faré. No, jo no sé on tens el foc.
0: I allà que et sortia més l'esperit de periodista, perquè clar, ensumaves una notícia o sortir tota castanya?
1: No, l'esperit de supervivència, claríssimament. No? O sigui, vaig baixar els 15 pisos corrent, o sigui, m'ho vaig deixar, no vaig agafar res, no vaig pensar en allò, agafar les pertinences més bàsiques, no vaig baixar i clar, que en aquell moment sí que queia tot el foc i tota la història i els bombers renyant-me perquè passava per allà, dic, però senyor, si és que estic sortint d'aquí, estic intentant fugir i no tenia l'instint periodístic perquè en aquell moment de seguida va venir una companya de Catalunya Ràdio, clar, ells veien el foc perquè hi havia línia visual, ja la línia visual, ara ja no, hi havia línia visual entre les dues ràdios i ells de seguida també van venir i anaven preguntant, jo els demanava deixeu-me en pau, no em demaneu que us expliqui què està passant ara mateix, sortint d'aquí.
0: Bueno, ja com a persona, no? Llavors.
1: Com a persona, sí.
0: Escolta, també vaig escoltar una entrevista, una frase teva que deia, i em va quedar gravada, diu, estic tip de perdre vida. Suposo referint-te a aquell treball matiner, com dèiem abans, a prop de les 3 del matí, cada matí a RAC1, etc. O a què et referies? A perdre qualitat de vida, temps, a moments?
1: No, perdre vida, anys de vida. O sigui, llevar-te a les 4 i mitja del matí durant 15 anys, jo crec que cada dia perdia una miqueta de vida, perquè el cos no va al ritme, jo recordo, sempre vas adormit, els divendres és horrible, era horrible, m'adormia tot arreu i a cap de setmana intentava recuperar una mica, però era un ritme, a més, que arribava a la ràdio a les 5:15 o 5:30 i anaves a pinyó, però a sac, fins a les 11 del matí, no? Era un ritme intensíssim. Després reunió i tota la tarda connectat, perquè també tota la tarda constantment whatsapps i missatges i canvis d'escaleta i canvis de guions que s'havien de fer la tarda. Era perdre anys de vida, això.
0: I va arribar un moment, Javi, que vas decidir canviar. I vas comentar, potser amb aquest canvi, amb aquesta proposta de projecte, potser ara podré fer un safari. Era literal? Parlaves d'un safari realment?
1: Sí, sí.
0: Perquè sabem que t'agrada la natura.
1: Sí, sí, és literal,
0: sí?
1: És literal.
0: Sí? Estàs... I l'has fet?
1: No,
0: l'has
1: encara
0: pogut
1: no he tingut
0: fer programat
1: temps. No, no.
0: Amb aquests mesos que han passat?
1: S'està mirant, sí? Sí, ho estic mirant. Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. El que no sé si serà aquest any o serà el que ve, però sí, sí.
0: Molt bé. Escolta, hi ha un lloc que també ha anat apareixent diverses vegades mentre preparava aquesta entrevista. Un racó, el teu racó. Tu passejant per aquí a prop, entre camins i corriols, entre rierols i pedres, i passant al voltant de masies abandonades, veient la Mola o la Serra de Codines. Un silenci, el teu racó. I potser tan sols una reflexió. Allà, sense reunions, sense telèfon, sense notícies, sense emissores grans ni petites. T'hi veus allà? Què sents allà?
1: El contacte directe amb la natura, és que és aquell moment meu, és aquell moment en què m'és igual que estigui passant, perquè és aquell moment meu que...
0: Desconnexió total,
1: desconnexió,
0: no?
1: Total i contacte, desconnexió total del món i connexió total amb l'entorn i amb la natura i amb el paisatge, amb els paisatges magnífics que hi ha per aquí i que per sort molts d'ells encara estan prou desconeguts i...
0: no els diguem
1: i jo que també sóc com una miqueta una cabra i em poso pel mig d'un bé de gust, sí que és veritat, i això crec que ja ho he comentat algun dels responsables, però les coses de Palacio van despacio, sí que és veritat que en el darrer any molts d'aquests camins, corriols, senders que hi ha per aquí al voltant han quedat molt malmesos per la sequera, les ventades i cada vegada has de fer més malabarismes per intentar passar, perquè molts d'ells han quedat bloquejats per arbres caiguts, pedres i és una llàstima, perquè molts d'aquests camins tenen la pinta de fer segles que es fan servir i si no els cuidem una miqueta perdem aquest punt de patrimoni humà.
0: Doncs fem aquí una petita reflexió, no? Ho deixem a l'aire, no?
1: Cadascú que valori.
0: Escolta, arrel d'això, d'aquest racó tan bonic i del safari, permetem fer-te un xic d'humor. Fa uns mesos, en una entrevista amb la Núria Cortés, ella et va preguntar, qui és en Javi? Te'n recordes?
1: No.
0: Sí, i tu, jo sí que me'n recordo, i tu vas respondre tot somrient. M'estic buscant a mi mateix. I jo et pregunto, han passat uns mesos, t'has trobat ja a la Serra de Codines?
1: No, segueixo buscant, tinc tota la vida. Molt bé.
0: Doncs escolta, hi ha moments de la vida que una fotografia potser no ho explica tot, potser tampoc ni un titular, ni una entrevista, i ni tan sols una conversa. I llavors arriba una cançó i de cop potser ho explica tot, perquè hi ha cançons que ens transporten, que ens tornen a una etapa, a uns records o emocions, potser a una manera de viure. I hi ha algú que em va donar un consell: deixa més espai a les cançons i després pregunta. I avui, sap Javi, ho farem.
1: Val.
0: Endavant la cançó Monter. Javi, que la gaudeixis.
1: Ara és el que hauríem de dir, uns minuts musicals. Tenim un problema.
0: Sí, tenim una trucada telefònica molt important ara. Però bé, si no entra la cançó no passa res. Escolta, direm que és una cançó instrumental de Mecano. I la meva pregunta és, com és que has escollit aquesta cançó?
1: Perquè és una cançó que em transporta, aquesta. Mira, escolta.
0: Gràcies, Monter.
1: Intentaré anar parlant sobre aquesta música, però no la baixis, deixa-la. Això, si li posem un punt accelerat, que no ho pots fer, però si ens la imaginem un punt més accelerada, gairebé un quart de punt més accelerada, mira, veus? Imaginem-nos-la un punt més accelerada. Aquesta és La música que em transporta el 8 de maig del 1993, perquè aquesta era la sintonia del primer programa de ràdio que jo vaig fer amb la meva amiga, la Gemma Bassolo, durant 2 anys. I jo recordo que, clar, vaig descobrir aquesta cançó. En aquella època no hi havia biblioteques de sintonies, ni hi havia històries d'aquestes, havies d'anar buscant instrumentals que estaven amagades a les cares B i històries així. I clar, jo vaig descobrir aquesta i vaig pensar, m'agrada molt, però m'hi falta ritme, i recordo que ho vam fer a l'època amb el Revox, la vam gravar un punt accelerada, i aquesta era la sintonia del programa. I clar, ho sabia, que em volies fer una entrevista de ràdio, i clar, a mi aquesta em va marcar, perquè d'alguna manera va ser l'inici.
0: Et transporta, no?, el començament de tot, no?
1: I tant, em va costar molt tornar-la a recuperar, perquè això és d'un vinil, com deies, de Mecano, de...
0: Una de les poques, no?, que es van fer instrumentals, no?
1: Una de les poques que van fer instrumentals, i no era dels... Això era del disc de l'anterior, del Descanso Dominical, que encara no tenien molt èxit. Va costar molt trobar aquesta cançó, fins que no va arribar a Spotify i YouTube, no la vaig poder tornar a recuperar, i ostres, va ser una meravella.
0: Doncs me n'alegro veure aquest somriure que tens, Javi, i si et sembla, doncs passem a un altre tros d'entrevista.
1: Ah, val.
0: Doncs escolta, ara passem a una altra etapa, la de la inauguració i l'estructuració d'aquesta ràdio. Ens la situem al passat febrer del 2026, en aquells dies en què encara estaven acabant coses, infraestructures, tecnologia, programa inaugural, jingles nous, detalls, molts detalls, i s'acostaven les 5 de la tarda. Com vas viure aquell dia i les hores prèvies a... Què passava per al teu cap, Javi?
1: Bé, només esperava que en el moment de començar... No dic que s'encengués el pilot, perquè no n'hi havia. Per tant, en el moment de començar, que funcionés tot, vam haver de patir fins l'últim minut, perquè, com sempre diuen, darrere d'una gran estrena sempre hi ha grans problemes, i efectivament es va complir, com era d'esperar. I res, crec que va fluir, que va funcionar bé. No sóc conscient tampoc de com va sonar, perquè quan estàs aquí dins no saps com sona fora.
0: Però espera. Primer preguntem el que va passar abans, o sigui, quan t'estaves esperant a les 5 de la tarda, no? Com ho vas viure, tot això?
1: Bé, jo vaig necessitar poder entrar aquí on t'estàs tu ara, uns 3-4 minuts abans, perquè era el moment que jo necessitava de descompressió per poder afrontar les 2 hores de programa inaugural. Era la primera vegada que jo parlava per... feia un programa a Ràdio Caldes, era l'inici, la inauguració de les emissions des d'aquests nous estudis. Això estava planíssim de gent, havia vingut moltíssima gent, moltes autoritats fins i tot, o autoritats o gent representativa a nivell de la ràdio a Catalunya, dels mitjans de comunicació a Catalunya, que crec que posa valor el paper de Ràdio Caldes, i per mi era important que això sortís bé, però que sobretot sortís bé
0: però com ho senties tu, Javi? Vull dir, nervis?
1: Sí, clar.
0: Emoció?
1: Molta emoció.
0: Com aquell dia del 1993, de dir, ostres,
1: era una emoció diferent. Era una emoció diferent.
0: Descriu-la.
1: Era el moment d'estrenar un projecte, de posar... És a dir, quan, si fem el símil amb una obra de teatre, és el moment d'aixecar el taló. Si tu has estat treballant molt de temps per fent els decorats, fent assajos, mirant això cap aquí, això cap allà, posar la llum, i el moment que aixeques el taló ja no hi ha marxa enrere, ja és això, i pots fer de més i de menys perquè acabi de funcionar, però era el moment d'aixecar el taló, de demostrar que Ràdio Caldes havia canviat i que s'havia fet gran, i que començava una nova etapa. I bé, aquesta era l'emoció d'aquest repte i aquest compromís. Però el que anava a dir no era només per mi, no era només per mi, era per tota la gent que feu Ràdio Caldes. O sigui,
0: però no
1: era
0: deixes
1: jo.
0: Parlar.
1: Perdona.
0: Jo t'he preguntat, Javi, com ho vas viure i com estaves de nerviós o no, com ho estaves vivint els moments previs a... no què representava la ràdio en aquells moments, que ja ho vas explicar en altres entrevistes. Espera, espera. Allà ens has explicat que era la pujada de taló, que era molt maco, no? Però permeta'm ara introduir-te en una altra cosa. Preguntaves a gairebé tots els convidats què li semblava les instal·lacions, te'n recordes?
1: Sí.
0: La ràdio, l'espai... Uns deien, sembla la NASA, uns altres. Fa olor de plàstic nou, uns altres. Sembla nòrdic, te'n recordes? I en canvi, saps, Javi, no vaig escoltar a ningú que t'ho preguntés a tu. Tu com vas viure aquestes instal·lacions? Com les veies?
1: Que feien olor a nou, òbviament, però que feien olor a un munt de possibilitats.
0: Ah, que maco! M'agrada aquesta metàfora. Molt bé. Escolta, i arriba un moment solemne, oficial. Després de moltes hores de treball, surt això. Sentir quan va sonar aquella sintonia?
1: Molta emoció, igual que ara, perquè no l'he tornat a sentir.
0: Ho sé.
1: No l'havia tornat a sentir, molta emoció. Home,
0: he tingut que regatejar.
1: Home, és crec que posar en valor la ràdio. O sigui, la ràdio es mereix això, Ràdio Caldes es mereix això. Una sintonia institucional com Déu mana, que la posi en valor, que demostri que necessita i que cal aquesta aposta per aquest mitjà.
0: Vosaltres no el veieu, però jo sí que us puc descriure que està emocionat.
1: Home, i tant.
0: És maco.
1: Escolta
0: una cosa molt ràpidament ja, perquè se m'ha menjat, com que parla tant, se m'ha menjat gairebé tot el programa. Potser haurem de fer una altra part, eh? Escolta, vas explicar també moltes coses, no? Vas explicar des de l'estudi 2 que es veia el campanari, el casc antic, escoltant, que es podia imaginar i crear i tenir molta imaginació, no? Per totes les vistes que es veien. Però va passar una cosa molt interessant en aquest programa inaugural. Permeten també recordar-te això que va passar. A més del programa va aparèixer una exclusiva. Te'n recordes? Una regidora al peu del carrer, a micròfon en mà d'un company, et va fer una proposta de programa. De gent gran, tertúlia i de safreig, molt de safreig aquí a Caldes. I no és el mateix que fas tu en el teu programa de safreig. Bromes a part, t'esperaves aquell moment? No. No saps a què et refereixo?
1: No.
0: Sí, jo ho tinc, està gravat, eh? Jo vaig escoltar,
1: una regidora
0: va fer-te una proposta i va dir, jo vull un programa la temporada que ve i vull parlar amb tu, i és de tertúlies i és de gent gran i és de safreig.
1: Em sembla estupendo.
0: I jo pregunto, l'exclusiva és està ja pactat? Ja es farà o no es farà?
1: No, perquè encara no, sincerament, no m'he posat encara en la temporada que ve.
0: Ah, molt bé. Bueno, regidora, dona'm a mi les gràcies, eh, doncs.
1: Però em sembla molt bé aquesta proposta, perquè qualsevol idea, projecte que suposi que la gent de Caldes passi pels estudis de Ràdio Caldes, per mi és una proposta fantàstica. O sigui, com més gent passi per aquí, millor.
0: Escolta, i quan sents això... Com va sonar aquest nou jingle? I el que va explicar el Ramon, la meva pregunta és evident. Hi ha el xiules a la dutxa, com diu el Ramon?
1: El tararejo. Xiular encara no. Tararejar alguna vegada sí. Sí. Sobretot al principi, oi tant.
0: Sí?
1: Clar, necessitava veure si d'alguna manera m'arribava i...
0: Se't quedava, no, d'alguna manera?
1: Sí, crec que una miqueta ho hem aconseguit.
0: Tinc una altra sorpresa.
1: Val.
0: Van passar més coses en aquell dia. Van arribar missatges, veus conegudes de companys de ràdio dels orígens, de professionals, que ara formen part de la història de la ràdio i televisió catalana. Uh-huh. Alguns de la ràdio Sabadell que vas treballar amb ells. I entre tots, crec que en va haver un que potser va ser molt especial.
2: Bon dia, sóc el Jordi Basté i des d'aquí voldria celebrar amb vosaltres la creació d'una nova ràdio, Ràdio Caldes, i a més amb un dia tan marcat com aquest, com el Dia Mundial de la Ràdio. A més, podria afegir, per la coneixença que tinc de la persona, que si al darrere hi ha la mà del Xavi Sala, oli en un llum. Que sigui un gran èxit i per molts anys.
0: Ja has vist, t'esperaves aquest missatge?
1: No, de fet esperava que no l'enviés, perquè no perquè no volgués, sinó perquè se li va...
0: L'olla.
1: No, té tantes coses al cap, és tan hiperactiu que,
0: no para.
1: Si no li estàs molt al darrere...
0: Però un reconeixement en públic, fixa't. Oli amb un llum.
1: Sí,
0: no?
1: És una persona que, tot i que pugui no semblar-ho, té aquesta atenció per tot, tot l'equip, i reconeix, igual que t'ha de dir les coses que no fas bé o que no li han agradat, també reconeix a la seva manera la feina feta. És a dir, no, potser durant 15 anys no et diu res o no valora d'alguna manera la feina que has estat fent o el sacrifici, però després, en moments puntuals, ho fa. I ho fa en un acte, o ho fa en un article, o ho fa...
0: I tu esperaves el que et va dir?
1: No.
0: I com et va...
1: Home...
0: L'havies sentit abans, el missatge, o no?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Bé, no em va sobtar, és a dir, no em va estranyar, no em m'esperava que digués això, però home... diguéssim que d'alguna manera t'anima a tirar endavant amb el projecte, clar que sí.
0: Molt maco. Doncs escolta, mira, com que ens hem menjat molt de temps i avui el César pobre no està aquí perquè està malalt...
1: Pobre, una abraçada, César.
0: Esperem que es millori ràpid, que me necessito ajuda. Et faré tres preguntes que tenia preparada a ell. Què et sembla?
1: Val.
0: Diu, és més fàcil preguntar o respondre?
1: Preguntar, claríssimament.
0: Quina entrevista t'hauria agradat fer i encara tens pendent?
1: Uf! Ostres, és que tinc moltíssimes entrevistes, perquè m'agrada fer entrevistes i m'agrada escoltar i aprendre del que diuen de les entrevistes. O sigui, m'agrada molt aquesta posició en la que estàs tu ara, d'anar preguntant i intentar conèixer o aprendre què m'està explicant l'altra persona.
0: I quin titular has llegit alguna vegada i has pensat, això no m'ho crec ni jo?
1: Cada vegada que els polítics fan promeses...
0: Que bo.
1: És que...
0: Bé, doncs canviem, que si no te me'n vas cap a les municipals i el safreig. I no toca el safreig avui. Escolta, anem a fer aquest minijoc. Anem a fer com sempre, intentem canviar el ritme i sense pensar, jo et dic una paraula i tu em dius el primer que et vingui al cap, d'acord?
1: Val, ok.
0: 1983.
1: Tenia 6 anys.
0: Una veu radiofònica.
1: Albert Malla.
0: Una entrevista emocionant.
1: És que no en recordo cap d'especial, però sé que n'hi han hagut moltes.
0: Bé, no passa palabra. Un somni. El teu somni.
1: El meu somni? Poder fer un safari.
0: Molt xulo. Ràdio Caldas.
1: La llavor d'alguna cosa que pot ser molt gran, espero.
0: Futur.
1: Futur. Ostres, són preguntes molt complexes aquestes per respondre. Futur.
0: Quin repte tens a mitja oculta?
1: T'anava a respondre amb un adjectiu esperançador.
0: Que maco. Escolta, tu t'has plantejat alguna vegada escriure un llibre?
1: Sí, ho he fet.
0: L'has fet? L'has editat?
1: Sí, dos en tinc.
0: Sí? Carai.
1: Sí, però...
0: I podem dir de què van, però o no?
1: Soy el negro.
0: Són exclusives? No. Que ets un no, no ets negre, ets blanc.
1: No, però... No surto no? Els agraïments. No,
0: sí?
1: No.
0: Val.
1: Però ja n'he fet dos, sí.
0: Sí? Molt bé. Doncs, escolta, ara sí, hi ha una cosa que sí que et voldria preguntar, perquè quan et vaig proposar de venir, em vas dir una frase.
1: A veure, què vaig dir?
0: Em vas dir, jo no sóc tan interessant.
1: I és veritat.
0: I jo et vaig dir, i et vaig respondre una altra. Per mi sí, perquè ja ho saps, a De Portes Endins sempre diem que darrere de cada persona hi ha una història. I veient algunes de les que hem trobat, i has explicat, la veritat és que tens raó, no tens una història, en tens moltíssimes. Per exemple, n'hem trobat una altra que potser no és tan glamurosa, aviam què et sembla. A veure si te'n recordes. Estàs preparat?
1: Va, sorprèn-me.
0: Situat, any 2024. Tu estaves cobrint una notícia a Girona. Fins aquí tot bé. Te'n recordes? Seguim, cobrint una sessió de cinema. Fins aquí tot normal, potser fins i tot avorrit. Però aquí canvia tot. Quan es descobreix que no era estrany per la pel·lícula que s'emitia ni als actors ni al local, sinó perquè potser sonava un xic estrany, i ja ens ho diràs, el fet que la sessió de cinema fos nudista. Explica'ns només una cosa. Quan et van proposar aquella notícia, què vas pensar exactament? Com escaquejar-te o com anar a descobrir aquella exclusiva de notícia?
1: No, no, em va semblar apassionant poder anar a explicar.
0: Anem era... currat, eh, Xavi?
1: Sí, sí, no, ho veig, no, no, fantàstic. Sí, home, és, no deixa de ser sorprenent, clar, vas a una sala de cinema, era el Cinema Girona de Barcelona.
0: Mm.
1: Allà,
0: a Girona de Barcelona.
1: El Cinema Girona de Barcelona, que són mm-hmm. estan a tocar de Gràcia. Clar, això es va decidir el dia abans, perquè anàvem a fer simplement la notícia de, es fa aquesta primera projecció d'una pel·lícula amb el públic nudista, però el dia abans el Bundó va proposar d'anar a fer aquesta cobertura i em va demanar això de si podia anar. Anem allà i sí, home, va, clar, el moment en el que la gent normalment en un cinema, quan arribes abans de la pel·lícula, deixes la jaqueta i intentes col·locar les crispetes que no caiguin
0: a la tovallola, no?
1: Clar, allà no només deixava la jaqueta, sinó que s'anaven traient tota la roba i ja paitollada amb el
0: les crispetetes,
1: sí, però jo era, sí, clar, havies d'aguantar massa les coses allà, però jo era el més inofensiu, perquè al cap i a la fi jo anava amb el micròfon i ja està, però clar, allà quan hi havia càmeres de televisió i
0: que bo,
1: bé,
0: que bo.
1: Un punt més d'allò, però bé. Interessant.
0: I potser va ser una de les històries que encara avui penses, no m'hauria imaginat mai que acabaria fent aquesta notícia?
1: No, òbviament, no n'estava pas i no m'imaginava anar a retransmetre una sessió nudista de cinema, com tampoc m'imaginava, per exemple, estar allà, ara que ha estat, que la setmana passada va estar tan en boga la visita del Papa a Montserrat, tampoc m'imaginava que estigués allà en un moment històric que va ser quan van treure la Verge de Montserrat en passeig per allà a la plaça i jo allà retransmetent el passeig de Nostra Senyora. No sé, no recordo com l'haig de dir, no sé si l'haig de dir sí, la Moreneta, però no sé si és Verge o... Sí que em van corregir, perquè jo vaig dir-ho d'una manera, havia de dir una altra, perdó si no ho estic dient bé, però no...
0: Bé, doncs escolta, Javi, ens hem enrotllat molt, vaja, t'has enrotllat molt, t'ho haig de dir, i estem arribant al final.
1: T'ho he posat fàcil.
0: Més fàcil, diu? Monter, digues alguna cosa. Doncs escolta, com t'has trobat, Javi?
1: Bé, ja acabem. Això sí. sona comiat.
0: Sí.
1: Queden 5 minuts.
0: Què t'ha semblat l'entrevista?
1: Aprofita.
0: Ara.
1: Què m'ha semblat? Bé, però quan comença?
0: Quan comença l'entrevista? Vols una segona part?
1: No, jo puc buscar, no hi ha problema.
0: Saps que puc buscar?
1: No cal que busquis.
0: I generalment trobem.
1: No cal que busquis, no.
0: I què t'emportes d'ella?
1: A l'entrevista, bé, m'has fet recordar coses, no recordava lo de la senyora desnonada per error, és veritat, no la recordava, i tornar el 13 de febrer a la inauguració, perquè, tot i que aquest dia a prop a mi ja em queda llunyíssim, perquè tanta feina, tantes coses encara per fer, que em queda llunyíssim aquell 13 de febrer, i va suposar molta feina poder arribar allà.
0: Clar.
1: Però bé, un cop superada és allò, és un cop superada una cursa d'obstacles, un cop has superat un obstacle no mires enrere la que has saltat, sinó que estàs mirant la propera que has de saltar.
0: Bé, doncs Javi, vols afegir alguna cosa més? Curta? Molt curta?
1: Sobre què?
0: No, d'algú que no t'haguem preguntat perquè no hem tingut molt de temps i que vulguis ràpidament perquè hem de fer la reflexió final?
1: No, que la ràdio és... Per mi és el mitjà de comunicació que, tot i que tingui molta competència, especialment ara amb les xarxes socials, és el mitjà que pot arribar més fàcilment.
0: Sí, digue'm una cosa, de què et sents més orgullós del que has aconseguit fins ara?
1: Aquí, a Ràdio Caldes?
0: De tota la trajectòria.
1: De la trajectòria. Doncs que poques vegades m'hagin hagut de retreure que no he explicat alguna cosa que no sigui certa.
0: Que bo.
1: No, prefereixo no dir-la, com m'he dit al principi, prefereixo no dir-la si no n'estic segur que dir-la i que després m'hagi de retractar.
0: Doncs escolta, si em permets, perquè ja m'estan dient que tallen, no? Doncs escolta, a mi sí que m'agradaria fer una petita reflexió final, si em permets. I dir això, potser hi ha persones que ocupen titulars, que ocupen càrrecs portades, però hi ha un altre tipus de persones igualment d'importants que potser de vegades estan darrere, ajudant, dirigint, narrant, buscant. Persones que ocupen espais, però sobretot espais humans, espais de confiança, de trobada. Espais que fan que la gent aprengui i sobretot fan que les coses passin. Avui no hem entrevistat el director de Ràdio Caldes, hem entrevistat a la persona que hi ha darrere, el Javi. Una persona que ha dedicat anys a escoltar, a preguntar, a explicar històries, a donar veu, i que avui ha permès que li obríssim les portes per deixar que, en part i per una estona, la història fos la seva. Avui ha estat per tu, Javi.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sí. En aquest cas és per tu.
1: Totalment, sí, sí, sí.
0: Perquè la ràdio al final no són les parets ni els estudis, ni tan sols els micròfons. La ràdio són les persones i les seves històries. I potser el millor homenatge que podem fer a una ràdio local és recordar que continua sent un lloc on la gent es troba, s'escolta, es coneix i creix. Javi, gràcies per la conversa, per la confiança, per la teva apertura i per continuar creient en la gran importància i el paper que fan les ràdios locals. I Javi, nosaltres avui tanquem temporada, però només tanquem els micròfons perquè les històries continuen. Quan vulguis, parlem de la renovació del nostre fitxatge, però no diguis res encara. Deixem-ho en misteri i si tot va bé, ja ho descobrirem la temporada que ve. Gràcies per aprendre i créixer junts. Bon estiu, gràcies Javi.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
0: Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè
4: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
4: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra estan investigant els agents de mobilitat de Caldes que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal del sindicat. La unitat d'investigació de Granollers lidera la investigació per esbrinar si aquests treballadors haurien comès o no un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Ahir va començar el judici dels 11 xòfers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Tal com recull el Nou, la Fiscalia va portar ahir davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i 2016. El judici està previst que s'allargui fins al dijous. Aquest matí, els alumnes de l'Institut Escola de Caldes han presentat l'obra intergalàctica al Casino de Caldes. Els estudiants de primer i segon d'ESO i de l'optativa de música de quart d'ESO han estat els encarregats d'interpretar aquesta obra en una versió adaptada en petit format de l'obra homònima creada en el marc del projecte Com sona l'ESO. Demà a la Sala Noble de Can Rius, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la conferència organitzada per l'Aula Universitària de Caldes sobre la nostra salut genètica i epigenètica a càrrec de Cristina Camprubí, doctora en biologia celular i genètica. L'acte parteix de fer descobrir com l'epigenètica va més enllà dels gens posant el focus en factors com l'alimentació, l'estrès o emocions. L'assistència té un preu de 5 euros o tenir la quota de soci de l'Aula Universitària de Caldes. Demà a la Biblioteca Municipal, des de 6:45 fins a 6:45 de la tarda, hi tindrà lloc la sessió d'Històries que ballen. Aquesta funció, emmarcada en el programa de Petits Petits i a càrrec d'un conte de sac, està adreçada als petits fins a 3 anys amb l'objectiu que a través dels contes i la música puguin fer una descoberta corporal. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de la Biblioteca de Caldes. Atenció, conductors, perquè demà, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí de divendres, la carretera C59 entre Caldes i Palau-Solità registrarà talls puntuals de trànsit pels treballs de reparació de sots que hi ha actualment, mentre durin les afectacions es durà a terme el pas alternatiu dels vehicles. Respecte al temps, s'espera una matinada tranquil·la i fresca amb una temperatura mínima que baixarà fins als 18 graus de la matinada. Al matí el cel es mantindrà completament serè a tot el municipi. A mesura que avancin les hores, la radiació serà molt intensa i farà pujar els termòmetres ràpidament, tot i que es quedaran una mica més curts que avui, amb una màxima prevista de 30 graus a les hores centrals del dia. No es preveu cap mena de precipitació i tot resta a l'espera que arribi la primera onada de calor de la temporada i es disparin novament les temperatures aquest cap de setmana. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
1: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
2: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
3: I de fer el bailoteo.
2: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
0: I pels que allarguin més la nit, a partir de la 1 de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
2: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

l'any 2003 ells eren Pereza, el grup on estava Leiva. Gran cançó que em fa recordar la meva joventut quan tocava la guitarra, perquè ara, bueno, ara costa una miqueta més. Aquesta la tocava sovint, però ara mateix, doncs, bueno, tenim coses a fer i no podem amb tot. Una pena, però bueno, intentaré tocar la guitarra més.

Coca-Cola 107.8. I ara sí, molt bona tarda, benvinguts a Rocola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins als principis del 2000. Estem a 27 de maig, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, com sempre, això mai canvia, eh? Temperatures que semblen d'estiu, de fet semblen fins i tot del mes d'agost. Pots fer un ouferrat fora, al cotxe, o sigui, fora del cotxe, i la veritat és que es fa, o sigui, hi ha un màxim de 32 graus, una autèntica bogeria, i demà se suposa que hi haurà més. Bueno, més temperatures, volia dir. Com sempre, Javier Quile, d'en Rockmaster, els comandaments, i avui, si et sembla bé, et raptaré, si no, també, de 8 a 9, vale? Per escoltar la millor de lo millor. I començarem, clar que sí.

0: Un estudi recent de la Universitat de Gant ha demostrat que l'ús del mòbil està canviant la nostra memòria espacial. Els investigadors diuen que confiar tant en el GPS i mirar la pantalla mentre caminem està fent que el nostre cervell s'apagui i perdi la capacitat de recordar camins. Vaja, que ens estem tornant rucs per culpa de les pantalles. Esto es una verdad como un templo. Així que, bueno, deixem de mirar una miqueta més a les pantalles i anem al carrer, jo què sé. Bueno, sobretot la joventut. Aneu a jugar, aneu a patejar la pilota, a les porteries, a les canxes de bàsquet, perquè això és vida i això després és un bon record.
1: Rocola 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

Quina ràbia i quina veritat transmet aquesta cançó, eh? Com a curiositat de l'artista, perdoneu, tots els beneficis de les descàrregues digitals d'aquest tema es van destinar a fundacions que ajuden a dones maltractades, demostrant que la música de vegades pot canviar realment les coses. Se acabaron las lágrimas de Hueco y Jana. Temazo, clar que sí. M'encanta.

I arribem a una secció molt nostàlgica. Records de sofà. Jo crec que és una de les meves preferides, eh? Què és Records de sofà? Bueno, doncs ja sabeu, aquesta secció on recordem les sèries de la teva adolescència. Avui, com sempre, et portarem dos temazos que et fan tornar al passat. Com per exemple aquest. Vinga, va, som-hi, comencem. Viatgem a l'inici dels anys 90. Arriba a Rocola una melodia que només t'escolta els primers 3 segons de guitarra ja sabeu quina és. Ni més ni menys que Beverly Hills.

I aquesta cançó és de l'opening de la sèrie amb més temporades. Cuéntame cómo pasó. Amb 23 temporades i 413 episodis des de 2001 fins al 2023. Flipes. O sigui, és una sèrie molt llarga, però molt llarga. Però també molt maca, eh? He de dir.

0: És impossible no pensar en l'Antonio, la Mercedes, el Carlitos, l'avi Armínia i tots els personatges. La veritat, el Carlitos, bueno, era un dels grans en aquella sèrie. I com a curiositat, per aquesta capçalera han passat les veus més grans del panorama musical espanyol, des de Rosario Flores, passant per Alejo Estivel, Miguel Bosé, Los Secretos, fins a la gran Ana Torroja o Rosalén en les últimes temporades. Hem de dir que tota la història de la nostra música està concentrada en aquesta cançó, quasi, quasi. Flipant, m'encanta. O sigui, em fa recordar els meus anys passats. Boníssima, aquesta cançó. De Fórmula Quinta, per cert.
1: Rocola, 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

Papariu, quina veu té aquesta dona, eh? Mònica Naranjo estava cantant Pantera en Libertad, a l'àlbum Palabra de Mujer. Per cert, en recordeu-vos, aquest 19 de setembre, concert al Tarraco Arena. Queden entrades per 60 euros. Bueno, ho vaig veure ahir. Potser avui han pujat, eh? Però ahir estaven a 60 euros. Mireu-vos-ho bé perquè pot estar interessant. Un petonarro ens ha donat.

0: Simple Plan and I'm Just a Kid, el pop punk dels principis del 2000, han estat pur, clar que sí. Sabies que aquesta cançó va tornar a ser número 1 mundial gairebé 20 anys després de la seva estrena? A l'any 2020, durant el confinament, es va posar de moda un repte a TikTok, on les famílies i els germans recreaven fotos de quan eren petits, fent exactament la mateixa postura mentre sonava aquesta cançó de fons. Sembla que tots la coneixem, eh? Perquè, bueno, jo no he fet el repte, però hi ha moltes persones que sí, i és molt conegut. Molt coneguda, perdoneu.
1: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses.
2: La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
3: Passa'm una miqueta més.
0: I arribem a la secció on ens fem petits com en Goku de Velodrac GT. Aquesta secció es diu Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000, com aquest mateix.

No sé si has escoltat mai aquesta cançó, però si la saps, abans de que parli, abans de que rigui res del comentari d'aquesta cançó, deixa-la aquí baix, si la saps, el nom de la sèrie, sisplau.

Una de les sèries de la meva infància, Reboot, la primera sèrie 3D del món estrenada a 1994. Sé que hi ha molta gent que no la coneix, així que deixa'm el qüestionari que deixaré aquí si la coneixes o no, aquesta sèrie. Jo no crec, però era molt guapa, a mi em va encantar. Vinga, va, no em deixis sol, amic. Si miraves dibuixos al Club Super 3, aquesta cançó te la saps seguríssim. L'opening de Sailor Moon. Això sí que és nostàlgia pura, eh?

Fantàstica banda Evanescence amb el seu temazo Going Under. Es va fer famós als 2000, ara no me'n recordo exactament quina va ser la data, però era el grup més dark i el grup més guapo per escoltar de tots els darks que hi havia. Bueno, és que va haver una època una miqueta negra, però bueno, a mi aquest era el que m'agradava més, i si no, doncs mireu, escolteu, aquesta és la millor i ja està, no hi ha res més a dir.

Ja arribem a la recta final, ens situem a l'any 2009 per rebre un d'aquells temes que transmeten bon rotllo des de la primera nota. Looking for Paradise, Alejandro Sanz en Alicia Keys. Aquí tenia 19 anyets, eh? Quin pimpolla estava fet jo, escoltant aquesta música, intentant lligar ja, dient, uah, mira que guai com sona aquesta música. I no comiéndome un rausco, però bueno, era així, era vida. Teníem la sort, amb les dones.

Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ho deixem avui aquí, però tornem el pròxim dimecres, de 8 a 9, com sempre. Donar les gràcies a tota la gent que ho fa possible, aquesta ràdio, i als que l'escolten, clar que sí. Per què? Perquè sense vosaltres això no seria possible, ja ho sabem. Així que, bueno, aquí ens acomiadem, una patonada gegant, i fins una altra. Us estimo!

i he pensat, com tenim una miqueta més de temps, vaig a ficar aquesta cançó d'Alejandro Sanz i se la dedico a Xavier Rocabruna. Per què? Perquè és el fan número 1 d'Alejandro Sanz. Clar que sí, Xavi, aquesta cançó és per tu. Sé que sempre m'estàs demanant, fica'm més, però no podem, no totes poden ser d'Alejandro Sanz, així que aquesta va per tu, Xavi. Vinga, va.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra estan investigant els agents de mobilitat de Caldes que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal del sindicat. La unitat d'investigació de Granollers lidera la investigació per esbrinar si aquests treballadors haurien comès o no un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Ahir va començar el judici dels 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Tal com recull el Nou, la Fiscalia va portar ahir davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i 2016. El judici està previst que s'allargui fins al dijous. Aquest matí, els alumnes de l'Institut Escola de Caldes han presentat l'obra Intergalàctica al Casino de Caldes. Els estudiants de primer i segon d'ESO i de l'optativa de música de quart d'ESO han estat els encarregats d'interpretar aquesta obra en una versió adaptada en petit format de l'obra homònima creada en el marc del projecte Com sona l'ESO. Demà a la Sala Noble de Can Rius, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la conferència organitzada per l'Aula Universitària de Caldes sobre la nostra salut genètica i epigenètica a càrrec de Cristina Camprubí, doctora en biologia cel·lular i genètica. L'acte parteix de fer descobrir com l'epigenètica va més enllà dels gens posant el focus en factors com l'alimentació, l'estrès o emocions. L'assistència té un preu de 5 euros o tenir la quota de soci de l'Aula Universitària de Caldes. Demà a la Biblioteca Municipal, des de 6:45 fins a 6:45 de la tarda, hi tindrà lloc la sessió d'Històries que ballen. Aquesta funció, emmarcada en el programa de Petits Petits i a càrrec d'un conte de sac, està adreçada als petits fins a 3 anys amb l'objectiu que a través dels contes i la música puguin fer una descoberta corporal. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de la Biblioteca de Caldes. Atenció, conductors, perquè demà, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí de divendres, la carretera C59 entre Caldes i Palau-Solità registrarà talls puntuals de trànsit pels treballs de reparació de sots que hi ha actualment, mentre durin les afectacions es durà a terme el pas alternatiu dels vehicles. Respecte al temps, s'espera una matinada tranquil·la i fresca amb una temperatura mínima que baixarà fins als 18 graus de la matinada. Al matí el cel es mantindrà completament serè a tot el municipi. A mesura que avancin les hores, la radiació serà molt intensa i farà pujar els termòmetres ràpidament, tot i que es quedaran una mica més curts que avui, amb una màxima prevista de 30 graus a les hores centrals del dia. No es preveu cap mena de precipitació i tot resta a l'espera que arribi la primera onada de calor de la temporada i es disparin novament les temperatures a aquest cap de setmana. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estem?
1: Bon dia, Nico, com estem? Jo estic molt bé.
0: Jo també estic molt bé avui. I avui dir-te, Sònia, que és l'últim programa de la temporada i em vull prendre una llicència. Puc?
1: Digues.
0: Good morning, Caldes de Montbui! Sònia, pensa que avui no hem vingut a parlar de límits, hem vingut a parlar de possibilitats, perquè les realitats, quan s'expliquen de veritat, són les que ens mouen. Sònia, saps de què venim a parlar avui?
1: No.
0: De mascotes.
1: Bé.
0: Però sobretot també parlarem de nosaltres. Perquè, Sònia, moltes vegades pensem que tenim mascotes per cuidar-les i acabem descobrint que també ens cuiden elles. Parlarem de companyia, de silencis, de responsabilitat, de soledat. I una pregunta que potser ens incomoda a tot. A tots, sí, molt. Quan compartim la vida amb una mascota, estem compartint amor o estem intentant omplir un buit? Jo vull pensar que estem compartint amor.
1: Jo també. La necessitat de companyia. Nico, per què necessitem companyia?
0: Doncs, Sònia, necessitem companyia perquè l'ésser humà no està construït per viure completament sol. I això és una realitat que intentem dissimular constantment. Ens agrada aparentar fortalesa, ens agrada dir que no necessitem a ningú, però després arriba la nit, arriba el silenci i arriba aquell moment on ja no hi ha feina, ni soroll, ni distraccions, només tu. I allà apareix una pregunta importantíssima: en qui comparteixo realment la meva vida? Jo he conegut persones amb moltíssim d'èxit, Sònia, envoltades de gent, però que estaven absolutament soles. També he conegut persones que vivien pràcticament aïllades, però tenien un vincle tan fort amb el seu animal que emocionalment no se sentien abandonades. De fet, recordo una dona gran que em va dir una frase que t'ho prometo que no he oblidat mai. Em va dir: Nico, el meu gos no em cura la soledat, però evita que la meva casa sembli morta. Aquella frase és duríssima, Sònia, perquè moltes vegades el problema no és estar sol. El problema és sentir que no hi ha vida compartida. Necessitem companyia perquè necessitem sentir que existim, que existim per algú. Necessitem sentir que avui, quan arribem a casa, algú ens estarà esperant, algú ens haurà trobat a faltar. I això no és debilitat, això és un fet profundament humà.
1: Nico, llavors, per què tenim mascotes?
0: Doncs perquè, per moltes raons, Sònia, de les que podríem arribar a explicar. A vegades dient: perquè m'agraden els animals. I és veritat, però gairebé sempre hi ha una cosa encara molt més profunda. Necessitem cuidar, necessitem estimar, necessitem sentir-nos importants emocionalment, perquè hi ha una necessitat molt humana que costa reconèixer: la necessitat de sentir que algú depèn de nosaltres. Sònia, jo he vist persones que després d'una separació, després d'una jubilació o després de perdre algú, han decidit tenir una mascota. I aparentment semblava una decisió molt simple, però en realitat era una forma de tornar a connectar amb la seva pròpia vida, amb ells mateixos. Recordo un home que després de quedar-se vidu em va dir: Nico, el primer mes no parlava amb ningú, el segon mes vaig adoptar un gos i almenys això va provocar que tingués, que tornés a tenir un propòsit. I això és molt més profund del que sembla, Sònia, perquè una mascota no només ocupa un espai a casa, també ocupa espai emocional i moltes vegades omple silencis que les persones no han pogut omplir. I tot i així, que Streets és una realitat.
1: La mascota com a refugi emocional. Nico, podem convertir-se en un refugi emocional?
0: Sí, i moltíssim, Sònia, perquè hi ha moments a la vida que una persona està tan cansada emocionalment que ja no necessita solucions. Necessita descans emocional, necessita presència, necessita no sentir-se jutjada. Les mascotes tenen una capacitat extraordinària. No els importa si avui has fracassat, no els importa si has plorat, no els importa si portes 3 dies emocionalment destrossat. Simplement continuen allà. I això, en una societat on constantment sembla que tinguis que demostrar coses, jo crec que té un valor immens. Recordo, de fet, una noia amb ansietat, val? Una ansietat superforta, Sònia, i em va explicar que hi havia dies on no podia parlar amb ningú, però sí que podia parlar amb el seu gat, i aquell contacte li baixava tota l'angoixa que tenia. No li solucionava la vida, perquè no ho feia, però li feia suportable aquell moment. I moltes vegades això és el que salva a les persones. No solucionar-ho del tot, això ho entenc, d'acord? Però sí resistir una miqueta més.
1: La soledat que arriba en silenci. Nico, la soledat arriba sense avisar?
0: Sí, i de fet arriba moltíssimes vegades sense avisar, i aquesta és una de les parts més dures, perquè gairebé mai arriba fent soroll, sempre t'agafa per sorpresa. No entra trencant portes, no avisa, simplement un dia te n'adones que fa hores que no parles amb ningú i que ningú t'ha preguntat com estàs. Que pots passar dies sencers sense la teva... sense que la teva absència li importi a ningú, i realment això destrossa lentament a les persones. Jo he conegut gent que deixava la televisió encesa a casa per només sentir veus, perquè el silenci els feia tan de mal i els semblava una situació insuportable i terrible, i que algú tingui que fer alguna cosa així és molt dur
1: i molt trist.
0: I molt trist també, sí.
1: El meu gos és l'únic que m'espera. Nico, hi ha gent que només té la seva mascota?
0: Sí, i Sònia, passa molt més del que imaginem. Recordo una dona que em va dir: Nico, jo no parlo amb el meu gos perquè vulgui, sinó perquè és l'únic ésser humà que viu amb mi, que comparteix el meu espai, i quan entro per la porta se'n queda mirant, i això és el que més m'encanta de la vida. I quan escoltes això entens que ja no estàs parlant d'animals, estàs parlant de dolor humà, estàs parlant de persones intentant sobreviure emocionalment. Perquè hi ha silencis que pesen moltíssim, Sònia, però hi ha silencis que maten lentament. I només qui ha arribat a casa sentint que ningú l'espera sap exactament del que estem parlant avui.
1: Tipus de mascotes, Nico, totes aporten el mateix?
0: No. I això és el més fascinant, perquè cada animal ens obliga a relacionar-nos d'una forma diferent. Poso exemples. Val. Un gos et demana participació constant. Un gat t'ensenya límits, et diu: fins aquí has arribat, tio. Un ocell omple els silencis. I un peix t'oblida baixar el ritme. No és la primera vegada que algú es queda mirant una peixera i quan mira el rellotge diu: ui, si porto 10 minuts. Val? I després hi ha animals de granja, també. Aquí la convivència canvia completament, perquè una cabra no gira al teu voltant,
1: no.
0: D'acord? I una gallina no entén el teu estrès. O sigui que aquí estem parlant de relacions francament especials, i això et recorda una realitat importantíssima. La vida no existeix només per adaptar-se. Nosaltres també ens hem d'adaptar a la vida.
1: La idea de control. Nico, tenim mascotes per controlar alguna cosa?
0: Doncs, Sònia, ens agrada pensar que sí, però dura poquíssim, molt poc, la veritat. Perquè conviure amb un animal és descobrir molt ràpidament que la vida no està sota control, com imaginaven, tot el contrari. Ens encanta planificar-ho tot, però arriba un gos i destrossa el sofà. O una cabra decideix que les teves normes no tenen cap importància. I allà en tens una lliçó brutal. Conviure no és controlar, és adaptar-se.
1: Expectativa versus realitat. Nico, què imaginem i què trobem?
0: Imaginem tendresa constant, imaginem fotografies boniques, moments perfectes, però la realitat és molt més complexa. Hi ha cansament, hi ha brutícia, d'acord? Hi ha responsabilitat. Hi ha dies en què no tens ganes de sortir, però igualment has de sortir. Pensa que això és la vida real i és el que comporta tenir una mascota. Per això t'activa i et manté, pues, viu.
1: El caos quotidià, Nico, la convivència és caòtica?
0: Molt. I precisament per això és tan humana. Perquè compartir vida amb un altre ésser viu implica resoldre problemes, resoldre canvis, conviure amb els sorolls, rutines que ja no només depenen de tu. I el més curiós, Sònia, és que arriba en un moment i provoca el caos, d'acord? Tota la teva normalitat desapareix i a vegades la trobes a faltar.
1: Sí, és veritat.
0: I això et fa disfrutar també, aquesta contradicció de, jo, ara voldria estar tranquil i estar sol i resulta que tinc aquest bitxo que no para de tirar-se a sobre i intentar jugar amb mi.
1: La responsabilitat, Nico, què implica realment cuidar?
0: Què implica realment cuidar? Doncs tenir constància, cada dia, sense excuses, encara que estiguis cansat, encara que emocionalment estiguis malament i això no et sembli el més important, però és que és el més important. Perquè avui vivim en una societat, Sònia, tu saps, acostumada a abandonar allò que incomoda.
1: Sí.
0: Però una mascota depèn de nosaltres, depèn de tu.
1: Mm.
0: I això t'obliga a sortir de... constantment de tu mateix, del teu moment segur, d'aquella estona confortable.
1: El silenci acompanyat. Nico, pots canviar el silenci?
0: Sí, molt, perquè no és el mateix una casa buida que una casa silenciosa en presència, d'acord? El problema moltes vegades no és el silenci, és sentir que ningú existeix en tu dins d'aquell espai. Això és el més tortuós. Una mascota transforma completament aquesta percepció.
1: La soledat no desitjada. Nico, què és exactament la soledat no desitjada?
0: Doncs Sònia, això és no voler estar sol i estar-ho igualment. És arribar a casa i sentir que el silenci pesa. És tenir coses a dir i no tenir a qui dir-li aquestes coses. I això desgasta molt més del que ens hi sembla.
1: Salut mental. Nico, les mascotes ajuden emocionalment?
0: Sí, sí, sí que ajuden emocionalment perquè ens donen estructura, ens donen rutines, ens donen presència, que ja ho hem dit,
1: sí.
0: I sobretot ens donen motius per continuar. Quan una persona està emocionalment molt malament, tenir un ésser viu que depèn de tu pot convertir-se en el motiu mínim per aixecar-te del llit cada dia.
1: Els límits, Nico, sempre és positiu?
0: No, no. I això també s'ha de dir. Perquè tenir una mascota també desgasta, també limita i també exigeix moltíssim. Hi ha persones que emocionalment no poden sostenir el fet de tenir una responsabilitat. Llavors sí que hem de marcar límits a l'hora de tenir mascotes. Quantes vegades t'has trobat mascotes abandonades? I a data d'avui es va... Bueno, ara no poder menys, però va ser un problema endèmic.
1: Sí.
0: Hi havia mascotes abandonades per tot arreu. De fet, tots els animals, o la immensa majoria dels meus animals, són animals adoptats.
1: Bé pareix.
0: Uh-huh.
1: La rutina. Nico, la rutina ajuda?
0: Que si ajuda la rutina? Sí, sí que ajuda, i ajuda molt. Quan tot dins teu és caos, la rutina et sosté, val? I les mascotes t'obliguen a mantenir aquesta rutina. Has de sortir al carrer, has de cuidar-los, has de continuar fent coses, com donar-los menjar, cuidar-los i altres qüestions. Encara que no tinguis ganes, ho has de fer, i això és rutina.
1: el compromís. Nico, què ens ensenya?
0: Que no tot gira al nostre voltant, Sònia. No hem de ser egoistes. I aquesta és una lliçó enorme. Tothom l'hauria d'aprendre. I per això jo crec que tothom hauria de cuidar d'un animal. Encara que no sigui un gos o un gat, eh? Que hi ha animals de dos cames. O sigui, això implica un compromís real. I fins i tot, quan et van bé les coses, és un compromís ideal, perquè t'ajuda a redefinir les teves realitats, les teves necessitats, i t'ajuda a entendre el teu entorn des d'un altre punt de vista, des del punt de vista d'una persona que es torna flexible, que s'adapta i que té capacitat de transformació. Per tant, jo crec que el fet de tenir una mascota ens ajuda moltíssim a millorar com a individus, ens ensenya moltíssim a conviure amb el nostre col·lectiu, i crec, des del meu punt de vista, que ensenya que la societat sigui molt més intensa i molt més madura.
1: Aprendre a adaptar-se. Nico, qui s'adapta aquí?
0: Tu. Sempre sí. Tu. Vale? I molt, molt més del que imagines. I això et fa créixer. Perquè, Sònia, conviure és aprendre constantment, a sortir del teu centre, a sortir del teu egoisme, a sortir de les teves històries absurdes on et creus que ets el centre d'atenció, que tothom ha de voltar al teu ritme, que assimila les teves opinions i que el que tu dius, penses i fas és l'ideal. I no és cert. La veritat és que la vida és una altra història, i el fet de compartir les nostres vides amb aquestes mascotes ens ensenya que a vegades el centre està en un altre punt i que el nostre focus ha de canviar.
1: Mascotes no convencionals, Nico, on està el límit?
0: Només hi ha un límit, Sònia: tenir la capacitat de cuidar, val? Jo crec que aquest és l'únic límit, i no de cuidar a un animal en un moment determinat, d'acord? El problema no és tenir una cabra, el problema és si pots sostenir el que implica compartir la teva vida amb ella.
1: Projectem emocions, Nico? Humanitzem els animals?
0: Sònia, constantment. Pensa que necessitem interpretar l'afecte, perquè tenim aquesta debilitat. Necessitem donar significat als comportaments, perquè si no, no sabem reaccionar. I moltes vegades acabem construint converses emocionals amb els nostres animals.
1: És vital.
0: Jo a vegades, amb l'Oli, el Romeo, el JB, començo i m'enfado amb ells perquè fan alguna cosa i tio, no sé què. O altres dies, oh, sort que t'has vingut aquí. O no pugis al sofà, tio, que m'estàs d'allò. O el proper dia et raspalla't abans de... I li estàs dient a ell mateix que et raspalli, no? Llavors, aquestes converses són converses molt, molt emocionals amb els teus animals, i això crea realitat. I també parlen molt de nosaltres i de com estem redefinint la nostra manera d'entendre qüestions que no ens havíem plantejat. Llavors, un animal fa que aquestes emocions siguin més humanes, més riques i, jo què sé, més amoroses.
1: Humor.
0: Sí.
1: Fem coses ridícules.
0: Que si fem coses ridícules. Cuche, cuche, cuche, que bonito está mi perrito. Bueno, bueno, ui, corre, salta, salta, la croqueta, la croqueta. Moltíssimes, Sònia, moltíssimes. Parlem amb ells o amb elles, sempre canviem la veu, com has sentit ara, discutim amb ells, no facis això, no facis l'altre, no mengis d'aquesta manera, cuidado que t'ofegaràs, saps? Com si poguessin guanyar.
1: Sí?
0: I no guanyem, no podem guanyar mai. Aquest punt es converteix en un absurd, però també és un vincle. I també és amor.

0: humor, d'aquest humor que has desenvolupat amb la teva, amb la teva mascota o amb les teves mascotes, perquè en el meu cas crec que tinc un, dos, tres gossos, ara han nascut quatre gatitos, pues un total de 22 gats comptant els de la colònia, imagina't, una bogeria, tortugues, mussols, tot el que entra a casa és benvingut i tots donen bona conversa, o sigui que humor, humor a tope.
1: Això és el que tingut.
0: Estic a lo Doolittle, soc Doolittle total. El que passa que jo no m'entero del que em diuen.
1: Vida social, Nico. Nico, canviar la vida?
0: Que si canvien la vida, totalment. Pensa, Sònia, que canvien els nostres horaris, canvien les nostres prioritats, canvien les nostres decisions, ja no improvises igual. I això transforma la manera de veure i de viure i de relacionar-te. Per tant, la teva vida social millora i no hi ha més a dir. Surts amb el gosset i lligues. Hola, hola, què tal? Pues mira, el meu es diu Manolo i el teu, el meu és el JB. Oh, JB, del whisky, sí, del whisky. No, de Jack Bauer. No és del whisky, és de l'espia. Però sí, sí, crea molta vida social i per això hi ha clubs d'agility, hi ha persones que creen entorns socials que provoquen alegria i provoquen dinàmiques molt boniques.
1: El vincle.
0: Sí.
1: El vincle és tan fort com sempre?
0: Sí. Sí, perquè el vincle no depèn del llenguatge. El vincle depèn de la presència, de la confiança i de la convivència diària. I això sí que construeix relacions profundes, Sònia.
1: I la pèrdua, Nico, quan se'n van, què?
0: Doncs quan se'n van és molt trist. D'acord, perquè desapareix una presència que ja formava part de la teva vida i descobreixes que trobes a faltar coses molt petites, els sons, les rutines, els moviments, fins i tot el silenci. Tot torna a ser diferent.
1: El que queda, Nico, i el que queda després?
0: Doncs el que queda després queda la transformació, perquè compartir vida amb un ésser viu et modifica. Canvia la manera de veure el temps, canvia la paciència, canvia la responsabilitat i això ja no desapareix mai més.
1: Quina seria la gran pregunta de tot això?
0: Com hem arribat a una societat on tantes persones només senten o se senten estimades per un animal? Perquè això parla de mascotes, però sobretot parla de nosaltres, de la dificultat que tenim per crear vincles profunds, de la pressa constant i de la necessitat desesperada de sentir-nos vistos i vius.
1: Preguntes ràpides.
0: Em vols fer preguntes ràpides?
1: Sí, home.
0: Vinga, va.
1: Nico, qui mana?
0: Normalment, ell.
1: Qui canvia?
0: Tu.
1: Ajudar a mesurar?
0: Sí, però no substitueix els vincles humans.
1: Són la solució?
0: No, són part del camí. I jo crec, Sònia, que amb això, amb tot això, ens hauríem de quedar avui amb una realitat que ens fa una miqueta de mal. Que les mascotes no són només animals, són una presència, són un refugi, són una rutina i són companyia. I moltes vegades són l'única mirada que està esperant algú quan arriba a casa.
1: Sí.
0: Bé, i això ens hauria de fer pensar molt, perquè potser el problema no és que estimem molt els animals, potser el problema és que cada vegada ens costa més cuidar-nos entre nosaltres. Perquè hi ha persones que fa mesos que no reben una abraçada. Hi ha persones que fa setmanes que no tenen una conversa sincera. Hi ha persones que viuen envoltades de gent, emocionalment estan completament soles i llavors arriben a casa i només hi ha un animal esperant-les, que està molt bé. I aquell animal, sense saber-ho, aguanta emocionalment una vida sencera. I potser avui és la gran reflexió, val? Ningú hauria de sentir

0: que només pot ser estimat per una mascota, perquè compartir vida amb un animal és meravellós, no ho nego, però compartir vida amb altres persones encara hauria de ser més important. I Sònia, això ha estat Realitats, gràcies per ser-hi i gràcies per voler mirar diferent.
1: Gràcies.
0: I bona nit.
1: Bona nit.
0: I adeu, fins a la propera temporada.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimecres 17 de juny i, com sempre, l'informatiu està ben carregat de notícies importants. Començarem amb la notícia sobre els agents de mobilitat de Caldes que estan investigats per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. I continuant amb aquesta mena de notícies, la Fiscalia ha portat a judici 11 xòfers de Segalers acusats perquè durant el 2010 i el 2016 van apropiar-se de prop de 350.000 euros totals de la venda de bitllets en ruta. I per canviar de parer, la Diputació de Barcelona ha desplegat la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals, una actuació que es veurà involucrada als entorns naturals de Caldes, com la muntanya del Farell i l'entorn de Sant Sebastià de Montmajor. Continuarem amb la informació dels infants i la música. Alguns dels alumnes de l'Institut Escola de Caldes han presentat l'obra intergalàctica al Casino de Caldes, a diferència dels de l'Escola de Música Joan Valls, que en aquests moments estan fent l'acte de cloenda del curs a la Sala Noble de Can Rius. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els agents de mobilitat de Caldes que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal al sindicat. La unitat d'investigació de Granollers lidera la investigació per esbrinar si aquests treballadors haurien comès o no un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. La Diputació de Barcelona inicia avui la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. El dispositiu de prevenció i seguretat s'allargarà durant 76 dies fins al 31 d'agost. El pla neix amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions en risc. Entre les zones que formen part d'aquest dispositiu de vigilància hi ha l'entorn natural de Caldes, en concret la muntanya del Farell i l'entorn de Sant Sebastià de Montmajor. Ahir va començar el judici dels 11 xòfers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Tal com recull el Nou, la Fiscalia va portar ahir davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i el 2016. El judici està previst que s'allargui fins al dijous. Aquest matí els alumnes de l'Institut Escola de Caldes han presentat l'obra Intergalàctica, al Casino de Caldes. Els estudiants de primer i segon d'ESO i de l'optativa de música de quart d'ESO han estat els encarregats d'interpretar aquesta obra en una versió adaptada en petit format de l'obra homònima creada en el marc del projecte Com sona l'ESO. L'últim titular és pel temps. Avui els termòmetres han fregat els 32 graus de màxima i demà dijous hi haurà un cert respir tèrmic. El termòmetre quedarà frenat al voltant dels 30 graus a les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix de component sud-oest amb algunes ratxes moderades a la tarda que ajudaran a mitigar la sensació de calor. No es preveu cap mena de precipitacions.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Els Mossos d'Esquadra estan investigant els agents de mobilitat de Caldes que fins fa uns mesos eren els encarregats de controlar la zona blava i la gestió de pàrquing municipal al sindicat. La unitat d'investigació de Granollers és qui lidera la investigació per esbrinar si aquests treballadors haurien comès o no un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. La denúncia es va presentar el 5 de setembre de l'any passat i des d'aleshores la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una decena de persones implicades d'una manera o altra. En el primer moment que l'Ajuntament i l'empresa de serveis municipals van tenir constància dels fets, van presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra i van acomiadar els agents de mobilitat implicats, tal com ha explicat el president de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals, David Través. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Sembla ser doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
2: Segons les investigacions, aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal, una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts, tot plegat mitjançant la manipulació del servei del sistema informàtic que gestiona l'accés a les instal·lacions, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits. Encara no hi ha constància de la quantitat de persones que s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Tot i això, tal com reconeix David Través, encara no es pot concretar la xifra exacta perquè dependrà del sistema de càlcul que es faci servir.
3: La dada com a tal entenc que és estimada. Jo li puc dir que des de la societat com a tal no tenim aquest número, i en qualsevol cas es pot estimar de fins a tres maneres diferents. Jo dic perquè de ben segur que trobareu possibles dades molt, molt diferents. Tu, si deixes passar o entres en un aparcament, ho pots tarificar de tres maneres diferents. Tenint en compte que ets un calderí, les dues primeres hores i mitja són sense cost, la pots tarificar amb el preu hora o la pots tarificar com un abonament mensual. Per tant, podríem trobar dades que dirien el mateix, però amb imports molt diferents.
2: Des de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis defensen que s'ha actuat de forma ràpida des del primer moment que s'han tingut coneixement dels fets. En aquest sentit, David Través assegura que des del minut 1 s'ha tingut molt clar que l'objectiu era doble. Primer, aturar d'arrel la pràctica irregular d'aquests agents de mobilitat i, en segon lloc, defensar el patrimoni públic i recuperar el perjudici econòmic que s'hagi pogut provocar a les arques públiques.
3: Com a president de GEMSA hem de garantir, o haig de garantir, la defensa de tot allò que és públic. I davant d'aquesta sospita és que li haig de confessar que era molt fàcil actuar. Demanar a la part més operativa de l'empresa que posés tots els mitjans necessaris per un costat per esclarir-ho i, si hi havia el mínim dubte, posar-ho en coneixement de les autoritats. Per què? Perquè part de la feina del polític és, repeteixo, preservar allò públic.
2: La investigació s'ha allargat durant gairebé mig any. El 19 de febrer d'aquest any, els Mossos d'Esquadra van presentar els resultats de les investigacions davant del jutjat de guàrdia de Granollers. Ara, tant com el jutge com el fiscal han de decidir si consideren que hi ha o no un delicte d'estafa i si ha d'avançar o no el procés judicial.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Tarda de plena activitat a l'Escola Municipal de Música Joan Valls. A aquesta hora ja sonen les corals i orquestres a la Sala Noble de Can Rius. Avui té lloc el concert de fi de curs de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. Els diversos grups de l'escola tanquen temporada amb la tradicional mostra de final de curs en què participen els alumnes de la coral i l'orquestra infantil, els del teatre musical i el cor més gran de l'escola, l'Octet. Tot i ser la mostra de cada any, posa punt i final al curs, enguany hi ha hagut canvis en el format. Normalment es feia el concert de coral i orquestres amb l'orquestra municipal, el cor L'Octet i el cor infantil. Però, tal com ha admès la directora de l'Escola Municipal Joan Valls, Montserrat Pieres, el principal problema d'aquest format és que s'allargava unes dues hores i moltes famílies marxaven a mig concert. Per això, tal com ha explicat aquest matí el programa al Fòrum de Ràdio Caldes, aquest any s'ha organitzat de manera separada.
4: Però bé, molt bé, perquè els alumnes s'ho agafen amb moltes ganes, és una manera doncs, de demostrar la feina que has fet durant el curs, de tot el que has estat preparant, poder-ho portar a terme i que t'escoltin els pares, que t'escoltin els companys, i per tant ho porten molt bé. Avui fem tres concerts, bàsicament, perquè nosaltres cada any fèiem el concert de final de curs de corals i orquestres, i en aquí fèiem tocar l'orquestra municipal, tots els cors, fins i tot l'Octet, el cor infantil, però és que cada vegada tenim més alumnes i els últims anys aquest concert durava dues hores, i et trobaves que, evidentment, amb els nens petits, els pares no aguantaven i se te n'anaven a mig concert, i això generava un ambient una miqueta trencador, la veritat. I llavors vam considerar repartir-ho en tres concerts diferents.
2: Per això, els canvis han estat una distribució dels grups segons les franges horàries de la tarda d'avui. El primer grup van actuar a les 6, són les corals i orquestres. Seguidament, el grup de mòdul del teatre musical amb l'obra Wicked, a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà del cor de l'Octet. Així ho anunciava la directora de l'escola, Montserrat Pieres, a Ràdio Caldes.
4: Llavors, a les 6 fem el de corals i orquestres dels petits, que durarà aproximadament una hora, això sí que ho pot aguantar tothom, i aleshores a les 8 començarà el teatre musical, els alumnes de teatre musical que han preparat l'espectacle Wicked aquest any, i dura uns 45 minuts, 50, perquè hem fet una reducció. I després a les 9 cantarà l'Octet, que és el cor més gran de l'escola i que poden fer un concert per ells mateixos. Llavors la preparació, doncs sí, ha sigut allò, necessitem tècnic de so, necessitem transport per baixar els instruments, tot això ho has de lligar, la data, la sala de Can Rius, que estigui lliure, i tot això és una prèvia preparació que ja s'ha fet. Per tant, avui és només ja carregar instruments a la furgo, baixar, creuar els dits de que els micros vagin, de que tot vagi bé i de que tot pugui tirar endavant.
2: A banda de les funcions d'avui, l'Escola de Música també juga un paper molt important en la cohesió social del municipi. Així ho destaca la directora de l'escola, Montserrat Pieres. En concret, assenyala el paper que juga el cor modern d'adults, les beques de l'Ajuntament que proporcionen una integració dels alumnes amb pocs recursos i el programa d'integració d'infants amb necessitats especials que duen a terme des de l'escola.
4: Tenim adults que venen a fer llenguatge, que venen a fer instrument sol, o ara, per exemple, aquest any, el cor modern, que era el cor d'adults que li dèiem nosaltres primer i ara l'any passat vam voler canviar de nom, s'ha impulsat moltíssim, ha vingut molta gent nova, en són una quinzena de membres, que bueno, gràcies també a les beques de l'Ajuntament podem agafar alumnes amb pocs recursos, que tenen ganes d'estudiar música. Per tant, és una cosa integradora que ens encanta poder tenir tot tipus d'alumnat. La nostra aula de música adaptada ja fa 6 o 7 anys que funciona, i inclús algun alumne de la música, que són nens amb necessitats educatives especials, algun fins i tot fa instrument. Aquest curs vinent, algun d'aquests nens també farà el mòdul de teatre musical, perquè ha vist algun espectacle algun any i té ganes de fer-ho. Per tant, intentem que s'integrin també dintre l'engranatge de l'escola, no només estiguin en aquesta aula de música adaptada ells sols.
2: Els estudis musicals consten de molts anys d'implicació personal. Segons Montserrat Pieres, calen entre 16 i 18 anys per una carrera musical, un parell d'anys de sensibilització, 4 anys de nivell elemental, 6 cursos de nivell mig i 4 de nivell superior. Molts dels alumnes de l'Escola de Música viuen o han viscut aquests anys d'estudis musicals. Per això, cada concert de final de curs es valora com un petit creixement personal i col·lectiu que gira entorn del que es considera el quart art.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La Diputació de Barcelona inicia avui la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. El dispositiu de prevenció i seguretat s'allargarà durant 76 dies fins al 31 d'agost. El pla neix amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc. Entre les zones que formen part d'aquest dispositiu de vigilància hi ha l'entorn natural de Caldes, en concret la muntanya del Farell i l'entorn de Sant Sebastià de Montmajor. En aquesta edició s'han desplegat prop de 90 professionals que actuaran entre la 1 del migdia i les 8 de la tarda, les hores de més afluència en els espais naturals. Aquests professionals estan dividits i es contemplen amb una parella d'agents cívics territorials, tècniques coordinadores, agents cívics de suport, gestors d'informació i un equip d'enginyers de guàrdia que donen suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal. Entre tots ells hauran de controlar prop de 600.000 hectàrees agroforestals que hi ha a la demarcació de Barcelona. Les principals zones d'impacte on posen el focus són les urbanitzacions, les àrees recreatives, els accessos als espais naturals i els punts de concentració de persones. Aquest dispositiu ja té 30 anys de trajectòria i s'ha consolidat com un dels programes de referència en la prevenció d'incendis forestals a Catalunya. Té un pressupost de gairebé 2 milions d'euros anuals i la participació de prop de 300 ajuntaments i més de 100 ADF.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Ahir va començar el judici dels 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Tal com recull el 9-9, la Fiscalia va portar ahir davant l'Audiència de Barcelona els 11 acusats de cometre delictes continuats d'apropiació indeguda entre els anys 2010 i el 2016. El judici està previst que s'allargui fins al dijous. El modus operandi per a l'enriquiment dels xòfers era aprofitar-se d'una errada del sistema informàtic de la maquinària dels pupitres del pilot. Segons la Fiscalia, si el conductor donava l'ordre d'impressió de diversos bitllets de forma simultània i, a continuació, apagava desconnectant el subministrament elèctric del pupitre, els bitllets ordenats s'expedien igualment, però sense comptabilitzar-los en el programari de la maquinària ni el full de liquidació de final de servei. L'empresa de transports reclama els 347.000 euros que, segons la Fiscalia, van defraudar. A més, el Ministeri Fiscal també reclama als acusats que assumeixin responsabilitats civils que van des dels 1.782 euros fins als 67.777 euros, depenent del que cada un dels xòfers van obtenir en aquesta pràctica. A 8 dels xòfers se'ls acusa d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i per això se'ls demanen penes de presó entre els 2 i 3 anys, a diferència dels altres 3 que han comès el mateix delicte però de forma agreujada. Per això la Fiscalia els demana 5 anys de presó.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Aquest matí, els alumnes de l'Institut d'Escola de Caldes han presentat l'obra Intergalàctica, el casino de Caldes. Els estudiants de primer i segon d'ESO i de l'optativa de música de quart d'ESO han estat els encarregats d'interpretar aquesta obra en una versió adaptada en petit format de l'obra homònima creada en el marc del projecte Com sona l'ESO. Es tracta d'un espectacle que combina música, expressió corporal i posada en escena per convidar el públic a reflexionar sobre qüestions molt presents en la nostra societat. Aborda elements socials trivials i quotidians com la dificultat d'entendre qui és diferent, la incomunicació, els prejudicis i la necessitat de construir relacions basades en el respecte i l'empatia. Així ho valorava el director de l'obra i professor de música de l'Institut d'Escola de Caldes de Montbui, Iñaki Talents, en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Ha estat un espectacle molt especial perquè darrere del que s'ha vist a l'escenari hi ha hagut molts mesos de treball, esforç, creixement, tot això per part de l'alumnat, clar. Des del punt de vista musical i artístic, l'alumnat ha après a interpretar, escoltar-se, coordinar-se, expressar emocions amb el cos. En definitiva, a entendre que una actuació no és només cantar o tocar, sinó que és comunicar, construir una experiència conjunta amb el públic. Però segurament els aprenentatges més importants han anat més enllà de la música, no? Aquest projecte els ha obligat a treballar en equip, confiar uns en els altres, assumir responsabilitats, superar nervis, sortir de la zona de confort i a descobrir que cadascú realment aporta alguna cosa única al grup. I això connecta molt amb el missatge d'Intergalàctica, perquè és aquesta idea que sovint ens costa entendre qui tenim al costat, que els prejudicis i la manca d'escoltar ens allunyen, però que l'empatia i la capacitat de posar-nos en el lloc de l'altre al final són les eines que ens ajuden a construir una societat millor.
2: Més enllà de la dimensió artística, aquest projecte representa una experiència educativa col·lectiva en què l'alumnat ha treballat valors com la creativitat, el compromís, la cooperació i l'expressió emocional a través de les arts escèniques. El director de l'obra, Iñaki Talents, es mostra orgullós pel projecte que han realitzat els joves. Així compartia la seva emoció en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Veure l'alumnat de primer i segon i de l'optativa de música de quart d'ESO compartint escenari, cuidant-se, emocionant-se junts, realment ha estat probablement el millor resultat del projecte. I per damunt de tot, jo crec que ens quedem amb una idea, no? Que l'èxit no ha estat només que l'espectacle hagi anat molt bé, que realment ha anat extraordinàriament bé, sinó veure com l'alumnat ha crescut durant aquest procés i que ha demostrat que quan se'ls dona confiança són capaços de fer coses increïbles.
2: El projecte, del qual s'adapta l'obra en petit format, va néixer l'any 2000 gràcies a la tasca d'alguns docents de música dels Països Catalans i tracta d'una trobada de més de 1.000 alumnes i mestres que canten, toquen instruments i fan coreografies al llarg de 4 dies. És per això que l'obra dels calderins i calderines ha estat de petit format.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Aquest diumenge, els bombers de Caldes van haver de rescatar una noia de 33 anys al Gorg d'en Pèlex. La noia va relliscar en aquest indret, prop de la Torre Roja, i es va torçar el turmell. Al no poder caminar, va trucar als serveis d'emergència que la van haver de remuntar fins a una clariana on un helicòpter la va poder recollir per portar-la a l'hospital. Avui, l'equip de serveis socials bàsics de Caldes s'ha adherit a la protesta del col·lectiu per la situació de malestar que viuen els serveis socials. S'han adherit així a la convocatòria general que han convocat aquesta tarda els professionals davant del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Des de l'Associació Catalana dels Serveis Socials denuncien un infrafinançament estructural notable, sense recursos ni ràtios de professionals suficients i mancant d'unes condicions necessàries per dur a terme la seva feina. Demà a la Biblioteca Municipal, des de 6:15 fins a 7:15, hi tindrà lloc la sessió Històries que ballen. Aquesta funció, emmarcada en el programa de Petits Petits i a càrrec d'un conte de sac, està adreçada als petits fins a 3 anys, amb l'objectiu que a través dels contes i la música puguin fer una descoberta corporal. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de la Biblioteca de Caldes. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Atenció, conductors, perquè demà, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí de divendres, la carretera C59 entre Caldes i Palau-Solità registrarà talls puntuals de trànsit pels treballs de reparació de sots que hi ha actualment. Mentre durin les afectacions, es durà a terme el pas alternatiu dels vehicles. I acabem amb el temps. Després d'una jornada marcada pel sol radiant i un ambient plenament estiuenc, on el termòmetre ha fregat els 32 graus de màxima, demà dijous hi haurà un cert respir tèrmic. S'espera una matinada tranquil·la i fresca amb una temperatura mínima que baixarà fins als 18 graus de matinada. Al matí el cel es mantindrà completament serè tot el municipi. A mesura que avancin les hores, la radiació solar serà molt intensa i farà pujar els termòmetres ràpidament. Tot i que es quedaran una mica més curts que avui, amb una màxima prevista de 30 graus a les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix de component sud-est, amb algunes ratxes moderades a la tarda que ajudaran a mitigar la sensació de calor. No es preveu cap mena de precipitació i tot plegat a l'espera de que el cap de setmana arribi, el que serà la primera onada de calor de la temporada i es disparin novament les temperatures.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres 17 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és 17 de juny i el calendari ens recorda una d'aquelles dates que, si fossin una mica més conscients, ens hauria de fer aturar. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. Un nom llarg, incòmode, poc mediàtic, però absolutament necessari. La desertificació no és només un fenomen ambiental, és un avís, és el senyal que un territori es queda sense pell, sense nutrients, sense futur. És el moment que la Terra deixa de donar vida perquè nosaltres li hem pres massa. I la sequera tampoc és només falta d'aigua, és falta d'escolta. És el resultat d'anys mirant cap a una altra banda mentre els aqüífers s'esgotaven, els bosques retrocedien i el clima ens deia amb una paciència infinita que així no anem bé. Aquest any el lema mundial és una crida a les pastures, aquests espais humils i essencials que eviten l'erosió, regulen el clima i sostenen la vida. Pastures, reconèixer, respectar. Quina ironia, oi? Hem de recordar-nos de respectar allò que ens manté vius. I aquí és on tot plegat ens connecta amb nosaltres, amb la nostra vida quotidiana, amb la nostra manera d'habitar el món, perquè la desertificació no és només física, també és emocional, cultural i social. Quan deixem de cuidar la terra, també deixem de cuidar-nos. Quan un territori s'asseca, també s'asseca la comunitat. Quan la natura perd color, també el perdem nosaltres. I potser per això avui parlarem de bellesa, d'art i de música, perquè són exactament el contrari de la desertificació. Són allò que hidrata, que regenera, que dona vida. Són el record que la creativitat és una forma de resistència, que la cultura és una manera de fer ombra, que l'art és un art, és un acte de cura i que la música és, literalment, l'aigua que ens mou per dins. La lluita contra la desertificació no és només plantar arbres, és plantar consciència, és plantar responsabilitat, és plantar futur. I avui, des d'aquesta plaça pública, reivindiquem això, que la terra no és un recurs, és una relació, i que si no la cuidem, si no la respectem, si no la mirem amb la mateixa delicadesa en què mirem una obra d'art o una peça musical, llavors sí, ens desertificarem del tot. Benvinguts al Fòrum. Aquest espai, el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la seu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres, 17 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs a la primera hora, tot just després d'aquesta obertura, no? d'aquesta reflexió, doncs, arriba Bellesa 360 graus a l'Oriol Bassós. Avui és el darrer dia de la temporada d'aquesta secció i farem un recorregut per tot el que ha estat aquest espai des que el van iniciar el passat mes de febrer. En l'Oriol viatjarem per tot allò que ens ajuda o que ens ajuda de fet, no?, a estar belles i saludables per dins i per fora. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en la cultura de l'art i la música i ho farem amb la presència de dues dones que representen els centres municipals dedicats a aquestes disciplines, Yolanda Molina, directora del taller d'art Manol Huguer, i Montserrat Pieres, directora de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. Amb elles farem un recorregut per la història dels dos centres, per l'actualitat més immediata i, per descomptat, pel futur. I també parlarem de les connexions. pot ser que no siguin tan conegudes, entre l'art i la música, dues mirades que ens ajudaran a entendre millor aquest vincle tan profund. Així doncs, comencem aquest recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: després d' aquest sumari, no? Avancem en aquesta primera hora del fòrum, és dimecres, i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, 360 graus amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què passa avui?
1: Doncs mira, així estic com el dia.
0: Què vol dir que estiguis com el dia? Bueno, el dia està bonic, està assolellat, fa calor, però bueno, aquesta hora encara la resistim bé, no?
1: Sí, tant i tant. Però bueno, estic com el dia, vull dir que estic somrient, estic content. Sí, com el nostre sol, com el nostre blau del cel.
0: Clar.
1: Vull dir que... Sí, que estic content. Bueno, endavant.
0: Anem, també podríem dir que anem tancant cicles, no? Cicles, ara, avui és per això, perquè tanquem aquesta secció avui de 360 graus. Primer, perquè ja ens acostem al mes de juliol, final de mes. De fet, el dia 26, el divendres de la setmana que ve, doncs 26 de juny, acaba la temporada de la ràdio, no? I, evidentment, secció, què podríem dir? El dia 24 hi hauria bellesa 360 graus, podria ser, però no.
1: Però perquè... no, perquè estem de... Ah, és festiu.
0: És Sant Joan.
1: És Sant Joan, sí. I la bellesa estarà descansant.
0: Estarà descansant perquè haurà passat possiblement una nit ballant, cantant, jo què sé,
1: i tant.
0: Tirant petards.
1: Petards, estarà, bueno, sí. Estarà gaudint. De fet, us haig de dir que la pell té memòria, i quan tenim una nit de sortir, de trasnotxar, no? És que no em sortia en català, perdona. Bueno, de tindre una nit...
0: De ressaca, no, de ressaca també,
1: exacte, ostres. De ressaca. Doncs la pell té memòria, i llavors en aquell moment, quan tu et lleves, normalment és quan dius, ostres, avui no faig tan bona cara, de cop has agregat substàncies, dic, ui, si m'he aixecat amb la pell com més greixosa, o com surten algunes vermellors, i és perquè no fa el seu intercanvi metabòlic, perquè la pell és noctàmbula, treballa durant la nit i aquella nit no ha treballat. Ha sortit, ha estat
0: no,
1: de festa.
0: Ha sortit, i a més, sí que ha treballat molt, però d'una altra manera.
1: Però
0: no?
1: D'una altra manera.
0: Pot ser que hagi agafat fum, pot ser que... a vegades no, jo dic fum en el cas de que si la gent fuma, etc., beus també, més del normal, menges també, que hi ha la coca, vull dir que... I pot ser que aquella nit, doncs, la nit, sobretot la nit de revetlla, doncs vagis a dormir a les 7 del matí.
1: I tant. I llavors, clar, també voldrà descansar la pell.
0: O fins i tot, ja, això no sé si es continua fent ara, però molts anys enrere, doncs passaves tota la nit de revetlla i després ja marxaves directament a la platja, no?, per continuar. Que allí a la platja el que feies era dormir.
1: Sí, i cremar-te el sol si no et protegies.
0: Clar. Vull dir que tot... Imagina't tot el que significa una nit d'aquesta manera.
1: Bueno, és una nit
0: després...
1: molt màgica. És una
0: sí,
1: nit molt
0: no,
1: màgica.
0: I tant. I a més, jo t'he dit tot això de passar una nit de festa, de revetlla. També podria ser una nit, com tu has dit, ben màgica, i anar a la muntanya, fer unes sessions allà, doncs, podríem dir, mirant els estels, però fins i tot també tenint en compte aquesta màgia, no? Aquesta màgia, perquè no sé si tu creus en la màgia, doncs, d'aquestes persones que també poden trobar fora, no? Fora al box...
1: És una nit màgica, sí, una nit que ens aporta moltes coses.
0: Jo he dit persones, però pues, podríem dir... Jo m'aniria més bé, perquè a mi no m'importa dir la paraula bruixa, és més, m'encantaria... Pot ser que potser jo sigui una bruixa, qui ho sap, no? Però, evidentment, si ho soc, no m'importa.
1: Va, doncs anem a aprofitar això i vull unir-t'ho a un petit ritual de Sant Joan, val? I aquell, ja que hem parlat per aquí,
0: clar,
1: un petit ritual que jo us porto amb aromateràpia i espelmes, doncs que ens ajudarà aquella nit. Va, anem a deixar aquest tip. Doncs jo us aconsellaria que... agaféssim una espelma de color blanc o daurat, que ens ajudarà a portar llum, ens donarà vitalitat i ens donarà aquest tema més esotèrico, no? Que ens ajudarà a entrar dintre del ritual.
0: Perfecte.
1: Una miqueta d'oli essencial de taronja, que a tu els olis essencials t'agraden molt, que ens aporta alegria i optimisme, i li donarà aquesta part cítrica, però també ens aportarà aquest color de, com taronja, que és vitalitat dintre de la cromoteràpia. I l'olor és molt agradable. L'oli essencial de romaní, que donarà claretat mental i renovació. És allò de dir... que salga lo malo y entre lo bueno, no? Que diuen? Doncs ens ajudarà el romaní. Una miqueta d'oli essencial, val, de lavanda, que calma i equilibra. Tot això, el que fem aquestes gotetes, són impregnar-ho en el voltant de l'espelma, perquè quan cremi faci olor. I l'espelma, com ja hem dit, que sigui blanca o dorada. Això ho posarem a mitjanit, la deixarem encesa en un lloc segur, un portaespelmes, i deixarem que cremi. I sota d'aquest portaespelmes apuntarem tres desitjos, un per cada oli. Un desig que sigui d'alegria i optimisme, un desig que ens ajudi a la claretat mental i a la renovació, i un desig que ens ajudi a la calma i a l'equilibri.
0: Molt bé.
1: I, doncs, bueno, ja ens anireu explicant si funciona o no funciona, però aquest és el meu tip consell per Sant Joan. Què et sembla?
0: Me'n sembla perfecte. Vull dir, intentaré seguir-lo. I tu? Tu el faràs? Vull dir, ja que
1: home,
0: ho expliques...
1: Home, ja que ho he explicat, ja que ho he explicat, doncs, sí, jo ho faré. Jo
0: molt
1: ho faré.
0: Bé. Vull dir, acostumes a, en lloc de celebrar aquesta revetlla en plan de festa, sí, bueno, i també que sí, els petards, vull dir, els petards és que, és, mira, portem altres anys, no sé si que això va cap a menys, no? El menys, voldria dir. Altres anys, per aquestes dates, doncs ja estarien cansats de sentir petards i més petards i més petards. No sé si el tema és perquè també d'alguna manera es consciencia o s'intenta conscienciar la gent, sobretot perquè hi ha uns
1: jo crec que va per aquí.
0: Per mi uns éssers que pateixen moltíssim, no? Que són gossos, gats, etc. Tot el,
1: bueno, tots els animalons, perquè sí, els ocells...
0: També.
1: Amb
0: tot.
1: Aquests coets, tal. Jo crec que hi ha dos factors. Una és conscienciar pel tema animal, una altra és el tema ambiental,
0: també.
1: Perquè s'han cremat
0: arbres, bueno, el que provoca,
1: boscos,
0: el que
1: sí,
0: provoca,
1: no?
0: Això,
1: el que provoca, no? S'ha
0: sí.
1: de fer cada vegada més, sobretot els ajuntaments, les poblacions, les ciutats, acoten les zones on es poden utilitzar o fer petards o fogueres, i després un altre, i és que valen molts diners,
0: no,
1: i llavors
0: i tant,
1: la gent comença a retallar, i llavors entre la coca, el cava, el sopar, sortir... Doncs clar, també han de...
0: Jo crec que
1: retallen
0: més,
1: una mica de tot.
0: Més que el diners, que també és cert que està molt, bastant més regulat, no? I ara, doncs, tot i que trobis alguna caseta, perquè ja comences a veure casetes de la venda de petards, no? Però sí que és veritat que es deixa pels dies finals, no? De fet, ja dic que estem a una setmana de... Justament, una setmana de Sant Joan, no? La nit seria la nit anterior, i encara, doncs, afortunadament, no, almenys jo no he trobat, no he sentit els petards, vull dir que al respecte trobo que bé, no? Sí que serà la nit de Sant Joan, aquella nit, doncs sí que segurament no hi haurà un altre que aguantar, no? No sé si...
1: Sí, totalment.
0: És que no sé si a tu t'agrada o no t'agrada. Està clar que en
1: Mireu,
0: aquest cas a mi no particularment no és.
1: A mi m'agrada per la part dels rituals,
0: sí.
1: M'agrada molt
0: el ritual.
1: La festa, la comunitat, poder estar amb els amics, la família, trobar-nos. Soc fan de la coca de Sant Joan. Això jo no m'ho perdo, m'agrada una bona coca que porti crema,
0: i tant que sí.
1: El sucre, tot. És que jo sóc olafra, no? Però no sóc molt amant dels petards, això és veritat. Llavors, bueno, gaudeixo d'una part de la festa, de l'altra doncs no gaudeixo tant, però forma part de la màgia de la nit.
0: I tant que sí.
1: Sí,
0: vull dir que és una nit que tot... t'agradi o no t'agradi, però la pots celebrar, ja dic, la pots celebrar d'aquesta manera i la pots celebrar d'una altra. És a dir, és el solstici d'estiu, vull dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Justament és quan
1: l'intercanvi.
0: És aquesta nit màgica. I les fogueres també tenen aquesta part de màgia, no? Vull dir que no només quedaríem en els petards, sinó, i a més aquí a Caldes, aquest any es torna a recuperar les fogueres. Bueno, almenys, com a mínim, alguna foguera hi haurà. no sé si la principal, etc.
1: També està bé, que hi ha gent que fa molta neteja i ho porta tot a la foguera. És que... I a vegades va bé, cremar les coses i dir fora, fora tot.
0: És que això té aquest significat.
1: Aquest significat, com, fora,
0: netejar. Netejar i començar de nou.
1: I tant,
0: però vinga,
1: renovar.
0: Nosaltres anem al que toca.
1: Llavors, nosaltres... El que farem serà un repàs de tot aquest...
0: De tot el que s'has parlat.
1: Tot el que hem fet aquest any, perdona.
0: Sí, tot el que hem fet des del febrer, perquè ja va ser, el fòrum comença en el moment que comença la ràdio en aquest nou espai del Carme, no? I a partir d'ahir és quan comencem
1: A caminar dintre de la Vallesa 360.
0: Exacte. Vull dir que a partir d'ahir doncs, comença aquesta secció que, evidentment, avui quedarà un... com podria, una transició fins a la propera. És a dir, avui no es tanca. Queda
1: avui
0: una
1: és
0: part...
1: A més, és una transició i jo en cada repàs que faré també donaré un petit consell, un tip de bellesa 360, que el titulo així. I res, comencem amb... El primer programa va ser l'aromateràpia, que la Conchi és superfan de l'aromateràpia, on vam descobrir el poder dels olis, els aromes, les influències de les nostres emocions, els nostres estats d'ànim, les diferents fragàncies, com influïen doncs, per relaxar-nos, per donar-nos energia, per descontracturar-nos en un moment donat, per netejar-nos, no? Per perfumar-nos. Doncs això era l'aromateràpia. L'aromateràpia, vam dir que és una tècnica que... és a través de l'olfacte, que ens ajuda i que regula les nostres emocions també i que està present en el nostre dia a dia. Per això jo us porto un tip consell, que seria col·locar doncs, una miqueta, unes gotetes d'oli d'espígol en el nostre coixí abans d'anar a dormir per afavorir el descans més reparador.
0: Ah, o sigui, l'espígol és algo que... I com es podria posar? A través de l'essència, d'una essència, o amb algunes, saps, aquelles bossetes que pots posar les herbes... O
1: podem alguna... fer-ho d'aquestes dues formes, o bé fiquem una bosseta d'herbes sota el nostre coixí, o podem agafar un vaporitzador, podem posar unes gotetes dintre i ho podem barrejar amb una mica d'aigua i... podem vaporitzar-ho sobre el nostre coixí. Queda una aromatització molt bona i ens ajuda a conciliar el son, sobretot ara l'estiu que fa caloreta i ens va bé
0: dormir.
1: Després vam fer l'aroma i vam parlar de la cromoteràpia. La cromoteràpia és aquesta tècnica que a través dels colors ens ajuda també a tindre un estat emocional, un benestar. Els colors ens transmeten calma, optimisme, energia, serenitat i formen part del nostre dia a dia, tant a nivell de roba, mobiliari, entorn. Els colors són tot allò que nosaltres podem veure i percebre a través de la vista i que ens ajudaran a estar dintre d'un estat. Com podem fer-ho? Doncs si tenim un dia d'estrès, un dia de nervis, un dia de agitat, doncs ens aniria bé envoltar-nos de colors blaus i verd, ja que ens aportaran sensació d'equilibri i benestar. I si per tot el contrari necessitem moments d'energia, moments de passió, doncs ens envoltarem d'aquests colors com el groc, el taronja i el vermell.
0: Mm-hmm. Això era la cromoteràpia.
1: La cromoteràpia.
0: Però també recordo que parlàvem, no sé si era ja la tercera sessió, però que ja ens ficaven totalment a la pell, no? A la nostra pell, el que podríem dir cobreix tota... És el vestit que tenim, el primer vestit.
1: Exacte.
0: I és aquest vestit que necessita, doncs, per estar bé, no?, una protecció total, una protecció que venia primerament també amb cremes, bueno, a partir d'ahir tu...
1: Exacte, que... doncs la pell vam aprendre a identificar-la, quins tipus de pell teníem.
0: Exacte.
1: Vam parlar de la pell seca, de la pell grassa, sensible, de la pell desvitalitzada, vam conèixer les seves propietats i el pas a pas del seu tractament, el que també coneixem ara modernament com el skin care, no? O quan és el seu cuidado diari de la nostra pell. Jo sí que us diria que si notem tibantó i dintre de la nostra pell, doncs l'ideal és fer una bona rutina, doncs que ens deixem aconsellar per tots els nostres professionals del nostre voltant, com esteticistes, consellers de bellesa, farmàcies, o botigues especialitzades, doncs, que ens donguin el millor cosmètic que necessitem i que sobretot tinguem molta hidratació, tant a nivell extern com a nivell intern, que cada dia bevem l'aigua corresponent que hem de prendre i que ens tractem la pell, fem la rutina de dia i la rutina de nit.
0: Mm-hmm.
1: Per la protecció, doncs, evidentment, si cuidem la nostra pell, també hem de protegir. La protecció solar ha estat un dels temes sí. més importants, perquè hem parlat diverses vegades aquí de la temporada. Hem recordat, doncs, que el sol afecta a la pell donant o alliberant radicals lliures, que això fa que surtin taques, línies d'expressió, vermellors o eritemes, i per això, doncs, l'hem de protegir durant tot l'any, perquè no només la protegim del sol, sinó també la protegim de les pantalles, de les llums blaves, dels ordinadors i de les radiacions, que avui dia estem molt exposats a aquest tipus de radiacions. Aplicar protectors solars, matí, cada matí, com si fos el nostre últim pas de la rutina facial, i a poder ser en el nostre, el que seria a nivell facial, posar una protecció 50 sempre, i en el nostre cos, doncs, que sigui progressiva. Comencem amb una protecció 50, passem a 30, fins a acabar a 20 o 15, depenent el tipus de bronzejat, tipus de pell i tolerància que nosaltres tenim.
0: Però tenint en compte també el tipus de radiació, no? Sobretot en el tema del sol i en ple estiu, que la pell estigui ben protegida. Vull dir que en aquest cas, tot i que vulguis un bon bronzejat, però has de tenir en compte que la pell estigui protegida, perquè si no, està al contrari. És a dir, que el 50 seria el millor, però no només una vegada, sinó que quan estàs a la platja, a la piscina, el que sigui, que és, no sé si és cada una hora, cada dues hores, en funció també del factor, de, si és de 50, si és de 30, si és de 15.
1: Evidentment, com més alt és el protector, més estona podré estar sense fer la repetició.
0: Exacte.
1: Vull dir, un protector de 50, un cop a l'hora. Un protecció de 30, cada 45 minuts. Un protecció de 20, cada mitja hora. Llavors, una miqueta en funció del protector que fem servir, hem d'anar compensant el temps o hem d'allargar la durada de la nostra repetició. Mm-hmm. Això és cert. També és important que, igual que em protegeixo del sol i m'he protegit, m'he d'hidratar després i m'he de tornar a protegir, però d'una altra forma. Després d'haver pres el sol, d'haver-te fet la teva dutxa, hem de restituir la nostra pell, doncs, amb una bona crema hidratant, un bon after sun, aloe vera, que sigui refrescant, productes o cosmètics que siguin calmants, que portin turgència i humectació a la nostra pell. Això és important també durant el procés de l'exposició solar. Doncs el post solar és tan important com el presolar, mm-hmm. que seria la protecció solar.
0: Mm-hmm. O sigui, això per una banda, i després, tot i que tu t'has protegit, etc., quan arribes a casa, doncs hi ha l'altre... Més que protector, bueno, és el fet de que tu ja has tingut el protector per una banda, però que la pell ha de continuar ben hidratada o protegida, no? Que és o si t'ha tocat massa, no? Vull dir, perquè tot i que t'hagis posat la crema no ha estat suficient, no? I t'hagis agafat una mica massa el sol, per exemple, no? És aquestes tipus cremes de que te poses després per descansar la pell, no?
1: Sí, exacte, l'after sun, no?
0: L'after sun.
1: Són aquestes cremes que al final lliberen a la nostra pell de la calor, l'alliberen també, doncs, de l'exposició solar, aportant-li, doncs, calma, hidratació, nutrició, i, bueno, tu sents que també la pell descansa, perquè quan has estat hores amb exposició solar, aigua, sal, iodo, clor, totes aquestes coses també, doncs, afecten a la nostra pell, i la pell també necessita, doncs, aquest premi de descans. De descans.
0: Que a més ens ajudarà precisament a descansar millor. Bé,
1: i tant.
0: No, no és això.
1: Bé, i un premi per la pell... Ai, perdona, que t'he tallat.
0: No, tu digues.
1: Un altre premi per la pell han sigut els principis actius.
0: Ahí està.
1: Doncs els principis actius que hem parlat, doncs, de l'àcid hialurònic, que hem parlat de la vitamina C, del retinol, de la... que aquest nom costa, nacinamida, ara, exacte, i els seus beneficis, doncs, com els hem d'utilitzar, per quin tipus de pell són adequats, doncs, si volem que tindre una pell lluminosa, que ens ajudi als primers signes de l'edat, que ens ajudi a atenuar l'estat,

0: La pell, com a vegades és això que diu, que és el mirall, no? És el mirall d'un mateix, com mentre estigui, quan millor estigui conservada, doncs, i justament amb aquests principis actius ho faran possible també.
1: I tant, i un consell que jo dono, doncs, seria: no cal utilitzar molts actius alhora, sinó utilitzar el que necessitem, sovint fer una molt bona rutina senzilla, però molt constant per afavorir la millora i el resultat diari. Vull dir, menys és més. Mm-hmm. Així seria.
0: I després una altra que, o sigui, això dels principis actius, que ja dic, hem d'incidir bastant per fer-lo servir, no? Però recordo també les tendències. Primer vam parlar de les tendències
1: a les mans i als peus.
0: A les mans i als peus, i després venia les tendències en el vestir, no? Vull dir, tot ajuda, però en aquest cas era tendències, mans, peus, amb els colors, etc. Vull dir que...
1: Vam parlar molt de les mans i els peus, perquè és una tendència que està en auge. Hi ha moltíssims llocs que anem a fer cura de mans i peus. Que els colors que es anaven a portar aquest estiu? Doncs colors. Colors que fossin clars, tornaven els colors perlats, satinats, colors que fossin combinables. Es seguia portant la tendència d'aquesta manicura francesa que no perdrem i que segueix estant entre nosaltres. En els colors més vius, el vermell tomàquet, que recordem, estava present, els colors corals, els taronges, tornen a vindre, i els blaus, que eren aquest blau elèctric o aquest blau més marí, mm-hmm, per dir-ho així, resumidament.
0: I a més, això va en consonància també amb les tendències, amb els colors i amb tot plegat que nosaltres podem portar, és a dir, el que ens cobreix la pell, no? El vestit.
1: Sí, el vam parlar, que no fa massa, vam parlar.
0: També els banyadors, els biquinis, tot plegat una mica.
1: Sí, parlàvem una miqueta de se seguien portant els biquinis, triquinis i banyadors. Seguíem parlant de tendències d'estampats florals i estampats que fossin marins, aquestes ratlles transversals horitzontals. Vam parlar de teixits vaporosos, vam parlar del crochet.
0: Sí.
1: Que venia
0: amb
1: aterrissava dintre de la nostra força. Moda, dintre amb molta força, de banyadors fets de crochet també, que jo l'altre dia pensava, aquests banyadors pesarien una mica, perquè quan el crochet es mulla pesen una mica, però bueno, suposo que ja deuen estar treballats tipus de fil.
0: També és veritat que s'ha de tenir un bon cos per dur un banyador, un biquini.
1: Bueno, evidentment, els volums del nostre cos també van en consonància amb com escollim. Clar. I és important saber escollir, deixar-nos recomanar. Vull dir, si una persona no és excessivament alta, un noi, per exemple, no és excessivament alt, si es posa un banyador de canya molt llarga per sota el genoll, sembla encara més baixet. Doncs és important que sigui un banyador una miqueta més curt. Hem de jugar, no?, aquests volums. Si una persona té molt de pit, doncs intentar agafar doncs una copa adequada o un banyador que sigui, doncs, reconstitueixi la nostra copa, que ens afavoreixi el nostre pit. I per això estan les botigues, i estan els botiguers, i estan les persones que durant els anys també s'han anat formant en tot això, doncs, per aconsellar-nos, i és important que ens deixem aconsellar.
0: Mm-hmm. Doncs aquesta crec que justament era l'última, la que vam fer la setmana passada,
1: sí,
0: que parlava d'aquestes tendències. Jo crec que hem repassat tot, tot i que però bé, això venia cada setmana quan jo sempre et demano algun producte casolà. Això anava molt quan a l'hora de la protecció de la pell, de com la podem cuidar, etc., d'una manera barata, econòmica, però amb productes que tenien a casa, com doncs, per exemple el iogurt.
1: El iogurt, mira, molt bé, doncs el iogurt serà, per mi és un dels cosmètics per excel·lència, sobretot ara a l'estiu. Porta zinc, porta calci, porta probiòtics i ens ajudarà a la nostra pell. Té molts beneficis, la humecta, la refresca. Serà un gran aliat ara durant la temporada d'estiu. El iogurt estarà present.
0: A més, refresca també, no?
1: Sí, per suposat. És meravellós.
0: Això sí.
1: És meravellós. Ja,
0: hem de recordar que sempre s'ha de treure. No podem deixar-ho. Així com hi ha altres coses que es poden deixar, en aquest cas no.
1: Una

0: T'aconsell, doncs, utilitzar la nostra aigua termal. Agafem la nostra aigua termal, la fiquem en bots dosificadors. Dintre li podem posar algunes essències, com per exemple ara una essència molt refrescant que la podem utilitzar sobretot per les nits, seria la menta. Doncs podem ficar menta i eucaliptus dintre de l'aigua, la posem a la nevera i ens ho ruixem a les cames per donar circulació i per alliberar, doncs, la passadesa de les cames. Un altre oli seria la lavanda o l'espígol, que podem utilitzar-los, doncs, per anar a dormir. Un altre seria, utilitzant amb aquesta aigua termal i fer una petita bruma, la llimona, doncs, que ens donarà frescor i vitalitat, ens ajudarà aquests dies, doncs, després d'un bany o d'una platja, doncs, ens ajudarà molt. Important, com és un cítric, només per la nit, perquè són fotosensibles, però també ens anirà molt bé. I et portaré un altre oli, doncs, que també ens anirà molt bé, que és la citronela pels mosquits.
1: Sí, senyor.
0: Que estan presents en aquesta temporada, els mosquits.
1: A més, això es pot trobar en el mercat, que venen unes cremes que són protectores del sol, és a dir, tenen, però un factor important, no te quedes en, que gairebé són 50, però a més porten citronela, amb la qual cosa et protegeixen del sol i et protegeixen
0: dels
1: mosquitos, dels bitxers quan vas al bosc, no? Que moltes vegades, doncs, hi ha molts insectes, no només mosquits, altres tipus d'insectes, i va molt bé,
0: vull dir,
1: perquè estàs protegit de les dues maneres. I bé, amb això arribem al final.
0: Al nostre final, sí.
1: Al nostre final, però mira, ja m'agradaria preguntar, com te prepares l'estiu, Oriol?
0: Doncs, bueno, l'estiu me'l preparo amb unes bones vacances per intentar descansar. Marxo, vaig cap a la zona del nord, protegit, amb tots els meus cosmètics i amb ganes, també tinc ganes
1: de descansar una mica.
0: Exacte.
1: Però per poder començar, quan comences? Al juliol ja comencen les vacances a l'institut?
0: Sí, començarem a l'institut. També dir-vos que totes aquelles persones que estiguin interessades en formar-se en l'àrea d'estètica i bellesa i estètica integral i benestar, ens trobareu a l'Institut Manol Huguer, que estan sent ara mateix les inscripcions i que properament ja seran les matrícules, i que estaré encantat de tindre-us com a alumnes.
1: I tant que sí, perquè és el fet d'arribar... O sigui, tu tens ara, sobretot, tot el... Perquè és el que passa sempre, hi ha claustres, etc, el mes de juliol, però el mes d'agost el temps complet. Jo diria que a mitjans de juliol ja pot estar ben tranquil i arribar al setembre per
0: agafar arribar, energia.
1: Sí, ben carregant les pides, ben carregades. I aquí també començarem. Vull dir que així, doncs, també començarem amb bellesa 360 graus, amb més continguts i amb moltes més temes, moltes més temàtiques sempre relacionades amb nosaltres.
0: Amb cuidar-nos i el nostre equilibri.
1: Doncs, i amb aquest espai, Oriol, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I que tinguis un bon estiu.
0: Igualment, una abraçada.
1: I amb aquest espai de 360 graus, amb l'Oriol Bassols, tanquem la primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en l'art i la música. Dues disciplines que, tot i caminar per senders diferents, comparteixen un mateix origen, la necessitat humana de crear, expressar i transformar. Parlarem dels dos centres que sostenen aquesta vida cultural de manera pública al nostre poble, el Taller d'Art Municipal Manol Huguer i l'Escola Municipal de Música Joan Valls. I ho farem amb dues dones que coneixen aquest espai des de dins, que hi han crescut i que avui en són el cor i la direcció, Yolanda Molina i Montserrat Pieres. Amb elles recorrerem la història, l'actualitat i el futur d'aquests centres i descobrirem les connexions, a vegades pot ser invisibles, no? Però que també pot, hi ha vincles, evidentment, des de la part artística, entre l'art i la música. Primer de tot, benvingudes, Montse, Yolanda.
1: Hola, què tal?
2: Hola, gràcies.
0: Benvingudes al fòrum, que aquí sí que és la primera vegada, a la ràdio no, perquè a la ràdio, tot i que sigui a l'antiga o a l'espai antic o a l'espai d'ara, doncs ja el coneixeu. Doncs, veu, faré les vostres presentacions, ja dic que sou conegudes, però sempre va bé recordar una mica, no? Doncs mira, la Yolanda Molina és l'actual directora i professora de dibuix i pintura del Taller d'Art Municipal Manol Huguer. La seva història o trajectòria amb el centre és gairebé biogràfica i va començar com a alumna de ben petita i avui, més de 20 anys, si m'equivoco me rectifiques, Yolanda? O sigui, més de 20 anys després de docència, doncs és la responsable i la veu que coordina el dia a dia. El Taller d'Art, fundat l'any 1980, és un referent al Vallès Oriental. Treballa quatre grans àrees creatives: dibuix, pintura, volum, gravat i fotografia, i ofereix cursos actuals, tallers trimestrals, intensius d'estiu per a infants i adults, un espai que ha format generacions i que continua obrint portes a noves mirades. I ara passem a la Montse Pieres, és la directora de l'Escola de Música Municipal, no? Joan Valls, un centre amb 50 anys d'història, és a dir que més o menys aneu bastant connectades també al respecte amb els anys, no?
1: Bé, bueno, nosaltres 46,
0: 46
1: i vosaltres 50.
0: Una mica més.
2: Ara 51
0: sí.
2: Ja.
0: 51. Sí. Doncs això, 50 anys d'història que forma part del paisatge cultural de Caldes. La Montse hi va començar com a alumna, s'hi va formar com a pianista i docent i avui lidera el projecte educatiu juntament amb l'equip directiu. Sota la seva direcció, l'escola ha impulsat intercanvis internacionals, ha celebrat el seu 50 aniversari i treballa en el futur trasllat a l'antic balneari de Can Ríos. Això també treballa en aquest cas el taller, en el cas de la Yolanda Molina. I avui arriba amb l'actualitat immediata, demà, de fet, avui mateix, no? Serà una tarda plena de concerts de final de curs i el centre és en ple procés d'inspiració també pel que fa al curs vinent. Vull dir que parlarem una mica de tot. I si voleu, doncs ja comencem. Comencem aquesta... Primer, tenint en compte la història i la identitat dels centres. És a dir, podem parlar les dues, cadascú des del seu centre, no? Com ha evolucionat el vostre centre des dels inicis fins a l'actualitat? Des del 1975, doncs fins a l'actualitat, com en el cas de l'Escola de Música, què tal, com ha anat?
2: Molt bé, bueno, ja ho hem explicat altres vegades, no sé si serà molt repetitiu.
0: No importa, la ràdio saps què passa? Que és efímera, per això no importa repetir, perquè el que ara dius demà a l'oient doncs igual ja se l'ha oblidat. Sí que va bé que millor també sortiu en altres mitjans, clar.
2: Bé, aquí a Caldes sempre hi ha hagut tradició musical, vull dir, tenim constància per arxius que s'han trobat que abans de la Guerra Civil el senyor Joan Valls era mestre de les escoles nacionals, mestre de música, és a dir, que ja hi havia una inquietud d'ensenyar música en els infants. I després l'escola municipal va ser més tard, del 75. El 75 el que va passar és que hi havia moltes famílies a Caldes que tenien aquesta inquietud musical, tenien un piano a casa, i el senyor Joan Valls anava per les cases a ensenyar. Però va haver-hi un moment que va créixer tant la demanda, diguéssim, de famílies, que van decidir aquests pares agrupar-se i dir: busquem un lloc on ens puguin fer classes, i se'n van anar al casino, que era una fundació privada, a veure si els hi deixaven unes aules, i va començar tot el casino, vull dir, entre unes famílies privades, casino, van buscar professors, i així es va començar, amb 36 alumnes. I, bueno, la cosa és que l'any següent ja eren 50 i pico, vull dir que havia crescut exponencialment, no? I van dir, ostres, el tercer any ja eren, no sé si 90, i llavors van dir, hombre, això ja no ho podem absorbir uns quants pares gestionant tot això, i van anar a buscar l'Ajuntament a veure si ho podia absorbir. I entre que es van mirar coses, papers i tal i qual, ens plantem a l'any 80, que és quan es municipalitza, i l'Ajuntament agafa ja l'Escola de Música. Aleshores, a partir d'aquí, pues, ha anat creixent. Ara som gairebé 300 alumnes, i en tots aquests anys doncs, s'han fet intercanvis, s'han fet colònies d'estiu, s'han fet cursos de pedagogia, que ha vingut gent de fora, és a dir, s'han fet moltes coses. I la cosa està doncs, de que l'inquietud aquesta d'estudiar música doncs, ha estat vigent doncs, tots aquests anys.
0: A més, ja heu canviat, heu anat passant per espais diferents. Crec que el que és ara el Museu del Ger, veu estar també un temps, després és quan ja esteu aquí al...
2: Sí, perquè al Museu del Ger...
0: A l'Escola de Música
2: actual.
0: Clar,
2: al Museu del Ger ja no hi cabíem, no. I havíem d'anar a l'antiga sala de plens de l'Ajuntament a fer tot el que eren corals, orquestres, que també val a dir-ho, nosaltres el Can Coral vam fer des dels començaments, cosa que ni els conservatoris es feia Can Coral. Vull dir que també va ser una de les escoles pioneres en fer colònies d'estiu, en fer Can Coral a dintre del programa doncs, d'ensenyament, i la veritat és que sempre hi ha hagut doncs, això, molta impulsió de musical. I anàvem a la sala de plens i, clar, els invadíem la sala de plens fent classes, no? Llavors van buscar l'alternativa quan l'Institut Manuel Huguer es va traslladar doncs, a posar-nos en allà on estem ara, al centre cívic.
0: I el taller d'art?
1: Sí, el taller d'art va una mica en paral·lel amb l'Escola de Música.
0: Comencem el 1980. És que
1: sí.
0: És molt, val molt en paral·lel també amb la ràdio, amb la història de la ràdio, perquè també començava en aquesta data.
1: També els orígens són una miqueta similars, o sigui, als anys 80, una miqueta abans, una sèrie d'artistes de Caldes buscaven un local per fer desenvolupar les seves tasques creatives i bueno, van demanar a l'Ajuntament a veure si els cedien a l'antic museu i llavors, bueno, que era l'antic hospital, realment. I l'Ajuntament doncs, va dir que sí, però a canvi doncs, havien de fer classes per infants. Llavors tot va començar amb això, amb fer unes classes per infants i unes classes per adults. Hi havia pocs alumnes al principi dels anys 80 i això ha anat increixent, o sigui, ara tenim moltíssims alumnes que venen de, no només del municipi, sinó de pobles del voltant, i a nivell d'adults és que tenim gent de Sabadell, fins i tot, que ve de Sabadell, que és una ciutat, una gran ciutat, però el reclam són moltes vegades el professorat específic que tenim per segons quines disciplines, d'adults en concret, i bueno... És això, no? Doncs que la gent busca el professor i busca aquella disciplina i algú que sigui tècnicament molt bo. I també ens hem traslladat moltes vegades. Sí. O sigui, vam començar a l'antic hospital, que actualment és el Museu Termàlia. Després, quan es van fer les obres del nou museu, ens van passar a una propietat que hi ha al carrer Barcelona, que és el Calbisbe. No sé si sabeu on està.
0: Més o menys, sí.
1: Sí. Vam estar allà temporalment mentre es feien les obres del museu. Després vam tornar al museu, que encara no s'havia acabat del tot, però vam ocupar tot el que ara són les dependències de direcció, oficines, tot això era taller d'art. I quan es va ampliar el museu, doncs llavors vam anar també, com l'Escola de Música, al centre cívic.
0: Vull dir que, i des d'allà fins al proper canvi,
1: un periple.
0: Que segurament al proper canvi ja, que això ho deixarem pel final, però que serà, jo penso que definitiu, esperem. Doncs, i quin és el valor afegit que aporta un centre públic d'art o música a un poble com a Caldes?
1: És posar en valor un municipi que aposta per la cultura. Jo sempre ho comento, no?, a l'alcalde o als regidors, que posar en valor dues escoles com l'Escola de Música i el Taller d'Art, i a més apostar per elles fent un edifici que ha costat tants milions d'euros per donar-li visibilitat, això diu molt del municipi. No, sabem, en el nostre cas, almenys a nivell de taller d'art, que hi ha molts pocs municipis que tinguin un taller municipal, però poquíssims arreu de Catalunya, i que s'inverteixin diners en això, doncs, bueno, ho trobo excepcional.
0: Mm-hmm. I en el cas de...
2: Sí, no, en el cas de la música hem de tenir en compte que els ensenyaments musicals són molt deficitaris. Així és com una escola de teatre, una escola d'art, que tot són classes col·lectives, l'escola de música, la part d'instrument, oferim classes individuals, perquè així anem al ritme de cada alumne. Per tant, això no cal ser gaire llest en números, és més deficitari que una escola on es poden tenir classes de 15 alumnes, de 20 a la vegada, no? Per tant, valorem moltíssim l'esforç que està fent l'Ajuntament també, i inclús durant la pandèmia, que vam fer classes online, pensàvem que hi hauria una davallada d'alumnes, perquè, clar, no és el mateix fer classes físiques en directe que fer-ho a través d'una pantalleta, no? L'escola va aguantar superbé, l'Ajuntament ho va mantenir, i per tant també és, penso com la Iolanda, no?, que és posar en valor el poble de Caldes, no?, una mica la voluntat política que hi ha hagut, la voluntat del poble també, perquè si els alumnes se'ns haguessin donat de baixa, per més que un ajuntament vulgui mantenir un centre, si no hi ha alumnat, no pot haver-hi el centre, no? Vull dir que una mica és també la confiança de les famílies. I després també poso en valor que quan els nostres músics acaben la carrera, se'n van a estudiar fora, se'n van a fer màsters a l'estranger, acaben treballant a l'estranger de músics, i els hi pregunten: tu d'on ets? I diuen: de Caldes de Montbui. Doncs estem portant el poble de Caldes de Montbui més enllà, doncs, de Catalunya, d'Europa i a tot el món, la veritat. I des d'aquí reivindico que també s'hauria de donar ajuda a aquests alumnes, perquè fa uns anys s'està fent la nit de l'esport i es donen unes ajudes als esportistes que porten el nom de Caldes de Montbui a fora, i els grans artistes que estan portant també aquest nom de Caldes de Montbui són els grans oblidats, i són unes carreres molt costoses, la veritat.
0: Doncs aquí queda. Vull dir que si escolten, no?, sobretot des de les institucions, no?, més altes.
2: Sí, és una reivindicació per recolzar la cultura i recolzar els estudis d'aquests nois i noies, que no són baratos.
1: Mm-hmm. Ja. En relació amb això, amb el tema econòmic, també m'agradaria apuntar que moltes vegades les famílies o els usuaris de les escoles municipals pensen que paguen el 100% del servei, i realment no arriba ni al 50% el que l'usuari aporta. Aleshores, cal pensar, doncs, que és un servei molt, molt subvencionat, perquè gairebé se subvenciona el 60% del servei.
0: Mm-hmm. Exacte, perquè en el cas del taller d'art som molt el material que es fa servir.
1: Molt material, es dona tot el material, i a més les instal·lacions que tenim són excel·lents. O sigui, tenim tòrculs, tenim laboratori de fotografia, tenim laboratori d'infografia, o sigui, ceràmica, diferents forns, torns, està molt, molt ben equipat. Però, bueno, ens trobem això, que moltes vegades les famílies pensen que se sufraga, doncs, amb el 100%, i no, realment hi ha una subvenció molt, molt gran.
0: Mm-hmm. Abans de passar a l'actualitat, primer, per exemple, els vincles, no?, parlar de l'art i la música, no?, els vincles i ponts. Què tenen en comú l'aprenentatge artístic i el musical? No sé si vosaltres això trobeu vincles al respecte. Jo crec que, bueno, no sóc jo la que defina.
2: Home, són ensenyaments artístics, tot el que és ensenyament artístic és creatiu. Tot el que és ensenyament artístic també demana d'un pensament de col·lectivitat, per exemple, en el cas del Talladar, ells construeixen, per exemple, ara s'ha m'acut el ninot de Carnestoltes, doncs, tota una colla de joves que s'han de posar d'acord en com fer-ho i cadascú fa la seva part. Els músics, amb una orquestra o amb un combo, estem tocant una sola partitura, encara que cadascú toqui el seu instrument, per tant, també ens hem de posar d'acord en com fer-ho i amb aixambrar doncs, tots els timbres diferents dels instruments. Això fa doncs, que hi hagi un aspecte creatiu de treballar també l'atenció, la concentració, que crec que això es treballa en totes les disciplines artístiques i que a les escoles estan infravalorades aquestes disciplines, que realment si es desenvolupés més tota aquesta part artística en el cervell dels nostres joves, nens i nenes, potser tindríem una societat una mica millor.
0: I tant.
1: Sí, i és això, no? Doncs que els alumnes, nosaltres el que potenciem és que siguin no només creatius, sinó persones amb les antenes ben obertes al món, no? I que sàpiguen solucionar problemes i que siguin autònoms a nivell de creativitat. I penso que crear persones sensibles en un món tan complicat com el que tenim ara també és una tasca important.
0: Uh-huh. I ara, és que abans quan tu has comentat lo de les escoles, és que normalment, tant el taller d'art com l'escola de música, en el cas dels infants, o de les persones, però sobretot en els infants, no? Doncs és com un... han d'aprendre d'una manera extraescolar, és a dir, no forma part dins de la...
1: del currículum.
0: Del currículum i de les assignatures que han de passar a l'escola. I per això em fa pensar, no creieu que seria molt important que això estigués integrat també dins de l'escola, dins del que és l'escola, tant les dues,
2: Totalment, tant l'art totalment, com... Totalment.
1: De fet, ja hi ha educació musical visual i plàstica a les escoles. El que passa que la línia pedagògica que almenys tenim nosaltres aboga molt perquè els nens aprenguin, bueno, nens i nenes, aprenguin d'altres disciplines, com per exemple la biologia, les matemàtiques, a través del llenguatge plàstic. O sigui, nosaltres no ens centrem només en el color, en la línia, sinó que ens centrem en un coneixement ampli del món i fem servir el llenguatge plàstic com a vehicle per aprendre d'altres coses, per aprendre sobre els animals, sobre la geografia, sobre les matemàtiques fins i tot, a l'hora de canviar d'escala un objecte a una altra escala. O sigui, treballem bastant de manera interdisciplinar i penso que això sí que estaria bé que les escoles ho agafessin, no? de la nostra línia, almenys. Exacte. Però sembla que l'educació visual i plàstica sigui només això, no? Doncs treballar el color i poca cosa més. I a nosaltres ens agrada tenir una mirada una mica més àmplia, perquè a través de la plàstica tu pots treballar d'altres àrees del coneixement. Uh-huh. I, de fet, jo diria que és la nostra línia pedagògica principal, aquesta.
0: Uh-huh. A més, és una manera també de que vosaltres sou docents, no? Però que aquesta docència estigui encara més integrada dins de
1: que és l'escola,
0: de l'educació.
2: Sí, sí, el que passa que el problema és que els especialistes, per exemple, en el cas de la música... Els especialistes de música de les escoles de primària han fet 3 anys de magisteri o 4, ara no sé quants són, i s'han tret el títol per poder ensenyar música quan és una disciplina que els músics mínim 20 anys per treure't la carrera superior de música. Llavors, clar, dius, hombre, un en 4 anys ho ha tret... És com els dentistes aquests, no? Que fan un curs de 4 mesos i ja són dentistes. I, en canvi, un que és metge i que ha fet odontologia, doncs, evidentment, estarà més ben preparat que un que ha fet un curs d'un mes, no? O de 3 mesos. Doncs això és una miqueta el mateix. No? Uh-huh. Llavors, penso que hi ha manca d'especialistes perquè ho puguin fer bé i, segona, hi ha manca d'obertura de partir ràtios, que ara en algunes assignatures sé que s'està fent, que no fan els 25 nens anglès, sinó que els parteixen. Per exemple, de 3 línies en fan 4 i llavors són grups més petits per poder fer bé l'assignatura. En el cas de la música hauria de ser així també, no pots fer una música ben feta amb 25 nens a la vegada.
0: No. Bé, normalment funcioneu d'aquesta manera, amb, o individual o amb poquets,
2: amb grups petits.
0: Amb grups petits. I com es pot fomentar la creativitat en infants, en infants ni en adults, en aquest cas, no? En un món que és tan accelerat i que cada dia encara va a més, sobretot tenint en compte les noves tecnologies, no? O la intel·ligència artificial.
1: En el nostre cas, el que sempre intentem fer és que plantejar un problema a l'infant. Tu planteges un problema i l'infant t'ha de donar les solucions que ell cregui convenient. Llavors això posa en marxa el seu pensament i la seva creativitat. O sigui, nosaltres el que fem és no donar solucions, sinó plantejar problemes. I aleshores, un cop tu planteges aquest problema, doncs és l'infant i fins i tot l'adult, que de vegades també es deixen, no es deixen tant, i és l'infant el que ha de buscar aquests camins per resoldre allò, perquè nosaltres el que diem és no hi ha una solució única. En el món de l'art i de l'expressió visual i plàstica hi ha tantes solucions com visions personals que té l'alumne.
2: Bé, en el cas de la música és pura matemàtica, vull dir que una blanca són dos temps, una negra són un, i aquí no pot haver-hi gaire creativitat, però sí, on hi ha creativitat és amb la manera de tocar-ho, amb la interpretació. Llavors sí que moltes vegades ja, per interpretar s'ha de tenir una bona tècnica també. Llavors sí que és important dir-li a l'alumne com sona més bé, si ho fas així o ho fas així, no? I que agafin aquest esperit crític d'escoltar, de veure si està millor així, si està millor allà, i d'ells també mica en mica anar trobant la manera bona de tocar com perquè allò soni millor, no? I una mica també treballem molt, tant amb els adults com amb els nens, treballem molt amb aquest aspecte de que siguin ells els que realment se n'adonin compte de com fer-ho millor, no? De no dir-los, no donar-los tot mastegat.
0: Passem amb l'actualitat més immediata. Yolanda, com tanqueu el curs al taller d'art i quines línies de treball us han marcat aquest any?
1: Aquest any hem treballat al voltant de l'habitatge, que és un tema com molt punyent, que està a l'ordre del dia, i ha estat una feina maca perquè sobre tant amb els infants com amb els adolescents. Amb els adolescents hem pogut fer una exposició a la sala del GE i hem incidit molt en la part crítica de l'habitatge, en la part social.
0: La reivindicativa.
1: La reivindicativa, sí. No? I això sempre et dona satisfaccions perquè veus que els adolescents estan oberts a treballar des d'una vessant més crítica. Amb els infants, clar, hi ha aquest, segons quins temes són difícils de treballar. Amb els adolescents, per exemple, jo vaig treballar a partir d'imatges de la destrossa de Gaza i clar, amb ells ja tenen un cert esperit crític i es podia treballar. I amb els infants, doncs, és des d'una vessant més d'investigació, no? De dir, a veure, com creieu que seria, per exemple, us poso un exemple, amb els infants vaig fer un treball que era, imagineu-vos una illa tan superpoblada com el Japó, com construiríeu amb aquesta illa que és molt petita i penseu com construiríeu, agafant lloc al mar, construiríeu cap amunt, en vertical, llavors aquests temes ens donen molt de sí. Cada any treballem temes diferents. I llavors hem fet una exposició a la sala del GEM als adolescents i una altra a l'entrada del centre cívic, que ja s'han acabat les dues. I a nivell d'alumnes estem contents perquè, malgrat la baixada de natalitat, que això ja es va notant, continuem tenint alumnes i infants, i el que en el nostre cas veiem una pujada molt, molt gran és amb alumnes adults. Els alumnes adults veiem que necessiten sortir de la feina i fer alguna activitat per desestressar-se, per gaudir, i de fet cada cop nosaltres en tenim més i més.
0: D'alumnes, això molt.
1: D'adults, sí, sí.
0: Montse, avui, és que jo a vegades fas el guió i lo fas el dia anterior, avui teniu una tarda plena de concert, i doncs com es viu aquest final de curs des de dins? La feina que comporta, vull dir, tot aquest desplegament, perquè ja suposo que ja fa dies, no? Sí. que ho esteu treballant.
2: Sí, és bastant estressant. Però això passa cada any, al mes de de maig i juny, i llavors setembre i octubre, quan comença el curs i tal, també són dos mesos d'aquells de ah, socorro. Però bé, no bé, molt bé, perquè els alumnes s'ho agafen amb moltes ganes, és una manera doncs, de demostrar la feina que has fet durant el curs, de tot el que has estat preparant, poder-ho portar a terme i que t'escoltin els pares, que t'escoltin els companys, i per tant ho porten molt bé. Avui fem tres concerts, bàsicament, perquè nosaltres cada any fèiem el concert de final de curs de corals i orquestres, i aquí fèiem tocar l'orquestra municipal, tots els cors, fins i tot l'octet, el cor infantil, però és que cada vegada tenim més alumnes i els últims anys aquest concert durava 2 hores, i et trobaves que evidentment amb els nens petits els pares no aguantaven i se te n'anaven a mig concert, i això generava un ambient una miqueta trencador, la veritat. I llavors vam considerar repartir-ho en 3 concerts diferents. Llavors a les 6 fem el de corals i orquestres dels petits, que durarà aproximadament 1 hora, això sí que ho pot aguantar tothom, i aleshores a les 8 començarà el teatre musical, els alumnes de teatre musical que han preparat l'espectacle Wicked aquest any, i dura uns 45 minuts, 50, perquè hem fet una reducció. I després a les 9 cantarà l'octet, que és el cor més gran de l'escola i que poden fer un concert per ells mateixos. Llavors la preparació, doncs sí, ha sigut allò, necessitem tècnic de so, necessitem transport per baixar els instruments, tot això ho has de lligar, la data, la sala de Can Rius, que estigui lliure, i tot això és una prèvia preparació que ja s'ha fet. Per tant, avui és només ja carregar instruments a la furgo, baixar, creuar els dits de que els micros vagin, de que tot vagi bé i de que tot pugui tirar endavant.
0: De fet, és això, no? que el que seria els assajos, tota aquesta, aquesta preparació ja està feta, doncs, en fi, els músics, els alumnes, segur que ja estan ben preparats, sí. Que no sé, no és el fet de que passin nervis ni coses d'aquestes.
2: No, estan una mica esverats, perquè aquest final de curs amb aquesta calor es nota quan fa calor al final de curs, ja venen esgotats de l'escola i venen esveradots, però bueno, estan avui ja amb moltes ganes de fer aquest concert, de tancar el curs, i nosaltres també de poder-ho tancar amb aquests 3 concerts.
0: Normalment és això, que ho tanqueu d'aquesta manera. I pel que fa, per exemple, també començar el procés d'inscripcions en les dues escoles, vull dir que no és el fet de que... No. Doncs com està anat aquest procés i quines novetats hi ha de cara al curs vinent?
1: Sí, nosaltres les inscripcions estan anant molt bé, perquè tant nosaltres com l'Escola de Música un mes abans ja donem el full d'inscripció als alumnes que ja són fixes a l'escola, els hi donem un termini de preferència, i només amb això ja omplim pues, un 50 o 60% de les places. I de cara als adults, també nosaltres ja estem inscrivint en cursos trimestrals que començaran al setembre o octubre, però hi ha cursos que hi ha molta demanda, com per exemple ceràmica o joieria, que són cursos trimestrals per adults, i aquests ja no queden places, per exemple. I com a novetat, aquest any hem treballat, hem fet un taller de sensibilització per nadons, que va ser una demanda d'unes famílies que volien doncs, aquest servei, i això continuarà de cara al curs que ve. I una altra novetat és que per adults també hem programat un taller anual també, d'una hora a la setmana, que es diu Art, Cos i Ment. I és un taller per experimentar sense judicis, en la línia una mica de l'art-teràpia per adults, sense fer art-teràpia, evidentment, però és un taller d'experimentació plàstica, sobretot per gent que vulgui gaudir, però sense cap judici estètic. O sigui, vas allà sense pensar... treballes el que la professora et planteja, però és una manera de gaudir l'art des d'una perspectiva més experimental, saps? Sense necessitats tècniques ni res de tot això.
0: Mm-hmm. I ara tocaria el tema una mica del que és la comunitat, no? La comunitat i el futur. Quin paper juguen els vostres centres en la cohesió social del poble de Caldes?
2: Bé, a l'Escola de Música també tenim adults, també tenim adults que venen a fer llenguatge, que venen a fer instrument sol, o ara, per exemple, aquest any, el cor modern, que era el cor d'adults que li dèiem nosaltres primer i ara l'any passat vam voler canviar de nom, s'ha impulsat moltíssim, ha vingut molta gent nova, en són una quinzena de membres. Una novetat és que ha començat un home, ja no són tot dones i la cosa estem supercontents i ara estem mirant a veure si podem enganxar algun altre home, perquè
0: sí.
2: Clar,
0: home, ara preguntaré en el cas del Taré, però vull dir que està bé, no?
2: Vull dir que és una de les coses que aquest any s'ha impulsat molt, el cor d'adults, i nosaltres en el nostre cas la cohesió social és que, bueno, gràcies també a les beques de l'Ajuntament podem agafar alumnes de pocs recursos que tenen ganes d'estudiar música, per tant és una cosa integradora que ens encanta poder tenir tot tipus d'alumnat. La nostra aula de música adaptada ja fa 6 o 7 anys que funciona, inclús algun alumne de la música, que són nens amb necessitats educatives especials, aquests nens, algun fins i tot fa instrument. Aquest curs vinent algun d'aquests nens també farà el mòdul de teatre musical perquè ha vist algun espectacle algun any i té ganes de fer-ho, per tant intentem que s'integrin també dintre l'engranatge de l'escola, no només estiguin en aquesta aula de música adaptada ells sols. I per tant a nivell de societat hem anat a tocar a la biblioteca, hem anat a tocar per l'entrega de premis empresarials, és a dir que participem en totes les activitats del poble que podem i que se'ns demana des de l'Ajuntament. Entitats privades hem intentat ser sempre estar-ne al marge, perquè si no seria un continu de que ens demanessin d'anar a tocar actes privats. I no cobrem res per això, òbviament, els alumnes hi van perquè és part de la seva formació, també els hi va molt bé tocar fora del centre. I la cohesió social amb la música és que, bueno, és que és això, dintre d'una orquestra pot haver-hi nens de diferents races, nens de diferents idiomes, nens de diferents estats socials, i allà tots toquen junts una sola partitura i, per tant, és una cohesió social única, diguéssim.
0: I al taller d'art?
1: En el taller d'art, bueno, també tenim pocs homes, però cada cop n'hi ha
0: això
1: més.
0: Això com alumnes.
1: Com alumnes, com alumnes.
0: Ara després us preguntaré per què fa el professorat.
1: Sí. Bueno, però nosaltres sempre hem estat dones, eh?
0: Per això va per aquí.
2: Nosaltres sí. No.
0: No, aquí en sí. Música justament no. Sempre és una, molt és una femení, de les diferències.
1: Sí, nosaltres sempre ha estat un taller d'art molt femení.
0: Però amb els alumnes...
1: És veritat que les facultats de Belles Arts la majoria són dones i amb pocs homes, i en el món artístic professional despunten més els homes que les dones, i això és una llàstima, eh? Però aquí al taller d'art doncs es veu una mica el mateix. Hi ha moltes dones i pocs homes, però cada cop es va veient que venen més homes joves, fins i tot, que això també està bé, no? Que s'interessin per... No només s'interessen per la fotografia, que de vegades els homes tendeixen a la tecnificació, sinó que s'interessen per disciplines com la pintura, també. I a nivell de cohesió social, nosaltres també fem, igual que a l'Escola de Música, tenim un grup amb necessitats educatives especials, que també doncs, estan integrats amb l'escola, exposen juntament amb la resta d'alumnes, i sobretot només pel fet de que vinguin nens de diferents municipis, perquè venen nens de diferents municipis, i que es coneguin entre ells, ja no parlem de races ni de tot això perquè és obvi, no? Però surten de la seva zona de confort, no? No venen amb grups d'amics tots junts, sinó que una família apunta un nen i aquest nen es pot trobar amb nens i nenes pues, d'un altre municipi o d'una altra escola, i això també és bonic, no?
0: Això perquè seria quan tu comentes que hi ha més dones que homes, jo diria que és en quant a l'alumnat adult, perquè dels petits aquí
1: sí,
0: podríem 50, dir 50. Que està per un
1: sí,
0: igual, no?
1: Sí, en petits està més o menys per un igual, és amb l'alumnat adult.
0: i en l'escola de música més o menys.
2: No, nosaltres precisament l'alumnat adult és bàsicament homes.
1: Sí? Ah, perquè igual és més tècnic.
2: Sí, només el cor modern, sí, que és el lloc d'anar a cantar, que allà pues, això és com a tot arreu, el teatre, anar a cantar un cor, sempre hi ha més dones que homes, sempre ha costat. Jo me recordo que quan era jove que anàvem a cantar a la Guisla i érem més dones que homes. Sí. Feia teatre amateur i érem més dones que homes, costava trobar homes. El cor modern costa que s'hi apuntin, però venir a estudiar un instrument o fer llenguatge, diria que és majoria homes el que tenim. Uh-huh. I en quant a professorat, jo quan vaig començar a treballar a l'escola de música vaig ser la tercera dona que entrava d'un equip de 16 professors. Per tant, era la tercera dona, tot l'altre eren homes, i mica en mica no ens hem equilibrat, ara som 5 dones i 9 homes. És a dir, que quasi ben ens doblen els homes. Sí. Encara hi ha molta masculinització. Què passa? Que els estudis musicals superiors són molts anys d'estudiar, i sí que hi ha potser moltes dones que van començar, però ho van decidir deixar perquè... Comences jove, però és que s'acaben els 20 i alguna cosa, els estudis musicals.
0: És que comences, a més, justament comences en escoles municipals, etc, però clar, després, a partir d'ahir, ja passes
2: al conservatori,
0: clar. I són molts anys.
2: Home, jo tenia 16 anys, amb 15 anys, jo anava a l'Institut Manologuer, recordo que plegava a les dues, que abans es feia de 8 a 2, anava a casa corrent, ma mare em tenia preparat un plat de caldo i un entrepà de truita, i agafava l'autobús a 2:15 per anar cap a Barcelona, perquè les classes començaven a 4:00. Això des dels 15 anys ja.
0: Ves.
2: I clar, qui ho fa això? Ho fa algú que realment té moltes ganes, que li motiva, que té... Perquè sí que hi havia moments que deies, ho vaig a deixar perquè és que vaig de cul. Però clar, si t'agrada, doncs ho fas. I llavors a partir d'aquí, doncs, no sé, jo no vaig acabar fins als 20 i pico, els estudis superiors.
0: Bé, perquè és això, és una d'aquestes, o sigui, perquè ho integra tot, integres el que seria el llenguatge, no? Llenguatge musical, sí. Que aquell no són, quants anys són? 4 anys?
2: No més.
0: O més.
2: Mira, els estudis musicals són els primers anys de sensibilització, que són un parell d'anys, després hi ha 4 anys de nivell elemental, 6 anys de nivell mig, 6 cursos, vaja... perquè hi ha gent que se'ls fan més de 6 anys. Ai, més o menys. Però són 6 cursos, ja en portem 10, i 2 de previ, 12, i 4 de superior.
0: I a l'instrument?
2: I ens anem a 16. I si l'instrument no te'l treus aquell any perquè estàs estudiant altres coses, doncs a vegades has de prorrogar-ho i fas un parell d'anys més. O sigui que te'n vas ben bé als 18 anys que has acabat els estudis musicals.
0: Clar, es pot dir que és una de les carreres, no? La música...
2: Sí, és molt llarga.
0: La més llarga. Molt. El que passa que també és veritat que comences bastant abans. Sí. No és una carrera universitària.
2: És que no es podria fer en 4 anys.
0: I aquesta comences molt més d'hora. I en el cas del professorat, per què veus que, o perquè creieu que aquí van més les dones en el tema artístic? Perquè normalment va així, no? Vull dir que, i tot i que hi ha de tot també, però si mirem quan hi ha alguna exposició d'aquestes que participen doncs moltes persones, no? molts artistes, sí. Doncs també normalment hi ha més dones que homes.
1: Sí.
0: Però el professorat, nivell... jo diria que aquí és pràcticament tot dones, sí. En el taller d'art.
1: El taller d'art, clar, ara s'ha incorporat fa poc el Gerard Mayol, que és llicenciat en Belles Arts i és exalumne també. Però en el món professional sí que és veritat que potser aguanten més la pressió o aquests anys de picar pedra, potser són més resistents els homes, les dones són més terrenals i de vegades diem, mira, jo haig de portar un plat a taula i faig el que sigui per portar el plat a taula, saps? I si... no tinc temps de fer tantes exposicions, doncs mira, no les faig. I jo crec que, no sé, és algo cultural que tenim a nivell d'aquí, perquè potser en una altra cultura no passa el mateix, però és algo que s'ha de canviar, cada cop canvia més, o sigui, cada cop hi ha més dones que primen més la seva carrera que no pas ser mares i tal, però vulguis o no, hi ha uns hàndicaps culturals, o socioculturals que condicionen una mica, sí.
0: I quins reptes i oportunitats veieu en els propers anys? pel que fa tant a l'Escola de Música com el que fa a l'Escola de Música i com ho fa també al taller d'Armand Oluguer.
2: Reptes.
0: Reptes i oportunitats que veieu de cara als propers anys.
2: Bé, jo penso que el poder tornar a fer aquells intercanvis amb altres escoles estaria molt bé, el que passa que té un cost econòmic elevat. Abans hi havia unes ajudes de la Unió Europea que ajudaven a que hi hagués tot aquest moviment de joves amunt i avall, i em sembla que ara, avui en dia, aquestes ajudes són ben poques i, per tant, és molt dificultós. Per tant, penso que estaria bé tornar a promoure des d'Europa doncs, que hi poguessin haver-hi aquests intercanvis artístics entre escoles de música o escoles d'art o el que fos. Mm-hmm. Això seria xulo.
1: Sí, a nivell de l'Escola Municipal d'Art, el repte seria mantenir-nos i créixer. O sigui, pensem que hi ha una davallada de la natalitat i clar, hem de fer mans i mànigues per no perdre alumnes d'aquesta franja. Llavors, bueno, és sobretot mantenir-nos i anar creixent, sobretot amb el tema dels adults, perquè jo sí que veig una necessitat a nivell d'alumnat adult que cada cop està més present en la nostra escola. La gent té ganes de sortir de la feina i de fer activitats. I potser el poder adquisitiu de la gent ara ho permet i bueno, jo crec que hem d'anar per aquí. I a nivell de la nova escola, clar, el repte serà dinamitzar una miqueta el casc antic de Caldes, perquè... recordo quan estava el taller d'art i l'escola de música al centre històric, que hi havia forns de pa on els alumnes anaven a berenar, o sigui, hi havia una mica més de vida,
0: havia més vida,
1: sí. I jo crec que bueno, que el fet que estiguem allà afavorirà una miqueta això, no? Que hi hagi un altre cop vida al casc antic.
0: Uh-huh. Això, aquesta pregunta la deixaré jo també ara, el que representarà això cap al final. Però parlant també del futur més immediat, el futur, perquè abans hem parlat del que era el present més immediat. El futur més immediat és el que fareu, el que teniu programat per aquest estiu, tant des de l'Escola de Música com des del taller d'art.
1: Nosaltres ara programem un curs intensiu d'estiu, com cada any. Cada any és diferent, la disciplina. Aquest any fem un curs de torn de ceràmica, però ja no queden places. O sigui, vam obrir les inscripcions un dilluns i es va omplir. Entre dilluns i dimarts ja es va omplir, perquè pensa que són 8 alumnes, és un ensenyament molt personalitzat. I el material tot està inclòs, és una setmana sencera, 3 hores cada dia, vull dir que és molt, molt intensiu. I, clar, només tenim pressupost per fer un taller d'estiu, que el fem al juliol. I, bàsicament, aquesta és la nostra proposta...
0: Aquest any.
1: Estival, sí.
0: Sí, perquè normalment sempre hi ha un curs del que sigui. Aquest, has dit un curs de torn.
1: De torn.
0: Que és per ficar, bueno, el que s'hagi de fer, doncs, per exemple, qualsevol, sobretot escultura...
1: Sí, és una tècnica de ceràmica, val, que es fa amb un torn elèctric, i llavors... es puja, doncs, és per fer doncs, pottery, no?, que es diu, per fer ceràmica, bols, gerros... Una mica com aquella pel·lícula Ghost,
0: sí,
1: us en recordeu?
0: Sí,
1: doncs és això.
0: Ella treballa... Sí.
1: És això, el torn és el que surt en aquesta pel·lícula. I la veritat és que bueno, ha tingut molt èxit. Clar, nosaltres sempre programem coses que sabem que podem omplir, disciplines que siguin interessants, que no es puguin fer durant el curs i molt específiques.
0: Uh-huh. I en el cas de l'Escola de Música, Montse?
2: En el cas de l'Escola de Música, fa molts anys sí que havíem fet colònies musicals perquè ho podíem fer a la Torre Marimons, podíem fer-ho a un preu molt assequible, llavors ho havíem fet amb algun alberg, però el preu ja no era tan assequible, llavors va començar altres escoles a fer-ne i francament vam deixar de fer-ho. I com que durant el curs fem molts concerts que són en dissabte, que són en divendres al vespre, doncs la veritat és que a l'estiu ara tenim ganes de tancar i de preparar el nou curs i
0: descansar una mica.
2: I descansar, bueno, descansar, que els alumnes també descansin a casa, se'ls hi posa feina per l'estiu, això sí, perquè l'instrument s'ha de seguir tocant, i no fem cap curs d'estiu. Només que el dia 29 de juny nosaltres fem una cosa que es diu el pas de grau, que és el que et demanen un conservatori quan tu vols entrar. Has de fer una prova de pas per veure quin nivell tens, a veure si et posen en un curs, et posen en un altre, o pots passar de grau elemental a grau mig. Llavors nosaltres, els alumnes que considerem que han acabat el grau elemental, els hi fem la proposta aquesta de fer un examen intern perquè vegin una mica aquest simulacre de prova, que, com seria si mai volen anar a un conservatori, i tenim tres alumnes aquest any que se l'han preparada, un piano, un violí i un cello. I aleshores el dia 29 a la tarda fem aquesta prova, que primer fan els estudis, i a les 7 fem els concerts, o sigui, toquen les obres, que pot venir públic i tothom qui tingui ganes de sentir, doncs està oberta la prova al públic, diguéssim.
0: A més, serà també digne de veure, no? Perquè en el cas és un pas de grau, sí. Vull dir que és un pas important, aquests alumnes doncs estan també bastant preparats.
2: Sí, aquests alumnes ja tenen un nivell, s'ho han preparat moltíssim, a més és molt bonic el repertori que toquen, per tant és molt interessant pels nens inclús i per persones que diguin no sé quin instrument vull estudiar, doncs podran sentir un piano, un violí, un violoncel.
0: Això serà el 29 de juny.
2: El 29 de juny, a la tarda.
0: És un dilluns.
2: És un dilluns, sí.
0: Doncs a veure, ara sí que arribo a les preguntes aquestes de Can Rius. Ara que totes dues sabeu que si tot va bé, podria dir, segons el... si tot va segons les previsions, no? Segons aquí havien explicat en el seu dia també l'alcalde, doncs preguntem sempre, no? com està el tema de les obres. Deia que sí que van una mica endarrerides, però van molt bé, en el sentit de que es veu que quedarà un espai doncs molt, molt maco, no? Uh-huh. En principi, es preveu que a final d'any us podeu traslladar. No sé si a vosaltres us ha arribat això, que sigui així. Com, si no és a final d'any, serà d'aquest 2026. Segur que el 27, cap a, no sé si gener, febrer o març, però en aquest període segur que ja podeu anar cap allà. No vol dir que de seguida estigueu ja tot allò funcionant, perquè tot va així. Primer és el trasllat, després ja ve el moment... o també primer es fa l'acte inaugural, típic, no? El trasllat, i després ja vindrà el moment del funcionament. Doncs, què us imagineu vosaltres que pot significar? En principi, clar, ara la feina que portarà tot això, no, però el canvi que significarà tant per l'art com per l'Escola de Música Caldes, aquest nou edifici on anireu.
1: Clar, jo penso que es dona més visibilitat a la nostra escola, bueno, tant a l'Escola de Música com al taller d'art. I també el ser una aposta per la cultura, doncs també posa en valor les dues escoles. I el que comentàvem abans, hi haurà un ressorgiment, esperem, del casc històric, no? Potser amb més serveis per a aquests alumnes que volen berenar, o pels pares que volen fer un cafè mentre esperen els seus fills. Penso que serà positiu.
0: Pot ser que això ja hi és, no? El que sí que pot ser que potser donarà més vida en el sentit de que hi hagi més moviment de gent.
1: Totalment. Hi haurà més moviment de gent, seguríssim. Segur. Mm.
2: I, bueno, igual algun d'aquests locals que està tancat
1: sí,
2: i que no es lloga, potser algú s'atrevirà a dir, com diu la Iolanda, pues obre un forn de pa
1: o una cafeteria o
2: i dius, home, sí. I els professors també ho agrairem, no? D'allò abans de començar una classe, de dir, oi, vaig a fer un cafetó abans de començar, i saps que ho tens allà,
1: sí,
2: mateix,
1: allà mateix,
2: no?
1: Mm.
0: Bueno, això també igual pot estar incorporat en el mateix edifici.
1: Bueno, ja ho vam demanar, sí. Ho vam demanar, però l'alcalde ens va dir que no, que era molt complicat les licitacions de bars i bueno, sobretot els bars són complicades les licitacions i que portava molts problemes i s'havia pensat en un primer moment però després es va descartar.
2: Sí, sí, sí.
1: Tot i que molts pares estarien encantats de tenir una terrasseta al jardí del darrere de Can Rius.
0: Home, és que un espai d'aquest tipus doncs aniria molt bé.
2: Sí. Però bueno, també van dir que si ja hi havia negocis a fora, que també era com una mica fer la punyeta als negocis que ja estan funcionant, no? Jo el que voldria dir és que nosaltres, evidentment, la nostra manera d'ensenyar no la canviarem. L'únic que tindrem és aules una mica més grans, probablement amb més llum, i també dir que s'ha apostat per un sistema d'insonorització que allà on estem no tenim.
0: I un auditori. Això també, un auditori. Que no és el fet de que quan arribin moments de fer això, concert d'aquest tipus o presentacions de, jo què sé, tant per fer exposicions tindreu més espai?
1: No, per exposicions no tindrem més espai, perquè vaig fer una visita d'obres fa poc i clar, nosaltres ara exposem al hall del centre cívic, que és molt diàfan, molt gran, i allà no serà tan gran, però bueno, les aules sí que seran grans.
2: Però hi ha dos vestíbuls molt grans, no? Vagi al primer pis.
1: No et pensis, No. Si ho compares amb el que tenim ara, però bueno, o sigui, lo important és que les aules estiguin molt ben acondicionades, que de fet estic molt contenta perquè tant els arquitectes com els tècnics estan comptant amb nosaltres en tot moment, perquè l'adequació de l'espai del taller d'art és difícil perquè hi ha potències elèctriques especials pels forns, hi ha campanes extractores també específiques, o sigui, i estan comptant amb nosaltres en tot moment, que això és molt d'agrair perquè després es veurà el resultat.
2: Sí, de fet s'han fet diverses reunions, inclús abans de començar a fer els plànols ja se'ns van reunir a veure quines necessitats teníem, quantes aules necessitàvem, els metres quadrats, vull dir que això que diu ella és molt important que se'ns hagi tingut en compte.
1: Sí.
2: Tot i així es pot haver-hi alguna pifia perquè sempre passa, inclús quan a casa et fas la casa, no? Que dius, ostres, ara hagués hagut de posar més endolls aquí.
1: Sí.
2: Però
0: això passa a tot arreu.
2: Per això t'ho deia.
0: Això després vindran i esperant.
2: Per això t'ho deia, que a casa quan et fas obres també llavors et passa, no? Tot i havent-ho pensat molt. Però bueno, que se'ns hagi tingut en compte, això també és molt important.
0: I això de la que parlaven de l'auditori, aquest auditori representarà justament fer els concerts allà. Haver de sortir.
2: Aquest auditori està molt clar que és de l'Escola de Música. És de l'Escola de Música, com la sala que nosaltres ara teníem allà

0: un espai que pot convertir-se en un veritable pol cultural, és a dir, i a més el que comportarà també doncs, que vingui també més, sí. O sigui, que sigui més visible.
1: És que jo els hi comentava, no?, a la regidora els hi deia, és que hauríem d'abogar perquè tenir una imatge de marca de cultura a Caldes, no?, crear una marca, ja tenim Caldes Cultura, no?, però aquesta marca de hauria d'estar com més posicionada, més potent, no? I el fet que nosaltres estiguem en un edifici com Can Rius també és una manera de crear una altra marca. Vale que nosaltres tenim la marca Taller d'Art, marca Escola de Música, però vulguis o no, l'espai Can Rius serà potent, perquè la cultura municipal almenys estarà allà, no?
0: No, tot connectat, sí. A Taller d'Art, Escola de Música,
1: i museu per això.
0: Sí. I és el fet de que aquesta connexió amb l'art, amb la música, vull dir, tot plegat, tot la junt. Cultura, sí. La cultura, tot queda aquí.
1: Sí, que Caldes sempre ha estat un poble molt cultural, però sí que estava com molt disseminat, o sigui, una cosa per aquí, una cosa per allà, i el fet d'estar ara tots junts, jo crec que ens potenciarà els uns als altres.
0: Arribem al final. Jo me quedo sempre m'agrada fer preguntes sorpresa i ping-pong, però no tenim sí una, almenys una, però que ha de ser molt ràpida, no? Una paraula que defineixi el vostre centre. Una paraula. En el cas de l'Escola de Música, en el cas del Taller d'Art.
2: Ostres.
0: Si no, no
2: una passa res. Una paraula.
0: O una frase.
2: Convivència.
1: A veure, poden haver-hi moltes. Se m'acut, clar, creativitat és per descomptat.
2: Una.
0: Home, ja l'has dit.
1: Creativitat, sí, sí.
0: I si vols dir una altra, participació, no. Però aquestes sí, se l'improbarien sí, també sí. Les dues. Doncs, Yolanda, Montse, moltes gràcies per aquesta conversa, de fet, tan plena de mirada, d'ofici i de cultura. Avui hem entès una mica més com l'art i la música no només formen, sinó que transformen. Gràcies per la feina que feu i per mantenir viva la creativitat del nostre poble, que sempre anirà cap amunt.
2: Pues mica, moltes gràcies per convidar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: I sempre que vulgueu, aquí està, aquesta porta està oberta. I així arribem al final del fòrum d'avui i per acomiadar-nos sortim amb una cançó que és de Laura Ferrer i és la seva versió de La Maritza. Per mi la música, com sempre, és art i la cançó també, doncs, crec que connecta. I hem de fet amb aquesta mirada artística i musical tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornarem amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia. Yeah.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola, hola, molt bona tarda. Aquí estem de nou, que ens fa, doncs, quina hora és? Són les 5 de la tarda i que comença els dimecres a les 5? Doncs sí, el Club dels Melòdics. Avui què farem? Perquè és l'últim programa. I què farem en aquest últim programa? Donar la benvinguda a l'estiu i acomiadar aquesta temporada. Què farem? Doncs posar música de festa. Per què? Perquè

Així, durant l'estiu podreu tenir música per ballar, per aquestes festes que es fan a les cases, quan fas la barbacoa, estàs a la piscina o no, o prenent el sol. Bueno, això, tot això és el que vull que gaudiu. Escoltarem de tot, o sigui, vull abarcar totes les dècades, fins i tot, que no vull deixar-me ningú enrere perquè sé que tinc oients grans, que començaré en una cançó preciosa. Començarem en Mirando al mar, eh? Doncs us deixo aquí, mirant al mar, estrenant a l'estiu. La Montse Benítez, sempre al vostre costat, Ràdio Caldes, també.

Doncs sí, era Jorge Sepúlveda i Mirando al mar. No deixem aquelles dècades de la música. I però no parlaré gaire, perquè com totes són molt conegudes, doncs anirem fent, perquè parlaran del sol, la platja, a l'estiu, i totes són com de buen rollito, no? Vinga, deixem d'estar la nostàlgia de la primavera, perquè comença a l'estiu, i bueno, la pena és que acaba la temporada, però us deixo aquí molt bona música, sempre al Club dels Melòdics, a Ràdio Caldes. Seguim.

Seguim caminant per l'estiu. Aquí, com ja sabeu, a Ràdio Caldes, al Club dels Melòdics, aquí doncs donant la benvinguda a l'estiu amb música molt i molt marxosa, quasi de guateque, no, quasi no, de guateque, per ballar aquestes tardes d'estiu a les festes. I ara el que fem és que canviem de dècada, perquè hem estat cap allà als 50, 60, vinga, pugem una miqueta més i... Bueno, deixo que soni la música, vale? Que ja està. Vinga, recordeu que esteu a Ràdio Caldes vivint a l'estiu.

Doncs aquí ha estat la gran Rafaela Carrà dient-nos fiesta, i seguim en la festa. Qui més ens donava cançons de festa per l'estiu? Doncs qui no el coneix? El Chiringuito i alguna més. Doncs aquí us deixo en Jordi Dan.